0: clar i tan necessari. Guanyem visibilitat i seguretat.
1: D'altra banda, també seguim amb la talla d'herbes i els treballs de manteniment a la zona del Sol Cunit i Pla de Mar, el que es continua treballant per mantenir els espais nets, cuidats i més segurs per a tots els veïns i veïnes. Doncs seguirem també per la zona de Puigpelós durant els pròxims dies. I la Gossa Sorda presenta Cunit els concerts de la gira Tornallom del 22 i 23 de maig al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després amb dues nits de concert que comptaran amb Testarudes, DJ Petrapella, Svetlana, Hijas de la Cúmbia i la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest dimecres, dia 13 de maig, a Cunit tots els detalls dels concerts que la banda oferirà els pròxims 22 i 23 de maig al Passeig Marítim dins de la gira a Tornallom. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seves últimes actuacions al país. Durant la roda de premsa, celebrada davant de l'oficina de turisme i a escassos metres del recinte dels concerts, la banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies amb la participació de Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cúmbia. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com a una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com a estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Cassanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer Cunit a públic vingut d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per construir una proposta cultural més completa, on Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música catalana, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat de la mar i amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com Palestina Drinks, el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis a l'acció social a Gaza i Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu propi durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un pam de terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i les xarxes d'usuàries de Tren de Catalunya. Dissabte també participarà en la Fundació Emprius, dedicada a la restauració del patrimoni, el Correllengua, agermanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira i l'Assemblea de Docents de Catalunya, una presència especialment significativa per al grup pel seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humorista cunitenc Guillem Estadella, on, segons ha explicat la banda, volien comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués conduir les dues nits i actuar també com a anfitrió local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups de joves, a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'esca, al reggae i al rocksteady. Nadal ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans que la Gossa Sorda ha defensat des del seus inicis. La jornada es complementarà amb la participació de DJ Trapella, un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa al dissabte, 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. Svetlana, un grup barceloní definit també durant la roda de premsa com a una proposta Dr. Pop Baird, musicalment allunyada de la Gossa Sorda, però amb una actitud desvergonyida, combativa i clarament punk. Josep Nadal ha explicat que trobaven a faltar dins de l'escena actual propostes com aquesta, amb capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics, i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà, doncs, amb Hijas de la Cúmbia, de la ciutat de València, vinculades a la música llatina i al mestissatge. Per part de la banda s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea generacional dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels Països Catalans. Finalment, Cassanyes ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament informarà pròximament sobre dues zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la Gossa Sorda, amb l'objectiu de facilitar l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. També ahir al matí es va celebrar una reunió de coordinació en matèria de seguretat entre responsables dels Mossos d'Esquadra i representants de l'Ajuntament de Cunit i la policia local. A la trobada hi va participar el cap de Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, l'inspector en cap de la comissaria de Vilanova i la Geltrú, l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo, i el sergent cap de la policia local de Cunit, Sergio Aguilar. Durant la reunió s'han analitzat diverses tipologies delictives que afecten el municipi, especialment els robatoris en domicili, tot i que les dades actuals apunten a una reducció important pels fets delictius respecte a períodes anteriors. Les diferents administracions i cossos policials han coincidit en la necessitat de continuar reforçant la prevenció i la presència policial al municipi. En aquest sentit, s'ha acordat intensificar la coordinació operativa entre Mossos d'Esquadra, policia local, mitjançant controls conjunts i dispositius coordinats que començaran, doncs, avui mateix en diferents punts de Cunit. La reunió també ha servit per preparar la Junta Local de Seguretat de Cunit, prevista pel pròxim 3 de juny, on es farà una anàlisi global de l'estat de la seguretat del municipi i de les accions impulsades conjuntament entre els diferents cossos policials. Des de l'Ajuntament i els responsables policials s'ha destacat la importància de la coordinació institucional i operativa per continuar millorant la seguretat i la percepció ciutadana al municipi. El 14 de maig s'obre el termini per a sol·licitar la subvenció dels llibres de text del curs escolar 2026-2027. El període de presentació de sol·licituds serà fins al 28 de maig. Teniu, doncs, disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la subvenció i presentar tota la documentació fent clic a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, al que podeu formalitzar la sol·licitud de subvenció dels llibres de text per al curs vinent a través del tràmit CUN0051. La tramitació electrònica a través de l'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser d'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu també a la web de l'Ajuntament. És important que en el moment de registrar la sol·licitud tingueu prèviament preparada tota la documentació necessària. Cal escanejar o fotografiar tots els documents en el dispositiu que utilitzareu per emplenar, doncs, el formulari de sol·licitud per tal de poder-los adjuntar. No obstant, també es podran presentar instàncies de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Cunit de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:15 PM i dijous de 5 de la tarda a 6:45 PM del vespre. L'objecte d'aquesta subvenció serà el cost alumne per adquirir llibres de text obligatoris, el que no inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari. Dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar, en el supòsit de l'alumnat d'ESO adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de la subvenció la quantitat, doncs, corresponent a l'adquisició dels materials específics que facin servir en les formacions desenvolupades. Per sol·licitar més informació podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a la UAC, situada al carrer Major número 12, trucant al 977-67-4080, 977-67-4080, o contactar amb la Regidoria d'Educació, ubicada al carrer dels Horts número 5, trucant al 977-67-62-92, 977-67-62-92. I Cunit ja respira ciclisme. Aquest dissabte, dia 16 de maig, a les 11 del matí, a la Biblioteca de Cunit acollirà, doncs, la gran festa ciclista, un esdeveniment per escalfar motors davant el pas del Tour de França 2026 pel municipi. La jornada comptarà amb la participació de directius, periodistes i excorredors professionals. Els assistents podran gaudir d'exposició històrica amb bicicletes, mallots i records dels tours de 1976 i 1977, cinema ciclista, amb projecció de vídeos de les edicions de 1959 i 1973. L'acte organitzat per l'Ajuntament, el grup d'estudis cunitencs i el Club Ciclista Cunit convida tota la ciutadania a viure de prop la passió per la Grande Boucle. I també, doncs, un grup de cunitencs i cunitenques està treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora per tota la població. Des d'avui mateix es poden veure per Cunit senyals taronges i blaves als primers signes d'aquesta iniciativa. La proposta planteja la creació de dos grans equips populars batejats com els Mullats i els Cremats, que protagonitzaran durant la Festa Major diferents activitats, reptes i accions lúdiques pensades per fomentar la participació ciutadana, la convivència i l'ambient festiu als carrers del municipi. El grup promotor del projecte explica que la idea neix amb la voluntat d'implicar entitats locals, famílies, grups d'amics, comerços i ciutadania en general i aconseguir que la Festa Major sigui encara més viscuda, transversal i oberta a tothom. La iniciativa aposta per una rivalitat simbòlica i divertida entre els dos equips, sempre des d'un esperit positiu i de cohesió social. L'objectiu no és competir per dividir, sinó generar identitat col·lectiva, ambient festiu i noves tradicions populars que ajudin a reforçar el sentiment de poble. Entre les activitats que es plantegen hi podrà haver proves populars, gincames, activitats d'aigua, cercaviles, reptes entre equips, decoracions de carrers i altres propostes participatives que impliquin diferents sectors del municipi. El col·lectiu organitzador considera que aquesta iniciativa pot aportar nous espais d'alegria, convivència i implicació ciutadana i convertir la Festa Major en una celebració encara més compartida i participativa. De moment els projectes es troben en fase inicial i els seus organitzadors esperen poder sumar el màxim de persones, entitats i col·laboradors possibles abans de donar a conèixer més detalls sobre el funcionament dels equips i les activitats previstes. Tot apunta, però, que ben aviat els veïns de Cunit hauran d'escollir bàndol, mullats o cremats. La iniciativa compta amb la complicitat de les entitats Tocats pel Foc, Valls Populars, Joves Diables de Cunit, Joves per Cunit, d'una entitat nova que s'està creant i també de l'Ajuntament de Cunit. I el pròxim 25 de maig el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en el model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar els discursos a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escola activa, habilitats essencials per aprendre a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través del web del Som Cunit o directament a l'enllaç que trobareu, doncs, a la web de l'Ajuntament. I també recordem que la quarta edició dels processos de pressupostos participatius de Cunit arriba a la fase de votació de les propostes finalistes, que permetrà als veïns i veïnes escollir quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. De l'11 al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes des d'avui fins al portal de digital de participació de l'Ajuntament de Cunit, a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no excedeixi el pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa, a partir del 13 de maig, diversos punts de suport presencials on es demanarà suport per votar a través de la plataforma. Recordeu, doncs, dilluns 18 de maig, de 10 del matí a 12 del migdia, al casal de la Gent Gran. Dilluns 18 i dimarts 26 de maig, de 6 de la tarda a 8 del vespre, al gimnàs municipal. I dilluns 25 de maig, de 10 del matí a 12 del migdia, a l'Ajuntament de Cunit. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de les propostes escollides no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. I també el municipi de Cunit tornarà a ser escenari d'una gran jornada esportiva amb la celebració de la quarta cursa Cunit-Calafell, que tindrà lloc el pròxim 24 de maig. Després de l'èxit de la participació i organització de les tres edicions anteriors, la prova es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta un programa complet i inclusiu pensat per a totes les edats i nivells, combinant competició i participació popular en un entorn privilegiat del litoral. La jornada iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. A dos quarts de 10 del matí tindrà lloc les proves principals. La cursa de 5 quilòmetres, una volta al circuit. Cursa de 10 quilòmetres, dues voltes al circuit. I amb dues en categories masculina i femenina. A partir de 2:15 del matí es desenvoluparà la prova de cross escolar en diferents categories segons any de naixement. Infantil, d'entre 2012 i 2013, amb 1.120 metres. Alaví, d'entre 2014 i 2015, amb 1.050 metres. Benjamí, entre 2016 i 2017, amb 980 metres. Prebenjamí, de 2018 a 2019, amb 560 metres. I Barrufets, entre 2020 i 2022, amb 150 metres. Totes les categories comptaran amb participació masculina i femenina, amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per a corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a inscripcions obertes, doncs s'espera una elevada participació en aquesta quarta edició. Des de l'organització es convida a tota la ciutadania, esportistes també d'arreu del món, a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzin la vida social i esportiva del municipi. Però encara tenim més notícies, i és que ja podeu començar a fabricar les vostres andròmines casolanes, perquè el dissabte 11 de juliol, emmarcat dins dels actes de la Festa Major d'estiu, tornarem a gaudir de la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Us animem a anar creant i posant a punt els vostres vehicles de fabricació pròpia i casolana per participar de l'activitat i gaudir d'una jornada d'allò més esbojarrada. Aquesta activitat no és una cursa ni cap competició, sinó una manera de divertir-se i fer espectacle, on els participants també poden anar disfressats en conjunt amb la seva andròmina. L'andròmina ha de ser de fabricació pròpia i muntada sobre rodes per al seu lliscament, ja que la seva tracció ha de ser humana, amb sistema de frenada i direcció, i que l'estructura no excedeixi el 1,5 metres d'ample. Podeu consultar totes les especificacions a les bases de participació. Les inscripcions ja estan obertes. I en acabar el recorregut, seguirem festejant amb l'androvermut musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. La Fundació Pere Tarrés, amb la col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit, ofereix un certificat professional adreçat a persones interessades a treballar donant suport a persones dependents en el seu dia a dia dins d'institucions socials. La formació permet adquirir competències per oferir una atenció de qualitat, aplicant estratègies d'autonomia personal, suport emocional i intervenció sociosanitària en coordinació amb equips interdisciplinaris. Es tracta d'una proposta amb un enfocament pràctic i amb l'alta inserció laboral dins de l'àmbit de la dependència. Aquest certificat ja incorpora l'aplicació del Reial Decret 659/2023, que integra les hores pràctiques dins dels mòduls teòrics dels certificats professionals. Les pràctiques empreses es realitzaran al final de la formació i la titulació no es podrà obtenir fins a haver-les completat, on tampoc hi haurà acreditació parcial. Les persones interessades poden obtenir més informació a la pàgina web de la Pere Tarrés o escanejant el codi QR informatiu. I també s'ha obert el termini per presentar les sol·licituds de preinscripció a les llars d'infants municipals de Cunit. El Trenet i les Marietes, pel curs vinent. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper dia 22 de maig. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la pàgina web de la Llar d'Infants del Trenet de Cunit, o també trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. Per poder formalitzar la preinscripció, cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. A l'enllaç també trobareu, doncs podreu consultar l'oferta inicial de places a les llars d'infants municipals per al curs escolar 2026-2027. A partir, doncs, del passat dia 8 de maig, a la pàgina web de l'Ajuntament ja podíeu, doncs, trobar un enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I el Centre i Factory de Cunit ha programat una formació sota el títol Com protegir la informació i els dispositius del teu negoci, adreçat a petites i mitjanes empreses i professionals autònoms. La sessió té com a objectiu oferir eines pràctiques per reforçar la seguretat digital dels negocis i prevenir possibles riscos, amb finalitat d'evitar atacs digitals i protegir la informació empresarial. El curs anirà a càrrec d'Antonio Herrera, consultor en ciberseguretat, i es celebrarà el proper dilluns de 12 del migdia a 2 a les instal·lacions de l'iFactory. Les inscripcions es poden fer a través del formulari forms.le. Per a més informació es pot contactar amb el centre en horari d'atenció de dilluns a divendres de 10 de matí a 2 de migdia mitjançant l'adreça a l'Avinguda Tarragona 149-151, al telèfon 977-67-4080, 977-67-4080, extensió 316, i al correu electrònic ifactory@cunit.cat. Aquesta iniciativa s'emmarca en les accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva protecció davant les amenaces digitals. I aquest cap de setmana també el nostre municipi acull, doncs, l'Art Week 2026, la celebració de cultura contemporània sota la direcció del reconegut grafitenc cunitenc J. Payne. Florit es prepara doncs, per aquesta jornada de color i creativitat amb l'Art Week 2026, aquest festival que neix amb l'objectiu de transformar l'espai públic i apropar l'art urbà a tota la ciutadania. Del 12 al 16 de maig, els artistes internacionals Cristian Sassa i Rayón pintaran dos murals de grans dimensions amb temàtiques inspirades en la identitat de Cunit que quedaran com a patrimoni artístic permanent. A Platfort serà aquest cap de setmana, al Passeig Marítim, amb pintura en viu, Battle Royale i exposició escolar. A l'escenari musical comptarà amb la presència de Kamikaze Kiki Sound, membre del mític grup del Club de los Poetas Violentos i pioner del hip-hop a Espanya. També participarà Urtica Sound, DJ Format C, Franks 444 i Ep Crew, oferint rap, reggae, funky i dancehall durant tot el dia. Art Week 2026 és un festival per tothom. Hi haurà una zona de tallers familiars per aprendre a fer grafitis, personalitzar gorres, pintar tot bags o pintar cares. A més, el festival disposarà de food trucks, barres amb comerç local i mercat artístic, amb obres dels autors i exposicions complementàries de taula, d'skate i toy art. Art Week 2026, impulsat pel Cunitan Hot Paint, és una aposta gratuïta i inclusiva per fer de l'art una eina social i educativa. Més notícies. Avui vine a l'Espai Jove. Tenim un espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. Recorda, avui a 6:15 de la tarda i també el proper dijous 18 de juny a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 de la vespre. I demà divendres, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura de Creixement Personal conduïda per la coach Esther Massaguer, un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'autoconeixement, la gestió emocional i la superació personal. En aquesta sessió comentarem i aprofundirem en el llibre El problema de ser massa bo, de Xavier Guix, el que podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I el proper dimecres, dia 20 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, es durà a terme la trobada del Club de Lectura conduïda per la Magda Minguet. Aquesta sessió del Club de Lectura forma part del cicle de Dones amb Veu, Dones d'Arreu, del projecte Biblioteques Sense Fronteres, a les quals s'aborda la igualtat de gènere des de diversos vessants. Trobada dinamitzada per Carla Serra de l'associació ECCIC, a la qual comentarem el llibre Una carta molt llarga de Mariama Ba. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també dintre d'una setmana tenim espai creatiu de pintura sobre llenços a l'Espai Jove, una activitat gratuïta amb places limitades per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 de la vespre. També la setmana vinent, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som Artistes, adreçat a partir d'infants de 4 anys. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual ahir el president del Consell Comarcal es va reunir amb l'alcalde de Bonastre, David Pulidó, dins de la ronda de trobades periòdiques amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca. La reunió va servir per abordar diversos temes d'interès municipal i comarcal, especialment relacionats amb la seguretat i la coordinació dels serveis al territori. També es van tractar les problemàtiques d'abastiment d'aigua. I un altre dels punts destacats ha estat el finançament dels ajuntaments i les dificultats que tenen molts municipis per assumir nous serveis i necessitats derivades del creixement del territori. Durant la trobada també es va parlar de la gestió i manteniment dels espais forestals, un aspecte clau per la prevenció d'incendis i la conservació de l'entorn natural. El tema central de la reunió va ser la gestió dels residus i el desplegament dels nous models de recollida, un dels grans reptes actuals dels municipis de la comarca. Aquestes reunions permeten reforçar el treball conjunt entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i els ajuntaments per compartir inquietuds i avançar coordinadament en els projectes del futur del Baix Penedès. També en el marc d'aquesta ronda de visites, abans d'ahir també el president del Consell Comarcal es va reunir amb l'alcalde d'Albinyana, Quim Ning, el qual durant la reunió es va tractar diversos temes estratègics pel futur de la nostra comarca, especialment relacionats amb el creixement demogràfic que està experimentant el Baix Penedès i la necessitat d'adaptar-hi els serveis i les infraestructures. També es va parlar de mobilitat i de la voluntat de continuar avançant en una xarxa comarcal de carrils bici que connecti diferents municipis i també unir la C31 amb la costa. Més informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, el que, com sempre, doncs, com cada dia vaja, ens ofereix la previsió meteorològica des de la nostra unitat de meteorològica situada en el nostre poble. A continuació, doncs, us deixem amb la previsió meteorològica del nostre company, en Josep Miró. Endavant.
2: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.

0: Hola, bon dia. El temps avui es presenta força estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols baixos a la primera del matí, però marxaran i quedarà un dia força assolat amb algun núvol puntual o bandes de núvols prims, sobretot de cara a la tarda, amb unes temperatures que s'han situat en els 15 graus de mínima, mentre que avui la màxima pujarà i estarà entre els 22 i 23, amb un vent una mica rescalfat, humitat baixa i vent de ponent o mestral, feble amb alguns cops moderats al matí i moderats amb un cop fort a la tarda, amb una humitat, com dèiem, força baixa, i amb una mar moguda, amb maró. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui més variable, amb cel ennuvolat gran part del dia, amb algunes clarianes al matí, cel més tapat a la tarda i possibilitat d'algunes pluges febles i disperses al vespre o entrada a la nit, amb unes temperatures que pujaran de nit i estaran al voltant dels 15 graus de mínima, mentre que la màxima quedarà més curta i no passarà dels 19, amb un ambient més fred, sobretot al final del dia, i amb sensació de fred per l'efecte del vent, un vent de mestral que serà moderat amb algun cop fort a la tarda i farà que la mar estigui moguda amb maror. De cara al cap de setmana, el temps seria més variable, amb alternança de sol i núvols.
1: Ràdio Cunit, el 107.0. Cunit al dia.
2: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
1: Cunit al dia.
3: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit al dia, quan són les 10 i 40 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Encetem ara, sí, el que seria la versió magazine del Cunit al dia, al qual us acompanyarem durant unes 3 horetes i mitja de bona ràdio, al qual esperem que siguin doncs per tots vosaltres, i empalmant ja una altra vegada amb el format informatiu ja gairebé fins a les 3 de la tarda amb aquest especial Sant Jordi, el qual us oferim a través dels vostres transistors i dels nostres micròfons, com ha de ser, eh? Ja ho sabeu, a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa!
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18. 4918.
4: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
3: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o missatge privat. I també, doncs, com no, a banda de tot això, trobareu altres aplicacions per les xarxes, com per exemple Radio Garden, i moltes altres opcions més.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
3: Busca'ns i trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, el Cunit del dia, que, com sempre, tu ets el protagonista. I us saps que, en agraïment a la vostra participació, us en dureu un numeret, al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat, i promocionant el quilòmetre zero, el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, també, com no, fem una salutació a tots els nostres comerços. Ja sabeu que avui, especial Sant Jordi, doncs, si consumiu els nostres comerços associats a l'Associació d'Empresaris i Comerciants de Cunit, al Cunit Vila Comercial, us emportareu una rosa de xocolata. Déu-n'hi-do, eh? I estigueu atents pel Dia de la Mare, eh? Farem els

0: Sumaria.
1: Sumari.
0: I ho farem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar l'estudi de l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans també, com no tindrem, la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això, també, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, eh? A més, també, com no, esdevinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant pel que fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I aprendrem a parlar bé el català, el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi, la història de Sant Jordi i molts continguts més referents a la nostra diada del dia d'avui. A més, també connectarem amb Núria Ruiz, el qual, com sempre, ens il·lumina musicalment parlant amb la cançó del dia. I també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 23 d'abril d'altres anys, a les nostres efemèrides. També connectarem, doncs, per copsar el que s'està vivint en aquesta diada del dia d'avui amb el que seria la plaça de la Vila, al qual es trobarà la nostra companya Gemma Miracle, el que ens oferirà, doncs, ens parlarà una miqueta de tot l'ambient que s'està copsant en el dia d'avui i, a més, també les novetats bibliogràfiques, doncs, també l'actualitat de totes les activitats que tenen programades també a la Biblioteca Municipal de Cunit, com també, doncs, en aquesta diada. I, a banda de tot plegat, també, com no, avui és dia de Mercadillo Municipal al nostre poble i per això connectarem amb la nostra reportera Marta Txaratxera, amb Agustina Lamorda, al qual, com sempre, ens parla de tot el que es cou en el Mercadillo, les ofertes del dia, les parades de les roses, dels llibres, tot el que s'estigui vivint en el dia d'avui i també la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i els seus consells, com sempre, des del mateix Mercadillo Municipal i Rodalies. Recordeu que el nostre Mercadillo Municipal està situat al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, i el qual està obert fins a les dues del migdia, tot i que a partir de dos quarts ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine amb el que reina, clar que sí, que encara belluga! I si el temps apremia, intentarem també fer connexions amb diversos paradistes del nostre poble, com també, doncs, a banda de tot plegat, tindrem més continguts referents a la nostra diada de Sant Jordi. A més, també tindrem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, per Sant Jordi, per exemple, eh? O perquè, doncs, no sé, tinguis quelcom a celebrar, algun missatge a transmetre, a comunicar, vols fer un homenatge, recordatori, agraïment, broma telefònica, declaració d'amor, el que faci falta. I ja saps que aquí tens unes vies de comunicació directes, les quals pots utilitzar i, a més, demanar aquell tema musical que més t'agradi, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes. Ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre te'n donaràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com per exemple la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa. També tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, també el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Samis Calafell, els talls de cabell de la peruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palace 2, els cafès del Rincón del Tabeo 2, els esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, també el vermut de l'Olivo Restaurant Lounge, els vermuts també de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i caldo, ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit, també els suïssos, la xocolata amb porres o xurros per dues persones de la Xureria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, la teula de calçots i el puró de vi per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la Braseria i Picada Cubelles, també, com no, tenim el mig quilo de carn picada de la Carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa del Pollo a la Brasa al Sol, el vermut per dues persones de la Cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al Castell, també tenim aquest fantàstic menú per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyaira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, a l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, també tenim el sopar per dues persones de la penya bètica de Coma Ruga, el sopar

0: per dues persones de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles. I a més també a l'esmorzar per dues persones de dilluns a divendres al Saborea. I aquest fantàstic megalot consistent en pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco. A més també aquesta invitació en consumició per dues persones a la discoteca Lou de Segur de Calafell i una invitació per dues persones a la Giralda de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, al que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit. També aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. I a més, aquest fantàstic mega menú per dues persones de l'Hotel Àdia, com també aquesta invitació per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! Tot això i molt més barrejat amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i que, com sempre, us posem, i molts més continguts i sorpreses en aquesta sintonia. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes el millor... Connecta, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a desgranar els rotatius, que les portades dels diversos rotatius d'avui dijous, dia 23 d'abril de 2026, Diada de Sant Jordi. Començarem pel diari de Tarragona, el que ens ha de portar amb aquesta bona Diada de Sant Jordi i amb el drac de Gaudí del Parc Güell amb una rosa a la boca, el que il·lustra gran part de tota la portada. I amb els següents titulars... A Tarragona, els ingressos de les llars no cobreixen el cost de la vida. La vivenda és la principal despesa. A Reus, la nova residència del ICAS veurà la llum al 2027. I pel que fa a Castells, tenim tret de sortida del centenari dels Xiquets de Tarragona. També fa referència a l'actuació d'Anastàcia el dia 12 de juliol al Tàrraco Arena. Amb entrades ja disponibles amb el QR que trobareu a la banda inferior dreta de portada. I també a la banda superior tenim tots els llibres, 24 pàgines amb totes les recomanacions. Pel que fa al diari Ara, ens ha de portada amb extrema dreta. Vox imposa eliminar el català a l'Aragó. El pacte de fer president a Azcón inclou que es deixi de considerar llengua catalana la parla de la franja. A més, el Partit Popular i Vox xoquen al Congrés sobre l'abast de la prioritat nacional el dia de la investidura de Guardiola. En fotografia de portada tenim aquest 1-4, setena lliga seguida del Barça. El Barça femení, les blaugranes s'enduen amb facilitat un derbi que tenia premi doble, superar l'etern rival, l'Espanyol, i certificar l'11è títol de Lliga, el 7è consecutiu, la millor manera d'afrontar l'anada de les semifinals de la Champions aquest dissabte vers el Bayern. A més, també es manté el bloqueig a Ormuz i l'Iran ataca 3 vaixells. I Illa demana seny a la justícia que obliga Pujol a anar a Madrid. A més, el Barça guanya el Celta i manté el rumb cap al títol, però perd Lamine. A la capçalera tenim a Han Kang, escriptora pública, a la que publica la novel·la La tinta i sang. Cuinar i menjar junts és una manera de mostrar l'amor cap als altres. I també tenim el suplent Comarques Gironines i també les actualitats literàries del dia d'avui. A més, també, pel que fa al punt avui, ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada, el que observem un gran concert ple a vessar i amb l'actuació estel·lar de Lluís Llach. Tenim aquest 50è a Sant Jordi. Gran concert d'aniversari del diari Avui, a la vigília d'una diada que històricament esdevé l'expressió col·lectiva de la defensa de la cultura catalana. Ahir, doncs, es va celebrar l'acte d'aniversari, el 50è aniversari del diari Avui. D'altra banda, tenim altres articles signats, com per exemple el de David Portabella, titulat Usatges abans i avui. Rosa Maria Bravo, trencar amb Israel. Tian Riba, els veïns de dalt. Teresa Márquez, saber escollir el llibre. Anna Serrano, Sant Jordi, Jordina Biosca, Cremà Llibres i Josep Maria Murià, Els Espanyols i Mèxic. A la capçalera tenim entrevista a Ferran García Sevilla, artista, autor de la portada del diari especial dels 50 anys de l'avui, el que declara: faig pintures de pensament, en tots els sentits. No és un art dòcil. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia. Que han set a portada també amb la Diada de Sant Jordi i amb una petita rosa il·lustrant la, encapçalant la portada. I amb aquesta gran fotografia que ocupa gairebé gran part de tota la portada amb el següent titular: un Sant Jordi de Nobel. La festa que obre la primavera cultural la tenim, doncs, a La Vanguardia, amb el Sant Jordi que va reunir ahir a unes hores de que els escriptors envaïssin els carrers a destacats autors, editors, agents i llibreters. A la fotografia apareixen amb la Sagrada Família de fons, d'esquerra dreta, Lucía Solla Sobral, Emma Líria, Carlos Zanón, Fernando Aramburu, Antònia Carré Pons, Francesc Torralba, i a la segona fila, Màrius Serra, Carlota Gult, Pol Guasch, David Uclés, Cristina Fernández Cubas, Maria Estepanova, Gil Prat Sobre Roca, Eva Baltasar, i sentats també a Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza i la Premi Nobel Han Gang i Xavi Allen. A més, tenim el Partit Popular i Vox que pacten a l'Aragó a la mateixa línia d'Extremadura. L'acord preveu la prioritat nacional a les ajudes, una vicepresidència i tres conselleries. Pel que fa a la Lliga, tenim el Barça que doblega el Celta 1-0, però perd a Lamin. I pel que fa a la Lliga Femenina, les blaugranes s'enduen el derbi 1-4 i ja tenen el títol. A més, Iran ataca tres bucs de càrrega que tractaven de passar per Hormuz. Marxem ara amb El Periódico de Catalunya, el que han set a portada amb la multa que serà als hospitals per on va passar el nen i no als sanitaris. Salut sanciona Sant Pau per fallades, per errades a la detecció del nadó maltractat. La conselleria també investiga Sant Joan de Déu, perquè considera que el protocol s'hauria d'haver activat en aquest centre. Els professionals haurien pecat d'excés de confiança al saber que la mare era infermera. I en fotografia de portada tenim: les biblioteques són el cervell del món. Tenim a Ali Smith ahir durant el seu pregó de Sant Jordi. L'escriptora escocesa Ali Smith defensa en el seu pregó de Sant Jordi el poder de la lectura i afirma que els llibres són tan poderosos que fan enfurismar els tirans. A més, l'Iran desafia la treva de Trump amb la captura de dos vaixells a Hormuz. Teheran guanya la guerra de la propaganda amb vídeos virals, amb estètica de manga i ninots de Lego. I el Partit Popular replica a l'Aragó el pacte amb Vox Extremadura. La jutge imputa 15 persones per l'escàndol de les HPO de les naus a Alacant. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya sobre qui sigui, doncs, l'Aragó, qui extregui i restitueixi les obres de Sixena. També tenim l'especial Sant Jordi 2026. Regala roses als teus col·laboradors des de 90 cèntims. Resistirem. I també fa referència al gran triomf del Barça femení vers el derbi contra l'Espanyol i la consecució del campionat de Lliga per 7 any consecutiu. I acabem amb El País. Vox a la investidura de Guardiola. Els nostres, els primers. El futur vicepresident ultra reivindica sense matisos la prioritat nacional. El Partit Popular tanca el pacte a l'Aragó amb aquest principi i rebutja la moció del Congrés per superar l'acordat. Una idea de l'extrema dreta francesa que el Partit Popular ha comprat al partit d'Abascal. I en fotografia de portada observem a l'Aragó el que s'aixella un altre govern dels populars amb l'ultradreta. Alejandro Nolasco, de Vox, a l'esquerra, i Jorge Azcón, del Partit Popular, presentaren junts ahir a Saragossa el pacte arribat per governar, doncs, el que queda ja tres conselleries a Vox i una més a Extremadura. Però encara hi ha més titulars. Catalunya portarà els Mossos de paisà als instituts conflictius. La Generalitat inicia una prova pilot en 13 centres educatius. I Madrid canvia els seus plans per multiplicar la construcció de vivendes. Almeida vol densificar els nous barris de la capital. Pel que fa referència a Orient Pròxim, la guerra d'Iran enfonsa doncs, la crisi d'imatge de Trump als Estats Units. I pel que fa a tribunals, la Fiscalia demana l'arxiu de la investigació del jutge Peinado a Begoña Gómez. Per últim, a la capçalera tenim Sant Jordi, Han Kang. El que ens ha fet viure en èpoques obscures és l'amor, declara. I fins aquí el repàs de les portades dels diaris de casa nostra i d'àmbit general. Ara és un moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya quan ja són les 11 del matí, aquí, a Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi. Una de les celebracions més emblemàtiques del país complirà un any més als principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. Per saber com ha arrencat aquesta jornada, anem ara fins a Tàrrega, on hi tenim a la nostra companya, la Mariona Fígols. Mariona, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia, doncs mira, Tàrrega ha tornat a omplir-se als carrers amb les tradicionals paradetes de llibres i roses per celebrar la diada de Sant Jordi. Enguany la ciutat compta amb 45 parades repartides pel centre de la ciutat. I des de primera hora centenars de targarins i targarines s'han anat omplint, passejant, fullejant novetats editorials i comprant roses per regalar. L'ambient ja ve marcat pel bon temps, fa molt sol i ha favorit una gran afluència de públic amb la participació d'entitats, escoles, floristeries i llibreries locals.
2: Gràcies, Mariona. Bona diada.
3: Igualment.
2: I és que, a més d'un dia de celebració, representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi suposa prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters voldrien tornar a repetir si pot ser superar aquells 2 milions de llibres venuts. Maria Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
4: Si mirem les dades del que ha passat a les últimes setmanes, que prèvies a Sant Jordi sempre s'anima molt, molta gent ja busca els llibres i augmenten les vendes, o el que ha passat l'últim any, que el sector ha tornat a créixer a Catalunya, doncs les perspectives són molt bones. A més, el temps acompanya, per tant, segur que anirà molt bé, però l'important és 75.000 llibres diferents que es venen en 12 hores.
2: I també en aquest sentit el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit a la inclusió que suposa aquesta festa en qüestions com el procés de regularització de migrants. Ho ha dit en la declaració institucional aquest matí en motiu de la diada.
5: La vitalitat que avui omplirà els carrers i places de Catalunya és el millor símptoma que Catalunya està en marxa i determinada. Ha deixat enrere el temps de la paràlisi i de la indecisió. Catalunya ha deixat enrere el temps de la divisió i de la confrontació. Catalunya viu avui el temps de les solucions per transformar el país. El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Estem invertint més que mai en la promoció i el foment del català.
2: També ha defensat la feina del govern en qüestions com ara la defensa del català, l'impuls de les infraestructures i també les polítiques d'habitatge. I en mobilitat, situació complicada a les carreteres. Un accident a la C-37 a Sant Salvador de Guardiola obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. A banda, també cues importants a l'AP-7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda i també a l'altura de Gelida per obres. A les vies d'accés a Barcelona destaquen retencions a les rondes, a la B-10 i la B-20, així com també a la C-58 des de Sabadell.
1: Notícies en xarxa.

0: 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a las 6 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros, Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maí. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maí. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maí. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit.
1: No sé qué volia ser de gran.
0: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a un quart de 6 de la tarda i sensibilització musical a un quart de 7 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a les 5 i mitja de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem. Més informació a www.escolacontrapunt.cat. secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287 608-987-287.
2: Les victòries del passat.
0: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
2: Avui celebrem que estem bé.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
3: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
0: Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Los encontrarás en la Avenida de la Font 86, en Cunit.
4: Xurreria Velo.
3: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
4: Velo,
3: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
4: Velo.
3: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
4: Velo.
5: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
6: Ràdio Cunit, el 107.0.
0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la nostra línia, la R2, al qual para pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia, i en condicions normals, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Pel que fa, doncs, al nostre tros, a la R2 Sud, a causa de la incidència per la caiguda d'un arbre a la zona de vies ja solucionada entre el Prat de Llobregat i Bellvitge Gornal, els trens circulen fora del seu horari habitual amb demores que podrien superar els 15 minuts. A banda de tot plegat, també, doncs, recordem que doncs, també tenim servei alternatiu, doncs, de Prat de Llobregat al que seria Sant Vicenç de Calders amb bus. A banda d'això, també recordem, els trens circulen fora del seu horari habitual i poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'acosti, doncs, el punt afectat entre el Prat de Llobregat i Bellvitge. D'altra banda, també recordem que pel que fa, doncs, a la nostra tros, també, degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, ara programa l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per a l'Eixentit, on des d'aquestes estacions es pot accedir als serveis de bus Garraf fins a Barcelona amb el títol de transport de Rodalies, al que podeu consultar tota la informació a rodalies.gencat.cat. També, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre el Prat de Llobregat i Vilanova de Geltrú per l'última circulació de la mateixa línia. A banda de tot plegat, també recordem que a la R1, degut als treballs de millora, a partir de les 10 de la nit s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanes. A més a més, pel que fa, doncs, a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ripoll, degut als treballs de millora, al qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Barcelona, Ferri Puig i Puigcerdà, el que heu de consultar els mateixos horaris. Pel que fa, doncs, a la R4, també incidència a resoldre entre el Vendrell i l'Arbós, amb els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. També tenim servei ferroviari a tota la línia degut als treballs de millora, al qual entre Terrassa i Manresa es manté un servei de tren llançadora i un servei alternatiu per carretera. Pel que fa a Rodalies Lleida, la RL4, tren Manresa-Lleida-Pirineu circula amb una demora de 30 minuts a causa de les limitacions de velocitat establertes. I a més, també, pel que fa a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, a la R8, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I també recordem que Rodalia Girona, degut als treballs de millora, a partir de les 10 de la nit també s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanes. A la R13, circulació restablerta entre la plana Vicamoixons i Vinaixa, un cop resolta la incidència provocada per un robatori de coure. Es manté el servei alternatiu per carretera entre Vinaixa i la plana Vicamoixons amb parades intermitges. A més, a causa d'una incidència a la infraestructura entre Lleida, Brineus i Puigverd de Lleida, Artesa, els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual i augmentar el temps de recorregut. A la R14 també doncs, ha fet aquesta mateixa incidència, com també la circulació restablerta entre la plana Vicamoixons i Vinaixa. A més, també pel que fa a la resta d'incidències, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona. Una incidència que afecta la R13, R14, R15, R16 i R17. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada pel nostre company Josep Miró. Pel que fa al dia d'avui, serà de bon temps amb sol i alguns núvols al matí i cel més clar a la tarda amb ambient suau. Avui, diada de Sant Jordi. Dijous 23 d'abril de 2026, tenim bon temps dominat pel sol amb alguns núvols baixos fins al migdia i cel més clar a la tarda. La temperatura ha pujat de nit i baixarà de dia, movent-se entre els 14 i 15 graus de mínima i de 20 a 21 de màxima i humitat alta. Vent feble de gregal fins mig matí i moderata o fort de llevant la resta del dia. Mar alterada amb maror i àrees de forta maror al migdia. Resumint, durant el matí sol i núvols, tarda sol, temperatura màxima 21 graus, mínima 14, amb una humitat màxima del 90% i una mínima del 70%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 45 km hora, direcció nord-est-est, on a la mar hi tindrem al matí maror i a la tarda forta maror. I pel que fa demà divendres, bon temps amb domini del sol amb núvols baixos fins al mig matí o migdia i bandes de núvols alts a la tarda. La temperatura baixarà de nit i es mantindrà de dia situant-se entre els 11 o 12 graus de mínima i de 20 a 21 de màxima i humitat força alta. Vent feble de gregal fins a mig matí i de xaloc la resta del dia i amb cops moderats al migdia amb mar moguda amb maror. Els propers dies començarem el cap de setmana amb temps estable, amb sol i alguns núvols baixos al matí, amb bandes de núvols alts a la tarda i amb algun baix de... al final del dia. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia, estant entre els 12 de mínima i de 21 a 22 de màxima i humitat força alta. Vent feble amb terral fins a mig matí i deixarà la resta del dia, on a la mar il·luminarà el marejol considerablement, on arribarem el diumenge, també amb bon temps, dominat pel sol amb bandes de núvols alts tot el dia i algun núvol baix a l'inici i final de la jornada. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia voltant els 12 o 13 de mínima i de 22 a 23 de màxima i humitat alta. Vent feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de garbí al migdia on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. I fins aquí el temps. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia i feliç diada de Sant Jordi, eh?
1: Gràcies, igualment, Jaume, bon dia i feliç Sant Jordi per tothom.
0: Què tal, com prova la diada?
1: Molt bé, aquí esperant a veure si em porten alguna roseta.
0: Ah, molt bé, ben fet, clar que sí, home. I la cançó del dia, quina ens proposes avui?
1: Doncs la cançó del dia també va relacionada amb el tema d'avui, les roses.
0: Ah, molt bé.
1: Una rosa, és una rosa de Mecano.
0: Ui, sí, és veritat, mític tema musical. Doncs bé, doncs amb aquest tema el compartim i de pas regalem roses musicals a tota la gent que ens estigui sintonitzant, començant per tu, Núria, i també doncs per tota la resta d'oients, i com no, doncs que passis una feliç diada. Crec que sí, eh? Petons i abraçades.
1: Moltíssimes gràcies, un petonar a tothom.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia. Adéu.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem pel triplex de la 11, on el número premiat és el 809. 809. Pel que fa referència al sorteig mídia, la data premiada és la del 10 d'octubre de 1928 amb el 4 de trèvols. El cupó diari, a l'11.628, 1-1-6-2-8 de la sèrie 31. I la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 11, 18, 27, 30, 36, 38, 40, 47, 50, 52, 56, 58, 59, 64, 66, 68, 71, 72, 76 i 83. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Janó.
2: En català hem d'anar en compte amb determinats noms o adjectius acabats en X. Per exemple, l'adjectiu fix.
3: Sovint, de manera incorrecta, parlem de telèfon fixe o contracte fixe. Quan, de fet, és telèfon fix i contracte fix?
2: Atenció també al plural. Telèfons fixes i contractes fixes. Incorrecte. Telèfons fixos i contractes fixos. Correcte.
3: També hem d'anar en compte amb el nom flux. És incorrecte parlar de flux migratori, ja que l'expressió correcta és flux migratori. En plural és fluxos migratoris.
2: Altres exemples són flux uniforme, fluxos uniformes, flux de caixa, fluxos de caixa, flux comunicatiu i fluxos comunicatius.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui, dijous 23 d'abril de 2026. I comencem pel que seria el servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia a dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig de Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93-895-3005, 93-895-3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia James Casals, situada al passeig marítim Sant Joan de Déu 238 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681-0408-27, 681-0408-27. I també tenim un segon telèfon alternatiu, el 977-1602-55. Repetim, 977-1602-55.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: La primavera sempre es fa esperar, però quan arriba és tot un esclat de colors. Arreu del territori floreixen esdeveniments, festivals o iniciatives que guarneixen els carrers i omplen de vida pobles i ciutats. En trobem un exemple al Baix Empordà. Palafrugell ja té a punt la 17a edició del Flors i Violes. Entre el 30 d'abril i el 3 de maig, tots els racons d'aquesta població s'ompliran de flors i de música. Si filem una mica més prim, també s'ompliran de més d'un centenar d'activitats, concerts i actuacions. I podreu passejar per 40 espais i carrers que estaran decorats i transformats per a l'ocasió. Per anar fent boca, quatre pistes sobre l'espectacle inaugural que tindrà lloc la nit del dijous 30 a la plaça de l'Església. Es diu Elements i és un màping visual que inclou llums, foc i so. Tota una experiència immersiva que convertirà la façana de l'Església de Sant Martí en un univers de colors, formes i sensacions. Ingredients que entraran en joc amb aquest gran edifici ple d'història. Una proposta que respecta al 100% l'essència de la cita, el fet de convertir tot allò que veiem cada dia en una experiència màgica i especial. Del 30 d'abril al 3 de maig, 17è Flors i Violes a Palafrugell. Més informació a florsiviolas.cat.

Εφημερίδες. Y ahora sí, arriba, que fondo el programa. Es el momento de comenzar a repasar las noticias más destacadas que van suceder el día como hoy, un 23 de abril de altres anys, a las nuestras efemérides. I comencem, atenció, a l'any 1810, a Margalef, a Torregrossa, al Pla d'Urgell, on les tropes catalanes van perdre la batalla de Margalef quan intentaven trencar el setge de Lleida durant la Guerra del Francès. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al 1848, a la Segona República Francesa, eleccions generals a França per l'Assemblea Nacional Constituent amb una majoria dels conservadors. El 1853 es produeix la fundació de l'Orfeó Barcelonès. I el 1881, a Barcelona s'inaugura el Teatre Lídic Sala Beethoven, a l'Eixample barceloní, propietat d'Evaristo Arnús. Ja al segle XX, el 1905, a Barcelona es fa l'acte de col·locació de la primera pedra del Palau de la Música, que ha de ser la seu de l'Orfeó català. I el 1909, l'Erhard Ordusu arriba a Istanbul per reprimir l'aixecament del primer cos de l'exèrcit turc, aconseguint-ho l'endemà. A més, el 1910 a Brussel·les s'inaugurà l'exposició universal amb obres d'art, científiques, productes agrícoles i industrials. I el 1920, a Ankara, a Turquia, reuneix per primer cop la Gran Assemblea Nacional de Turquia. Cinc anys més tard, Francesc Macià emet l'emprèstit Pau Claris per a finançar la invasió des de Prats de Molló. I el 1944, al camp de concentració de Mauthausen, Gusen, Àustria, Josep Ester Borràs, alias Minga, manyà i dirigent anarquista de la CNT del Berguedà, és internat en el camp de concentració de Mauthausen. El 1945, a Barcelona, apareix penjada una gran senyera clandestina a les torres de la Sagrada Família. I el 1962, a Barcelona, es publica el primer volum d'Edicions 62, Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster. Ja el 1976, a Barcelona, s'hi publica el primer número del diari Avui. I el 1993, també a Barcelona, s'hi publica el primer número de la revista Underrock. Amb aquestes que arribem ja al segle XXI, i més concretament a l'any 2001. A Madrid, Joan Carles de Borbó declara «Nunca fue la nuestra lengua de imposición sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Foren els pobles més diversos quins van fer seu per voluntat libèrrima a l'idioma de Cervantes». Declaracions polèmiques. D'altra banda, també, el 2005 es penja el primer vídeo a YouTube. I el 2009 s'allibera la versió 9.04 d'Ubuntu, una de les distribucions més populars del sistema operatiu NGU Linux, també en català. El seu nom de codi és Jaunty Jackalope. I acabem l'any 2014 amb l'inici de les emissions regulars del canal El Punt Avui Televisió. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 23 d'abril d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Historietes.
1: El 23 d'abril és un dia molt especial a casa nostra. Riuades de gent envaeixen els carrers més cèntrics de les ciutats catalanes per celebrar el Dia del Llibre i el Dia de la Rosa. Precisament, la Rosa és la protagonista d'un dels contes populars més coneguts de la nostra tradició, que dona fons a aquesta jornada tan especial. Avui, a les historietes, la llegenda de Sant Jordi. Explica la llegenda que fa molt i molt temps el poble de Montblanc vivia atemorit per un monstre ferotge i temible. El monstre devorava els ramats i els camperols de la zona, així que la contrada estava immersa en el més profund dels terrors. Preocupats per la situació, els habitants de Montblanc van pensar en donar al drac una persona cada dia per a calmar la seva fam. El problema era, és clar, que ningú volia sacrificar-se. Així doncs, després d'una llarga discussió, els vilatans van decidir sortejar cada dia qui seria la persona que el drac hauria de devorar. Heus aquí que un dia la sort va fer que li toqués el torn a la filla del rei, a la formosa i amable princesa d'aquelles terres. Sense poder-se'n escapar, la princesa es va acomiadar del rei, del seu pare, i va enfilar el camí cap a la cova del drac, cap a la seva mort. La bèstia era a punt de menjar-se-la viva, quan un jove cavaller muntat sobre un cavall blanc va irrompre l'escena. Era Sant Jordi i empunyava una llança decidit a alliberar la princesa i el poble del mortífer drac. De seguida va començar una intensa lluita, fins que el cavaller va donar mort al drac amb una estocada de la seva llança. La bèstia va deixar aquest món i de la sang que va brollar de la ferida en va créixer un roser com per art de màgia. I Sant Jordi, cavaller com era, va prendre una de les roses, la més vermella que la princesa havia vist mai, i la va regalar a la seva donzella. Si bé la llegenda de Sant Jordi és tan coneguda a casa nostra que creiem que és un conte popular, el cert és que algú la va escriure per primera vegada. Va ser Jacopo de Baratze qui va escriure el conte de Sant Jordi cap allà l'any 1260, basant-se en les històries i fàbules de l'antiguitat. La de Sant Jordi era una de les rondalles de la seva obra, anomenada La Llegenda Àurea, on recopilava diverses vides de sants. Explica la tradició que Sant Jordi era un militar romà nascut al segle III a la Capadòcia, l'actual Turquia. El sant, que estava sota les ordres de l'emperador Dioclecià, va negar-se a perseguir els cristians, tal com manava el seu emperador. Així doncs, va ser martiritzat i decapitat pels seus coetanis. Molt aviat es va començar a venerar com a màrtir a la part oriental de l'Imperi Romà i per aquest motiu, de seguida van aparèixer històries fantàstiques lligades a la seva figura, entre elles la llegenda del drac.

A Catalunya, Sant Jordi va entrar per la Porta Gran. A més de la llegenda del drac, s'explicaven històries segons les quals el cavaller havia intervingut en batalles al costat dels comtes catalans i també era invocat pels almogàvers a les seves lluites. Segons el costumari català de Joan Amades, el fet que Sant Jordi sigui el patró dels cavallers de la Corona d'Aragó es deu a l'ajut que aquest va donar al rei Pere I l'any 1096. Fos com fos, la festa en motiu de Sant Jordi es va generalitzar a Catalunya a partir del segle XV i se'l va declarar patró de Catalunya. I d'aquí que el 23 d'abril sigui un dia tan especial pels catalans que amb el gest de la rosa recordem a la llegenda que va fer famós a Sant Jordi. A més del Dia de la Rosa i, per tant, dels enamorats, el 23 d'abril també és el Dia del Llibre. Per explicar això, ens hem de remuntar al 7 d'octubre del 1926, quan l'escriptor valencià Vicent Clavell va proposar a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona celebrar una festa en commemoració del naixement de Miguel de Cervantes. 4 anys més tard, el 1930, Miguel Primo de Rivera va acceptar la proposta i el rei Alfons XIII va signar el Reial Decret que instituïa la Festa del Llibre. Ara bé, la data va quedar fixada el 23 d'abril, dia de l'enterrament de Cervantes. Curiosament, William Shakespeare també va morir un 23 d'abril, en aquest cas del calendari julià. Tanta casualitat va portar la UNESCO a declarar el 23 d'abril el Dia Mundial del Llibre, el 1995. Però per nosaltres el 23 d'abril és molt més que això, és la nostra altra diada, el dia en què recordem com va matar el drac i com va alliberar la princesa, el nostre patró, Sant Jordi.

0: Àlex Solà per a la xarxa Com Ràdio.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: L'any passat, la Fira dels Somnis de Balaguer va recaptar més de 60.000 euros que es van destinar íntegrament a la investigació del càncer infantil i juvenil. Aquests diners van a parar la recerca sobre aquesta malaltia, especialment a través de l'Hospital Vall d'Hebron. La Fira dels Somnis de Balaguer és el colofó de tot un any d'accions solidàries pel càncer infantil. El diumenge 10 de maig, la cita arriba a la desena edició amb més de 100 activitats per a tots els públics repartides en una vintena d'espais. No tenim temps material per repassar-les totes, però sí per agrupar-les. Si us agrada moure el cos i teniu propostes d'animació, danses o balls populars, també sessions pràctiques de diversos esports. Si en canvi sentiu passió pels gegants i la cultura popular, hi trobareu un munt de colles geganteres. Per als més curiosos i juganers, tallers, jocs populars i espectacles a dojo. Els aventurers podreu explorar noves sensacions en bici, a cavall o en quad. I també pot ser un bon moment per descobrir els pobles de la Noguera o per contemplar vehicles clàssics. A més, entre les propostes d'aquesta festa multitudinària també hi ha la cursa caminada solidària més gran de les Terres de Ponent, amb un circuit urbà de 3 o de 5 quilòmetres. Diumenge 10 de maig, desena Fira dels Somnis de Balaguer. Més informació a firadelsomnis.cat.

0: Sabies que...
1: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
2: Ràdio Cunit, al 107.0.
3: 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a las 6 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros, Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maí. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maí. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maí. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit.
4: No sé què volia ser de gran.
3: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria @escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
5: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
3: Motor Show Extreme, acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extreme. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit. Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano a 50%. Ya no hay excusa.

0: Doner Pita Palace 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, arroz con carne, menú shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shek kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. La Marina
1: está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Cunit
2: al 107.0,
3: radiocunit.org.
0: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment d'intentar connectar amb Agustina Lamorda, la que, com sempre, doncs, ens explica tot el que es copsa en el nostre mercadillo municipal, com també doncs, a la resta del poble. Avui, dia especial de Sant Jordi, al qual ens pot comentar com estan les parades en aquests moments. Estem intentant connectar amb ella perquè ens expliqui també les ofertes del dia del nostre mercadillo, la cuina de l'Agustina, els seus consells també, com sempre, des del mateix mercadillo municipal, situat aquí al carrer Joaquim Mir, de paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, al qual estava obert fins a les 2 de migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine al mercat, reina! Clar que sí, que encara belluga! Com es belluga Agustina Lamorda, la que estem intentant de connectar amb ella. Doncs sembla ser que encara... Bueno, amb el xivari que hi ha, no deu agafar la línia, no podem connectar, però abans també ens ha comentat que a la plaça de la Vila és on està el Roll de l'Ou, on hi ha totes les parades de llibres i de roses, i que, a més, també es farà, doncs, en aquest moment, sembla que ja s'està fent un vermut a la carpa d'Impulsem Cunit, el qual doncs, ja és una tradició com cada any, també, doncs, altres carpes, com la de PSC, també de regalant roses, també, doncs, tenim Esquerra Republicana, també hi ha l'agrupació sardanista de Cunit, que també, doncs, està oferint roses, i molts més i moltes més entitats a les que doncs estan a la plaça de la Vila, i també doncs recordem totes les activitats que al llarg de tot el dia doncs podreu disfrutar, i el que passarem a repassar després doncs en el nostre informatiu, que tindrà lloc a partir de 2:15 de 2 del migdia des de la nostra sintonia aquí al Cunit al dia. El que sí doncs ens vol demanar és que tornem a posar també

la cançó d'amor del drac i de la draga de Cunit, un tema que es va estrenar fa 4 anys també a la mateixa Diada de Sant Jordi, el que vol dedicar doncs també a tota la gent que ens estigui sintonitzant i com doncs també a la sardana, a la Santa Espina, doncs pels petits dansaires de Cunit, que com sempre doncs ens dedica també a través dels mateixos micròfons de Ràdio Cunit. Recordeu, doncs durant tot el dia, totes les parades, llibres, roses, i també el nostre mercadillo municipal, el qual està situat al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. Ja ho saps, home, vine a marcar reina, clar que sí! Com també a les paradetes de llibres i roses que tenim doncs distribuïdes al llarg de tot el nostre poble. I també recordem aquesta campanya que està duent a terme l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, amb la Diada de Sant Jordi, al qual vine als comerços de Cunit i et regalarem una rosa de xocolata. Jo compro a Cunit, aquest és el nostre hashtag, i al qual col·labora l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. Així que tots a sortir al carrer i a fer poble i a fer diada, com ha de ser. I ho farem, doncs, amb aquesta cançó produïda per el que seria l'Escola Sol Cunit i que anem a escoltar tot seguit, el cançó d'amor del drac i de la draga de Cunit.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya que de vegades renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i, amb paciència, podem tornar a ser amics.
2: Hola, sóc la Vega López Vargas. Vaig a 3è B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys.
3: Enemigues.
2: La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues. No voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malment la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada! Hola, sabata esbotzada! Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però... i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
1: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi, una de les celebracions més emblemàtiques del país. Complirà un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. I és que és més que una que d'un dia de celebració, volíem dir, representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi se centra a prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters voldrien tornar a repetir i, si pot ser, superar aquells 2 milions de llibres venuts que van suposar 26 milions d'euros de facturació. Anem a saber ara com s'està vivint aquesta jornada, aquestes primeres hores de diada. En diferents punts anem ara fins a Barcelona, on hi tenim a la nostra companya, la Carina Vallvé. Carina, com està anant tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia al centre de Barcelona. A aquesta hora ja no hi cap ni una agulla de la gentada que hi ha als punts més emblemàtics, lluint roses i comprant llibres. Un passeig de Gràcia de llibreters on ningú es vol perdre, fer-se una foto amb la Casa del Llop ben florida, la Rambla de Catalunya a petar i una plaça de Catalunya que acull els floristes d'una Rambla que enguany s'ha quedat sense poder ser un punt neuràlgic del Sant Jordi a Barcelona a causa de les obres de rehabilitació d'aquest emblemàtic passeig barceloní.
1: Gràcies, Carina. I anem ara fins a un altre punt, concretament fins a Agramunt, on allà hi tenim a la nostra companya, la Txell Bernaus. Txell, bon dia.
3: Molt bon dia, molt bona diada. A Agramunt l'activitat ha començat de bon matí amb l'epicentre aquí on som ara mateix, a la plaça del Pou, on hi ha la biblioteca al carrer, la parada d'intercanvi de llibres i també diferents entitats i associacions que participen d'aquesta diada. A part, també hi han ubicats al llarg de tot el poble diferents sessions de contacontes pels alumnes des d'I2 fins a primer de primària. El plat fort, no obstant de les activitats, continua a la tarda, quan es farà la presentació del conte Lo Palou, l'home solidari que es comunicava amb els gossos. Després es farà l'entrega de premis del 49è Certamen Literari de Sant Jordi, que aquest any ha comptat amb més de 700 participants.
1: Gràcies, Txell. I en aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit a la inclusió que suposa aquesta festa en qüestions com ara el procés de regularització de migrants. Ho ha dit en la declaració institucional aquest matí en motiu de la diada.
4: La vitalitat que avui omplirà els carrers i places de Catalunya és el millor símptoma que Catalunya està en marxa i determinada. Ha deixat enrere el temps de la paràlisi i de la indecisió. Catalunya ha deixat enrere el temps de la divisió i de la confrontació. Catalunya viu avui el temps de les solucions per transformar el país. El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Estem invertint més que mai en la promoció i el foment del català.
1: També ha destacat la feina del govern en qüestions com la defensa del català, l'impuls d'infraestructures i polítiques d'habitatge.
0: Notícies en xarxa.

0: El Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a felicitar tot i a dreta tota la gent que tingui crec com a celebrar el dia d'avui, i a més, avui, especialment a Sant Jordi, clar que sí! Sobre, doncs, des d'aquí, doncs, agafem el nostre papa mòbil en connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Francesc I, ai, Francesc I, Lleó 14, mare de Déu, no hi ha manera, eh? Lleó 14, bé, doncs, és el ens facilita, doncs, el sant oral del dia, eh? Els sants dels quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu, ell va a missa, eh? Per tant, farem el sant oral, repassarem els aniversaris dels famosetes, i com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com la nostra, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà, doncs, podràs dir la teva mitjançant murxa a tu missatge privat.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
1: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Cunit del dia, el que com sempre tu ets el protagonista. Ja ho saps, doncs, aquestes són les vies de comunicació a les quals pots optar a tot això. I com doncs, en agraïment a la vostra participació, us en durarà un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre de seguir saludem i agraïm el seu suport, com per exemple aquesta sobresorpresa de la Casa de l'Euro, també la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de molt nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Samis Calafell, el tall de cabell per la mà o rentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony, el Duron Kebab de Dona Arpita Palas 2, els 5 cafès del Rincón del Tapeo 2, els 2 esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut per dues persones de l'Olivo, els 2 vermutacos i el pinxo del dia de la Bodegueta, també els de la Diligencia, com no, també les cues de ràpid, l'ampolla de caldo de la passateria de Cunit, el suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o poles per dues persones de la xureria Velo, la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio, la teula de calçots i espoló de vi per dues persones de la braceria i pica de Cubelles, el mig criu de can picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa del pollo a la brasa al sol, també tenim el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al castell, també el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també tenim el tractament d'estètica o de relax de l'estètica de Jacqueline, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim l'esmorzar per dues persones de dilluns i divendres del Saborea, el lot del pollo al loco, el que consisteix en un pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, i com no, també la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones, i també la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Bé, doncs, com no, des d'aquí, ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre sant oral d'avui dijous, dia 23 d'abril de 2026, i ho farem com sempre, doncs, amb el nostre papa mòbil, el qual, com sempre, des d'aquí intentem de localitzar i de felicitar, repassant, doncs, tot el sant oral que ens facilita, com ha de ser, sí senyor, Bé, doncs, ara sí, anem a saludar i a felicitar a Sant Jordi, tots els Jordis, Jordines, Georgines, George, i el que faci falta, també a Sant Adalbert, Alexandra, Aquiles, Helena, Eteldro, Eulogi, Fèlix, Fortunato, Gerard, Gil, Ibar, Marlo i Tarino, I també, doncs, com no, des d'aquí volem felicitar a tota la gent a la que tingui aquell com a celebrar el dia d'avui, en especial a John Cena. En fa 49, famós lluitador professional nord-americà, també fisioculturista i actor i cantant. Oh, destacat pel seu carisma i per les 12 vegades com a campió de la WWE, serà el lluitador que més vegades ha obtingut el títol i ha sigut 3 vegades com a campió mundial dels pesos pesats. Com a curiositat, posseix el títol en fisiologia de l'exercici. També ha declarat que és un fan de l'anime japonès. El seu videojoc favorit és Command and Conquer. I el 23 d'abril d'aquest 2006, dia del natalici de John Cena, és també la festivitat de Sant Jordi, com bé dèiem, Sant Jordi que representa la força de superació i la lluita contra la tirania. La llegenda conta que aquest sant va acabar amb la vida d'un terrible drac que amenaçava la seva població. Doncs bé, moltíssimes felicitats, com també volem felicitar altra gent que doncs també és el seu sant, i en especial, a veure, és que clar, si hem de felicitar tots els jordis no acabaríem mai, però felicitarem els de la ràdio, i per tant, doncs ara sí, intentarem doncs de contactar amb en Jordi Mauri. Començarem per Jordi Mauri, el programa Silenci i Acció, eh? També el drac quadribarrat, la pel·lícula Fantasma, en fi, a veure si podem contactar amb Jordi Mauri, el que avui és el seu sant, no sé si l'agafarem o no, em sembla que està fora del poble. Intentarem a veure si podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Doncs, com no, com sempre des d'aquí, des de la nostra sintonia. Vinga, Jordi, agafa el telèfon, home, que et volem felicitar pel seu sant, eh? Ai, ai, ai, avui no tenim sort amb les connexions, eh? Bé, doncs, vaja, la bústia de veu. Tornem a provar-ho, segon intent, eh? A veure si ara sí és possible de contactar amb en Jordi Mauri. Vinga, Jordi, agafa el telèfon, home. Què, dona línia o no dona línia, això? Vaja, ara comunica. Bueno, va, un altre intent. No fos cas, eh? A veure si dona línia ara. Ara sí, dona línia. A veure si li podem fer aquesta sorpresa. Ai, Jordi, va, que et felicitarem des d'aquí, eh? Vinga, doncs, a veure si és possible de...
4: Bona diada!
1: Hola, Jordi! Què tal estem?
4: Hola.
1: Felicitats!
4: Moltes gràcies!
1: Estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit a l'apartat del Santoral, i com no, doncs, volem felicitar tots els Jordis i Jordines. Si ho féssim tots un per un no donaríem a l'abast, però sí, hem volgut destacar els Jordis de la ràdio, i entre ells estàs tu, Jordi. Què tal? Prova el dia!
4: Bé, molt bé, estem aquí passejant, tu, fruint de la Diada Nacional.
1: Molt bé, ben fet, eh? Escolta'm, ja ha regalat la rosa, ja o no?
4: Oh, i tant.
1: La rosa...
4: Cosa de mi si no ho hagués fet.
1: Ah, una rosa normal, de les vermelles de tota la vida, o una altra? Que ara hi ha molta gent que innova, també.
4: No, la rosa típica, la vermella, clar.
1: Ah, molt bé, perfecte. I ha rebut llibres, ja o no?
4: Sí, què?
1: Si has rebut algun llibre?
4: De moment encara no, estem de passeig, fruit del dia que fa.
1: Molt bé, perfecte, doncs escolta'm, des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio Cunit, volem felicitar i volem dedicar un tema musical. Digue'ns un tema que te'l posem ràpidament.
4: Ah, que el demani jo, el tema?
1: Sí, alguna cançó que t'agradi.
4: Ostres, tu, ara sí que... L'Estaca, vinga, L'Estaca del Lluís Llach.
1: L'Estaca del Lluís Llach, perfecte, precisament ahir va actuar en el 50è aniversari del diari Avui, que sí. Bueno, avui fa anys, vaja, fa 50. Doncs bé, doncs anem, sí, a escoltar L'Estaca en directe, i des d'aquí doncs dediquem i desitgem que passis un feliç dia, feliç sant i per molts anys en companyia nostra, d'acord?
4: Gràcies, Jaume, tu també, bona diada.
1: Una abraçada. Igualment, adéu-siau, bon dia. Adéu.

0: Amb aquest tema musical que li dedicam a Jordi Mauri, seguim doncs felicitant a tots els Jordis de la nostra emissora. I de pas també li donem numeret amb el 240, eh? També amb el 241 Laia Vilassar, el 242 Mireia Llera, el 243 Anna Moll, també ens demanava un tema qualsevol, amb el 244 la Teresa Rodríguez, el 245 Txell Mataró, amb el 246 Xus Molina, 247 Abril Llull, 248 la Núria Ruiz, 249 Alicia Santa Cruz, 250 Justa Tomar, 251 Nadia Farji, 252 Manicalma García, el 253 Perdiana García, 254 la Begoña Casas i amb el 255 la Begoña Jiménez. I tenim a l'altre costat del fil telefònic a Jordi Alari, què tal? Estàs? Molt bon dia, feliç diada i moltes felicitats.
1: Moltíssimes gràcies, Jaume, ets un crac, eh?
0: Què tal? Com prova el dia? Recordem als nostres clients?
1: Bueno, doncs mira, al matí em toca treballar i aquí estic donant-ho tot. I a la tarda doncs gaudirem una mica de descans.
0: Clar que sí, eh? Des d'aquí doncs recordem...
1: Per escampar roses.
0: Clar que sí, home, recordem que la nostra companya, en Jordi Mauri, sempre podem disfrutar del seu bon art, com sempre, tots els dissabtes, a partir de les 9 de la nit, amb el Vibracions, i també els dimecres a les 8 del matí, amb Vintage Electrònic. Jordi, què tal van els bolos, tot bé o no?
1: Digues, perdona?
0: Com van els bolos, tot bé o no? Ressons.
1: Bueno, ara reprenem la temporada de nou.
0: Sí?
1: Molts, sí, vermutillos electrònics... A l'ordre del dia.
0: Ah, molt bé.
1: Farem la temporada al celler de l'Augustus Fòrum.
0: Ah, perfecte, caram, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, el lloc és molt elegant.
0: Sí.
1: I encantador.
0: I tant.
1: Recomano a tothom que escolti, que si pugui arribar.
0: Clar que sí. Doncs nosaltres en prendrem bona nota. Ja intentarem veure si més endavant podem fer una entrevista més en profunditat, perquè en breu també començarem a fer un cicle d'entrevistes també dels col·laboradors de la ràdio. Però doncs, des d'aquí també volem desitjar que passis un feliç dia. No sé si t'ha caigut un llibre ja o no.
1: Doncs sí, m'ha caigut un llibre sobre economia, noi.
0: Caram.
1: Es diu Socionomia.
0: Toma ja.
1: De la Dolors Reig Fernández.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Val? Sí. Hernández, perdó. Ah. Dolors Reig Hernández.
0: Molt bé.
1: Socionomia.
0: Molt bé. Doncs
1: la revolució social que estem patint tots.
0: Sí, oi?
1: Sí.
0: Vaya tela.
1: Sí, tremendo.
0: Molt bé, doncs, Jordi, escolta'm, volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
1: Ui, ara sí que m'has ajupit. Espera que et complicaré una mica l'existència, eh?
0: Sí?
1: Espera, ja saps que el meu paladar musical no és d'estàndard.
0: Mm-hmm.
1: Aviam, sí, doncs... Vinga, va, farem algú així xulillo, eh?
0: Sí.
1: Fabrizio
0: sí.
1: Estelare,
0: anem a cançó italiana.
1: Estelare, Fabrizio Estelare, tria la peça, encara que a mi m'agrada molt la No Coming Back.
0: A veure si la trobo, perquè en un moment... Estelare, amb S o amb E? Estelare. A veure...
1: Estelare.
0: No Coming Back.
1: Amb E, Estelare.
0: Molt bé, ja l'hem trobat.
1: Fabrizio amb Z, Estelare.
0: Ja l'hem trobada. Mira, ja està sonant. Doncs escolta'm, Jordi, moltíssimes felicitats, que disfrutis de la diada i a més et donarem numeret a veure si tens sort i te toca algun premi pel sorteig d'aquest divendres. Tens el 256, d'acord?
1: 256, molt bé. I què és el que sortegen?
0: Home, ho diem cada setmana, això, i cada dia ho diem, eh? 25, més de 25 premis cada setmana sortegem aquí a la ràdio, eh?
1: Molt bé.
0: Perfecte, doncs, Jordi, escolta'm,
1: ens
0: creu amb això i, com no, vibra força i, a més, també amb Vintage, també tots els...
1: Music, també.
0: Ahí està, tots els dimecres a les 8 del matí i els dissabtes a les 9 de la nit, Vibracions, amb Jordi Alari, DJ Jazz. Adi, moltíssimes gràcies i, escolta'm, a disfrutar, d'acord? Abraçades.
1: Gràcies. Una abraçada a tots els oients de Ràdio Conit.
0: Clar que sí. Adéu-siau, bon dia.
1: Per les xarxes.
0: Perfecte. Adéu.
1: Gràcies.
0: I tenim una altra trucada telefònica. Molt bon dia, amb qui parlem?
2: Amb l'abogado.
0: Hombre, Jordi Ibáñez. Jordi Ibáñez, estàvem intentant, doncs, a localitzar. Jordi, moltíssimes felicitats també, eh?
2: Moltes gràcies.
0: Com prova el dia, tot bé o no?
2: Home, de moment molt bé, aquí ja tot el rato llegint llibres i con roses.
0: Ah, molt bé. Escolta'm, i el pa... Saps fer pa de Sant Jordi o no? Recordem als nostres oients que Jordi Ibáñez és el nostre particular abogado. És John. John Cobra, no? Ai, no, John Cobra no. Bueno, la cuina d'en John. La cuina d'en John, que podeu sintonitzar tots els dimecres a partir de les 10 de la nit i també en reposició la setmana vinent, també al matí a 8:15, eh? Jordi, saps fer el pa de Sant Jordi o no?
2: El que et fa... Home, i tant, sobrassada, eh? És el pa de Sant Jordi, porta una mica de sobrassada, una mica de farina, una mica de llevadura, ho fiques dintre del forn, mm-hmm. I una vegada que tens fet això, li pots fer la figura que vulguis i t'ho pots menjar tot.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I escolta'm, i pastissos de Sant Jordi també o no?
2: Pastissos de Sant Jordi ja seria amb una mica de crema i li pots posar una mica de dolç del que vulguis, que també és molt bo. I pots posar nata, pots posar crema, pots posar xocolata... Però bé...
0: Sí, no?
2: Què tal? Com esteu el dia de Sant Jordi?
0: Molt bé, escolta'm, aquí...
2: Com anem?
0: Aquí anem fent especial Sant Jordi, anem explicant les llegendes, posem cançons, fem dedicatòries i també intentant connectar amb diversa gent a la qual ens va fent cròniques de tot el que està succeint avui i com es viu al nostre poble la Diada de Sant Jordi. En aquests moments, t'hem agafat el poble o no?
2: Sí, estic al poble, el que passa és que aquest matí sortí una mica a caminar i aquesta tarda aniré per la zona també de... Igual aniré cap a Coma-ruga, casa amb la germana, que també fan allà alguna coseta, i per aquí per Cuny també.
0: Molt bé, com veus l'ambient? Tot bé o no?
2: Sí, home, sí, el dia de Sant Jordi és un dia molt especial. I aquí estic en un lloc que davant tinc roses de xocolata.
0: Roses de xocolata, bueno, que, mira, atenció, la gent, tornem a recordar-ho, tota la gent que compri en els comerços del nostre municipi i que estigui associat a l'agrupació d'empresaris i comerciants de Cunit, s'emporten una rosa de xocolata, eh?
2: Ah, això mateix, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: És el que toca.
0: Molt
2: I
0: bé.
2: Res, pues, més que res, si he vist la teva trucada,
0: sí.
2: I la trucada perquè... Ai, que t'has contat, tio.
0: Claro que sí. Escolta'm, t'ha caigut algun llibre ja o no, Jordi?
2: De moment encara no, però estic a punto, perquè ara aniré cap a un lloc, segur, alguno, més d'uno.
0: Sí? Algun en especial o no? Tens algun ullat també por ahí o no? Algun de cuina o pues no?
2: Bueno, de cuina sempre. A mi tot el que em toqui de cuina, sigui arguiñano, sigui qualsevol cosa que sigui... Que parli el Ferran Adrià, qualsevol cosa que sigui de cuina, ja em va bé. Però els especials ja te'ls diré perquè encara no els he vist. Però,
0: molt bé.
2: Però ja... Aún estamos antes del mediodía, tío.
0: Escolta'm, Jordi, volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la busquem ràpidament.
2: A veure. Espera't un moment. Aquesta de... Yo soy un italiano.
0: Un italiano vero, no?
2: Aquesta, sí.
0: Aquesta del Toto Cotugno, de Sergio Dalma. Quina versió vols?
2: No, Yo soy un italiano. ¿Cómo has dicho aquesta? Ara surt... Oh, no, és igual, si no posem una de Pino d'Angio i punto pelota.
0: A veure si la cantava ell. A veure si la cantava ell també, la Pino d'Angio.
2: També podria ser, si no, pues posem la de... Ma qual idea, m'és igual.
0: Oh, mamma mia, estem italians, eh?
2: Mamma mia, bona sera.
0: Mira, posarem les dues. Mira, posarem Soy Italiano, una que és de Sergio Dalma, per això, i després doncs la Ma qual idea de Pino D'Angio, i a més et donem numeret, a veure si tens sort i t'emportes algun premi per als sorteig d'aquesta setmana, d'aquest divendres, t'emportes el 271, sí, d'acord?
2: Bailar pegados es bailar, d'acord?
0: Ui, aquesta era la d'Eurovisió, eh? Vaya patacada, també, que ens va... Mira, ja està sonant. Escolta'm, don Jordi, que passis un feliç dia, una molt bona diada, doncs, abraçades, i estem en contacte, i, com no, escoltant la cuina d'en John, eh?
2: Això mateix. Vinga, una abraçada per tots.
0: Una abraçada. Adéu-siau, bon dia.

0: I al so de l'italiano, ara marxem, tenim una altra connexió, un altre Jordi de Ràdio Cunit, al qual doncs volem felicitar expressament. Tenim a l'altre costat del fil telefònic en Jordi del programa de Més Enllà, que podeu sintonitzar també, a veure si no m'equivoco, és que ara he perdut el... Són tants programes que al final, aquí, de tots els diumenges, a partir de la una del migdia, a la nostra sintonia. Jordi, què tal estem? Molt bon dia, moltíssimes felicitats i molt bona diada, eh?
1: Doncs moltes gràcies per la felicitació i molt bona diada per tu i per tota l'audiència de Ràdio Cunit, la del meu programa i la de la resta de programació fantàstica que teniu a l'emissora.
0: Clar que sí. On t'hem enganxat ara?
1: Doncs mira, a la feina, perquè...
0: Sí?
1: Perquè, bueno, és un dia... que és un dia laborable, que és una mica estrany aquesta festivitat, no? Perquè tothom té una sensació molt de festa, però la majoria, doncs, hem d'anar a treballar i, bueno, jo tinc un treball molt seriós, que he d'estar aquí al Pou del Canó, i, bueno, després quan pleguem per la tarda, doncs, ja gaudirem de la jornada, doncs, al meu poble, com tothom, els llibres, les roses, la bona companyia, i gaudint d'aquest dia de lletres i flors.
0: Clar que sí, t'ha caigut un llibre ja o no?
1: Doncs encara no, espero que quan per la tarda alguna cosa em caurà, espero.
0: I tens algun ullat o no?
1: Si tinc algun... Bueno, sempre he estat molt aficionat a la novel·la històrica i normalment a casa la família doncs ho té en compte i quasi sempre em cau alguna de les novetats més recents doncs, normalment dels grans autors, bestsellers, però a mi m'agrada més la novel·la en moda totxo, és a dir, aquell que tingui moltes pàgines, que m'hi pugui entretenir molts dies, i bueno, espero que algun d'aquests em caurà, ja ho veurem.
0: Clar que sí. Doncs escolta'm, des d'aquí volem desitjar un feliç dia i et volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
1: Ui, una cançó que me la poseu ràpidament. Escolta'm, si la teniu a mà, el Stairway to Heaven de Led Zeppelin, per mi és la cançó, en majúscules.
0: A veure, un moment que la busquem. Aquí està, em sembla que ja la tenim per aquí. Molt bé, doncs ara te la posem ràpidament i a més et donarem numeret a veure si et toca algun dels més de 25 premis que sortegem cada setmana a través dels micròfons de Ràdio Cunit en el nostre mega sorteig de la comarca, al que com sempre ens estem més de mitja hora repartint premis cada setmana. Escolta, doncs ja aquest tema de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, i t'emportes el 301, d'acord?
1: 3-1, perfecte, fantàstic, moltíssimes gràcies, a veure si tinc sort, que mai no em toca res.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, una molt forta abraçada i com no, doncs moltíssimes gràcies també per compartir el de Més Enllà, com sempre, a través de la nostra sintonia, i escolta'm, per molts anys, moltes felicitats i bona diada, d'acord?
1: Moltes gràcies, Jaume, una abraçada per tu i per tota l'audiència de Ràdio Cunit.
0: Igualment, que vagi bé el dia. Abraçades, siau!

0: I seguim felicitant a més Jordis a través de la nostra sintonia, a través de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat en aquest programa especial sobre Sant Jordi que us estem oferint a través del Cunit del Dia. I tenim a l'altre costat del fil telefònic a Jordi García. Jordi, què tal estem? Molt bones.
1: Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia i moltes felicitats, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Doncs de part nostra doncs, et volíem també felicitar en exclusiva també a través dels micròfons de Ràdio Cunit i escolta'm, desitjar-te que passis una molt bona diada, eh, Jordi?
1: Moltes gràcies.
0: Què tal com prova el dia? T'hem enganxat a... On t'hem enganxat? Estàs treballant? Estàs a fent gimnàs? Estàs fent exercici? Passejant?
1: Estic fent una paradeta a Llinars.
0: Ah, molt bé, escolta'm, Déu-n'hi-do, eh? Una paradeta. I què esteu oferint en aquesta paradeta?
1: Doncs llibres, roses, punts de llibre, roses de paper, també...
0: Caram, tu, toqueu tot, eh? O sigui, sí, tot el merchandising de la diada. Només falta els pastissos i el pa de Sant Jordi, eh? Per acabar de rematar-ho. Escolta'm, Jordi, ja has rebut algun llibre o no?
1: No, a la tarda, a la tarda.
0: A la tarda? Molt bé, perfecte.
1: Ja l'estic esperant.
0: Sí, ja saps quin és o no?
1: El del... Òscar Andreu.
0: Ah, molt bé, ostres, molt bé. Com es titula? Ho saps o no?
1: Alguna cosa relacionada amb el català, no sé.
0: Ah, val. Molt bé, doncs escolta'm Jordi, digue'ns una cançó que te la posem ràpidament, que te la volem dedicar.
1: Doncs el Bon Dia dels Pets.
0: El Bon Dia dels Pets, sí senyor. Ui, quins records del Bon Dia dels Pets, eh? Això em recorda, no sé per què, un Bali de Sants. El Bali de Sants de Barcelona em recorda una miqueta aquesta cançó. Sí. Però bueno, te la posem ràpidament, te la dediquem i a més et donarem numeret. Te'n portes el número 300... espera. El 299 era pel Jordi de Masallà. Sí, doncs el 300 va per tu, el qual ja està sonant... Sí senyor, eh? El número 300 per al mega sorteig de premis de demà divendres, més de mitja hora repartint premis cada setmana des de la ràdio Anticrisis. Escolta'm, Jordi, moltíssimes felicitats, que disfrutis del dia i per molts anys i abraçades, d'acord?
1: Igualment.
0: Que vagi bé, siau!
1: Vinga,
0: adéu.
1: Desperta
2: el barri a cops d'escombra.
0: Amb aquest tema s'emporta numeret del 300 Jordi García, 301 Sílvia Benítez, 302 Max Rius, amb el 303 Alan Rius, amb el 304 Vanessa Sánchez, 305 Ángela Santa María, 306 Nolia Sendra, el 307 Esparral Losendra, 308 Ingrid Ortiz, 309 Blanca Martínez, 310 Aitor Escardó, amb el 311 també li donarem numeret a Ivan Escardó, 312 Goretti Navarro, 313 Alexandra Vicente, 314 Jordi Montcunill i amb el 315 Linda Cortés.

0: I estem a la nostra especial Sant Jordi, 3:15 del migdia. I connectem amb la Biblioteca Municipal de Cunit, amb Gemma Miracle, la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, estem? Molt bon dia i molt bona diada de Sant Jordi, eh?
1: Hola, molt bon dia i molt bona diada a tothom.
0: Què tal, com esteu vivint el dia d'avui aquí a la biblioteca?
1: Bé, doncs molt bé, amb moltes novetats, és el dia dels llibres, és el dia de la lectura, també de les roses, per tant, és un dels dies més bonics de l'any per nosaltres.
0: A més, a banda de les activitats que teniu programades també a la mateixa biblioteca, em sembla que també esteu desplaçats fora, oi o no?
1: Sí.
0: Teniu paradeta,
1: sí.
0: Oi?
1: Sí, avui ens podeu trobar aquest matí, tant ens podeu trobar com a la biblioteca, que tenim aquí exposades totes les novetats, bueno, ja se n'han portat unes quantes, però hi ha moltes novetats que han sortit ara d'aquests principis, aquests primers mesos de l'any, uh-huh. I després també estem a la plaça de l'Ajuntament, amb totes les paradetes que han muntat diferents entitats, associacions, doncs també trobareu la paradeta de la biblioteca, amb tota informació de la biblioteca, estarem allà també.
0: Molt bé, fins a quina hora estareu aquí a la...
1: Estarem fins a les 2 del migdia.
0: Oh, caram, de pressa, eh? Falta una hora i quart per...
1: Bueno, sí, bueno, podeu passar per allà a saludar sí, sí. Les companyes de la,
0: clar que sí.
1: De la biblioteca.
0: Clar que sí, intentarem després passar-nos-hi per allà, i si no, doncs, com sempre, tenim la mateixa biblioteca.
1: La biblioteca avui està oberta al matí tarda, com sempre.
0: I quines activitats pots destacar referents a Sant Jordi que teniu programades aquests dies?
1: Doncs aquests dies, bé, de fet ja les hem portat a terme durant aquesta setmana. Uh-huh. Avui no hem programat res perquè ja sortíem a la placeta, també perquè és un dia de carrers, un dia sí. Que la gent tomba i tot. I llavors les hem anat realitzant durant la setmana, tallers infantils, tallers familiars, uh-huh. La llegenda de Sant Jordi, tot això ja ho hem portat a terme durant aquests dies.
0: Molt bé, sí, igualment ja en el mateix informatiu de Ràdio Cunit ja hem anat també comentant i anunciant aquestes uh-huh. activitats. Una valoració, han anat força bé o no?
1: Sí, molt bé, molt bé, molta afluència de gent. Sant Jordi és un dia que jo crec que tots estem d'acord que és un dia molt bonic, no? I tothom té ganes de celebrar-lo i de participar en les activitats literàries i de foment a la lectura i que estan al voltant de la diada.
0: Molt bé. I ara ens agradaria saber quines novetats teniu i quines recomanacions ens realitzaríeu a l'hora de comprar un llibre. O de venir a la biblioteca a llegir-lo, vaja.
1: A veure, tenim l'últim de la Sílvia Soler, per exemple, el d'Érem tan jove. També tenim el de la... el nou de la Han Kang.
0: Sí.
1: De Tinta i Sang.
0: Que ha tingut premi, sí, és veritat.
1: Aquí, sí. Ha tingut un premi ara, de fet està a Barcelona, crec, sí. aquest Sant Jordi.
0: Ha sortit als diaris i tot avui.
1: Uh-huh. Sí. Després també tenim el Premi Sant Jordi, com no, el de Prometeu de Mil Maneres, del Carles Rabassa. Mhm. Uh-huh. Quins altres? És que tenim bastantes novetats, eh? Jo us convido que vingueu a la biblioteca i que regireu una miqueta tot el que us hem uh-huh. portat. També tenim l'últim de l'Empar Moliner, el d'Instruccions per viure sense ella. També tenim el del Jaume Clotet, el de l'Espasa del Rei. Uh-huh. Tenim moltes novetats.
0: Molt bé, una mica de tot, clar que sí, eh? Sí, recordem, doncs, on està situada la biblioteca i quins horaris realitzeu.
1: La biblioteca la trobareu al carrer de la Creueta, número 17, i al matí estem de 10 a 2 i a la tarda de 3:45 to 8:15, de dilluns a divendres.
0: Molt bé, perfecte. I no sé si vols destacar alguna cosa més, algun servei que realitzeu, o algun horari més o no?
1: No, de moment no tinc...
0: Teniu també, on es pot consultar, suposo, a la web de l'Ajuntament, doncs, totes les activitats que realitzen, no? No sé si teniu xarxes socials...
1: Sí, aquesta setmana, que potser doncs, és tota una setmana més enfocada doncs, a la Diada de Sant Jordi, nosaltres continuem oferint doncs, als diferents clubs de lectura i altres activitats. Sempre intentem programar activitats infantils per uh-huh. nadons, per nens més grans, tallers també més d'aprenentatge, més de tallers de robòtica, i també algunes actuacions al voltant doncs, de la narració per adults també. Ara, uh-huh. Com a novetat, enguany estem portant a terme un curs d'audiollibres. Uh-huh. És un grup així reduït.
0: Sí. La Laia Flores està per allà o no?
1: Sí, és la Laia, la cunitenca.
0: Sí, Laia, i tant, també. Ha estat aquí.

0: Ràdio Cunit també, fent programa.
1: Sí, no? Sí, estava aquí. Ara està a Ràdio Cunit o...
0: No, ha estat anys aquí fent... No sé si va arribar a fer dos o tres programes aquí a la nostra emissora.
1: Sí, doncs ara la Laia ens fa, doncs, aquest, com que també es dedica a narrar llibres,
0: sí.
1: Doncs ens fa, doncs, un curs de 8 sessions
0: molt
1: al voltant de com es narren els llibres, sí.
0: Molt
1: bé. Com ho fan, i després, de fet, ho porten a la pràctica, eh?
0: Caram,
1: ja,
0: escolta...
1: ja us explicarem més endavant, serem com les conclusions de com ha anat aquest club, per veure si ho tornem a repetir.
0: Clar que sí. Donant-li molts records, per cert, la tindrem que trucar, que també li volem fer una entrevista aquí a la ràdio.
1: Molt bé.
0: Molt bé, doncs, escolta, moltíssimes gràcies, molt bona dia, no volem treure més temps, que sabem que aneu molt liats avui, que atabala tanta gent aquí, i escolta'm, doncs, que sàpiga, doncs, la gent que per qualsevol cosa, sempre tenim la Biblioteca Municipal Marta Mata d'aquí de Cunit, al qual, doncs, a banda del servei de préstec, també, doncs, podem estar allà, llegir, també consultar, hi ha un fons impressionant de llibres, de... no només de llibres i de revistes i de diaris, sinó que també, doncs, formats digitals per internet, també teniu pel·lícules, DVDs, un film, una passada, eh? I, escolta'm, des d'aquí, doncs, agraïm la gran tasca que, com sempre, realitzeu i, doncs, seguim, doncs, difonent, doncs, totes les activitats que aneu programant. Ara recordem als nostres oients que a partir de 2:15 de migdia, dins de l'informatiu El Cunit al Dia, doncs, tornarem a recordar, doncs, amb més detall totes les activitats que hi ha pendents. Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, molt bona diada de Sant Jordi i escolta'm, ens tornem a escoltar dintre d'un mes aproximadament en aquesta mateixa secció, d'acord?
1: Molt bé, moltes gràcies, Jaume.
0: Una abraçada i bona diada.
1: Molt bona diada, bon sentit.
0: Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: I els nois i noies de l'Institut Ernest Joaquim Martí de Cunit també ens han cantat una miqueta el que seria la llegenda de Sant Jordi, el que a continuació escoltem.
2: Hola, els alumnes de l'Institut Ernest Joaquim Martí ja tornem a ser aquí, en col·laboració de Ràdio Cunit, amb un programa especial. Avui, 23 d'abril, celebrem Sant Jordi, el Dia Mundial del Llibre. I comencem el nostre programa amb la història d'aquesta diada festiva de Catalunya.
3: Sant Jordi era un militar romà nascut a Turquia al segle III, que va negar-se a portar a terme el que ordenava l'emperador, i per aquest motiu va ser decapitat. Molt aviat, van començar a aparèixer històries fantàstiques sobre ell.
4: La versió de la llegenda més popular a Catalunya explica que a Montblanc hi havia un drac terrible que es menjava homes i dones. Per calmar-lo, s'escollia per sorteig una persona que era donada en sacrifici al monstre. Un dia, la sort va assenyalar la filla del rei. Aquesta hauria mort a mans del monstre si no hagués estat per l'aparició d'un ben cavaller que es va enfrontar al drac i el va matar. La tradició afegeix que de la sang del drac en va néixer un recer de flors vermelles, d'aquí que regali a la persona estimada una rosa durant la diada de Sant Jordi.
2: Després d'escoltar la història de Sant Jordi, us explicarem la celebració d'aquesta festa.
5: La diada de Sant Jordi és una jornada festiva i popular en la qual les parades de llibres, les roses i, sobretot, riuades de gent prenen els carrers de totes les localitats catalanes.
6: La celebració no pot ser més senzilla. El ritual consisteix a tot passejant, comprar una rosa, un llibre o ambdues coses per regalar a les persones estimades.
7: Aquest dia, la Generalitat de Catalunya fa l'entrega de la Creu de Sant Jordi a les persones i entitats que han destacat pel servei prestat al país.
2: Seguim el nostre programa amb un poema de Josep Piera. Esperem que us agradi.
8: L'amor no té paraules, té carícies, té gestos, té deliris de Yemex. Per això pot ser la poesia ve després.
2: Voleu saber el significat del color de les roses? Doncs escolteu atentament.
9: La rosa vermella és la de sempre i la preferida per regalar el dia de Sant Jordi. Simbolitza l'amor i la passió.
10: La rosa blanca està unida a l'amor. És símbol de pau, germanor, puresa i d'innocència.
11: La rosa rosa implica dolçor i, per tant, la persona que la regala és de fiar. El seu significat és d'admiració i simpatia.
12: La rosa groga és ideal per l'amistat i per regalar als adolescents.
13: La rosa taronja representa l'entusiasme i la passió.
14: La verda es vincula amb l'esperança, l'equilibri, el descans i la joventut.
15: La blava significa confiança, reserva, harmonia i afecte.
16: Finalment, la rosa coneguda com a l'arc de Sant Martí dona resposta a tots els sentiments que es vulguin transmetre.
2: A continuació, us recomanarem 5 llibres per regalar en aquesta diada.
3: Voleu llegir novel·les eròtiques? Doncs aquí tenim una part de la millor trilogia, 50 sombres de Grey, d'Erica Leonard James.
17: Us agraden les històries plenes d'amor? No ho dubteu i llegiu Perdona, però quiero casarme contigo, de l'autor italià més famós, Federico Moccia.
18: Si el misteri va amb vosaltres, la elecció ha de ser Stephen King amb El resplandor.
19: Veritat que sempre heu sentit parlar de vampirs i homes llop? Doncs escolliu tota la saga del Crepúscul de Stephenie Meyer.
10: I si us agraden els còmics, trieu Els nens mutants de Sant Ildefons, de Mike Bonales. No parareu de riure.
2: Bé, doncs, fins aquí el nostre programa especial de Sant Jordi. Esperem que us hagi agradat i que tingueu un bon dia de Sant Jordi. Recordeu de sintonitzar 107.0.
0: I abans de donar pas ja als butlletins informatius de la una del migdia, marxem amb Pino D'Angio. Quina idea! Quina que quedava en pendent i que ens havia demanat el Jordi Ibáñez, a que també li donem numeret, eh? Bueno, ja li hem donat numeret, vaja. Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente. Aprofitem per donar numeret amb el 316 a Maya Alba, 317 a Carme Díaz, 318 a José Pierna, el 319 Rocío Pierna, 320 Albert Riba, 321 Manuel Figueras, 322 a José Osuna, 323 Núria Esteban, 324 Encarna Navés, 325 Eliseo Vives, 326 Pagui Montalbán, 327 Susana Cadavieco, 328 Montse París, 329 Alia Medellín, 330 Jessica Méndez. Yeah. Si dice così, no?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi, una de les celebracions més emblemàtiques del país, que omple un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. I és que més d'un dia de celebració representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi concentra prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters voldrien tornar a repetir si es pot superar aquells 2 milions de llibres venuts que van suposar 26 milions d'euros de facturació. I per saber com s'està vivint aquesta jornada aquest matí, avui a Sant Feliu de Llobregat, concretament anem ara fins a la plaça 8 de març d'aquest municipi on hi tenim a la nostra companya, la Conxi Estevez. Conxi, com estan en aquestes primeres hores de Sant Jordi? Bon dia.
2: Doncs hola, bon dia. Sant Feliu de Llobregat celebra Sant Jordi amb una proposta ben singular, la Cuina de les Roses. Aquesta iniciativa, nascuda l'any 2012, uneix gastronomia i cultura al voltant d'un dels símbols més estimats de la capital del Baix Llobregat, la Rosa. Gràcies a la perseverança de l'entitat Amics de les Roses i a la creativitat també del sector gastronòmic local, enguany aquí a Sant Feliu es poden degustar propostes tan originals com el còctel Foc Rosa, les magdalenes Flor de la Vila o els muntadets de formatge de cabra amb melmelada de pètals de rosa. Durant uns dies, al voltant de Sant Jordi, Sant Feliu de Llobregat es converteix, doncs, en un gran aparador gastronòmic on la rosa no només es regala, sinó que també es menja. Una manera diferent de viure a Sant Jordi, on la tradició també passa per la cuina.
1: Gràcies, Conxi. Bona diada.
2: Bona diada.
1: I la Generalitat de Catalunya impulsarà una prova pilot amb agents de Mossos d'Esquadra als centres educatius per fer tasques de prevenció i acompanyament actuant de paisà com a referents. El projecte es desplegarà en zones com ara l'Hospitalet, Vic, l'Alta Ribagorça, Val d'Aran i també Tàrrega i en centres del Prat i Sabadell. Educació justifica per la creixent complexitat als centres i assegura que segueix models ja implantats en altres països i comunitats. I pel que fa a la mobilitat, sembla que millora ja la situació a les carreteres, tot i així encara hi ha retencions importants que es concentren a la B20 en sentit nus de Llobregat, on hi ha fins a 6 quilòmetres de cues d'entrada a Barcelona. També a la ronda litoral, a la B10, en tots dos sentits de la marxa, la C58 direcció nus de Trinitat i també a l'AP7 en sentit nord entre Gelida i Castellví de Rosanes, on en aquest punt està afectat per obres. També a la C32, a l'altura de Sant Boi de Llobregat i finalment també continuen afectacions per obres a la C31 entre el Prat de Llobregat i Barcelona, amb carrils tallats en tots dos sentits de la marxa. I, de fet, la culminació de les obres d'instal·lació d'una passarel·la per a vianants provocarà el tancament de la C31 aquesta nit entre Castelldefels i Gavà.

0: queda gran.
1: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287.
2: Les victòries del passat.
1: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
2: Avui celebrem que estem bé.
1: Motor Show Extrem. Acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extrem. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extrem. Acció i emoció al límit. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a 6:00 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros, Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maíp. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maíp. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maíp. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit. Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga. Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán, número 3, en Comarruga.

0: Ayúdanos a crecer. Sintoniza Radio Cunit y corre la voz. 107 de la FM. La Teva Radio.
1: Churreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
4: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
5: Ponte marquería, Sheila, que te vas a amar.

0: normal es que algunos murieran. Debió de ser triste ver a civiles avanzando con dificultad los últimos kilómetros. Pero no pude hacer nada. No pude hacer nada. Como mucho podría haber dicho, quedaos con vuestros judíos. No los necesito. Auschwitz estaba lleno hasta arriba.
1: Sí, es cierto. Tenemos órdenes de transporte desde Theresienstadt a Auschwitz firmadas por usted hasta el mismo final. Y de esos 50.000 de Hungría que marcharon a pie, usted sabía que les enviaba a la muerte incluso si sobrevivían a la marcha.
0: Yo le aseguro, capitán, que no tenía ni idea del sufrimiento.
1: En aquella época recibió un informe de un grupo de alemanes de alto rango. Uno de ellos era el general al mando de las Waffen-SS, Jüttner. Cuando nos enfrentamos a él al principio, Eichmann no se declaró culpable. Y después se enteró de que escribiríamos a Himmler diciéndole que había cancelado las órdenes de marcha.
0: Es totalmente cierto. Las órdenes de marcha fueron canceladas por mí.
1: Sin embargo, una semana después las marchas se reanudaron.
0: ¿De verdad? No recuerdo eso.
1: Jüttner continúa diciendo: Eichmann, por despecho a las nuevas órdenes de Himmler de suspender el asesinato de judíos, decretó de nuevo que todos los judíos y sus hijos mayores de 10 años debían ser deportados a Auschwitz y Dachau y a las cámaras de gas.
0: Eso es imposible. Yo jamás habría desobedecido órdenes.
1: Aquí están las órdenes de Himmler que usted desobedeció. Y aquí las órdenes de marcha firmadas por usted.
2: Doncs sí, amigues i amics, aquesta és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana, la detenció i judici d'aquest criminal de guerra, un Obersturmbannführer, és a dir, tinent coronel de la SS, i responsable directe del patiment i assassinat de milers de deportats als macabres camps de concentració alemanys durant la Segona Guerra Mundial, és a dir, Adolf Eichmann. Cinèfils, he decidit una cosa poc habitual. Degut al dramatisme de la història d'aquesta pel·lícula, aquesta vegada no us deixo amb la banda sonora del film. Tan sols em resta acomiadar-me fins la propera setmana. Sayonara, baby.
3: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
4: Del pita, pita, del.
3: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
5: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
6: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, màgia i moltes disciplines més.
5: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
6: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
3: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Seurany Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica, Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
7: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
6: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
7: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
6: A l'Hotel Àvia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
7: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àvia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àvia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àvia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Nos puedes encontrar en Instagram, Peluquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit. Al 107.0.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dijous, dia 14 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. La Diputació de Tarragona està executant treballs de manteniment en els camins d'accés a Cos de Cunit i Rosers. Les obres estan degudament senyalitzades i s'habilitarà pas alternatiu de trànsit per garantir la circulació. L'horari previst dels treballs és fins a les 6 de la tarda, el qual ens explicava la nostra primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Cunit, la senyora Dolors Carreras.
1: Cunitencs i cunitenques, avui, com veieu, ens trobem aquí en el barri d'aquí de Costa Cunit, en aquesta carretera que va... que ens comunica també amb el barri dels Rosers, que també properament asfaltarem. El fet d'asfaltar de nou aquesta carretera, que ja era una demanda molt, molt demanada per tots els veïns i veïnes d'aquests dos barris, i especialment també d'altres zones, que també venim a veure, a visitar de vegades, també que tenim familiars o amics aquí en aquestes zones, era molt necessària poder-ho fer. Doncs bé, amb una subvenció de la Diputació de Tarragona hem pogut fer aquest asfalt. L'asfalt, a més, o sigui, s'ha guanyat molt en visibilitat perquè s'han arreglat algunes corbes, s'han tallat alguns arbres, s'han ampliat i també, evidentment, guanyar en seguretat, que és una part molt important. A la vegada, també, com podeu veure aquí, tenim uns petits desviaments que s'han fet en certs punts per l'aigua. Per què? Perquè d'aquesta manera l'aigua, quan plou, no se'ns quedarà sota l'asfalt i al cap de poc temps tenim l'asfalt aixecat o tenim herbes... En fi, que això també ens perjudica la circulació. Per tant, doncs, aquest punt quedarà arreglat i tan necessari. Guanyem visibilitat i seguretat.
0: D'altra banda, també seguim amb la talla d'herbes i els treballs de manteniment a la zona del Sol Cunit i Pla de Mar, el que es continua treballant per mantenir els espais nets, cuidats i més segurs per a tots els veïns i veïnes. Doncs seguirem també per la zona de Puigpelós durant els pròxims dies. I la Gossa Sorda presenta Cunit els concerts de la gira Tornallom del 22 i 23 de maig al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després en dues nits de concert que comptaran amb Testarudes, DJ Patrapella, Svetlana, Hijas de la Cumbia i la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest dimecres, dia 13 de maig, a Cunit tots els detalls dels concerts que la banda oferirà els pròxims 22 i 23 de maig al Passeig Marítim dins de la gira a Tornallom. Dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seves últimes actuacions al país. Durant la roda de premsa, celebrada davant de l'oficina de turisme i a escassos metres del recinte dels concerts, la banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies amb la participació de Testarudes, Digi Trapella, Svetlana i Hijas de la Cumbia. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com a una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Cassanyes ha destacat

Iniciatives com Palestina Drinks, el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis a l'acció social a Gaza i Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran espai i veu propi durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un pam de terra, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el sindicat de llogateres i les xarxes d'usuàries de Tren de Catalunya. Dissabte també participarà en la Fundació Emprius, dedicada a la restauració del patrimoni, el Correllengua, agermanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira, i l'Assemblea de Docents de Catalunya, una presència especialment significativa per al grup pel seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humorista conitenc Guillem Estadella, on, segons ha explicat la banda, volien comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués conduir les dues nits i actuar també com a anfitrió local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups de joves, a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'esca, al reggae i al rocksteady. Nadal ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans que la Gossa Sorda ha defensat des dels seus inicis. La jornada es complementarà amb la participació de DJ Trapella, un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa al dissabte 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. Svetlana, un grup barceloní definit també durant la roda de premsa com a una proposta d'octopop Beirt, musicalment allunyada de la Gossa Sorda, però amb una actitud desvergonyida, combativa i clarament punk. Josep Nadal ha explicat que trobaven a faltar dins de l'escena actual propostes com aquesta, amb capacitat de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics, i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà doncs amb Hijas de la Cumbia, de la ciutat de València, vinculades a la música llatina i al mestissatge. Per part de la banda s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea generacional dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels països catalans. Finalment, Cassanya ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment pel que fa a l'organització dels aparcaments, els accessos i la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament informarà pròximament sobre dues zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la Gossa Sorda, amb l'objectiu de facilitar l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. També ahir al matí es va celebrar una reunió de coordinació en matèria de seguretat entre responsables dels Mossos d'Esquadra i representants de l'Ajuntament de Cunit i la policia local. A la trobada hi va participar el cap de Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, l'inspector en cap de la comissaria de Vilanova i la Geltrú, l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo, i el sergent cap de la policia local de Cunit, Sergio Aguilar. Durant la reunió s'han analitzat diverses tipologies delictives que afecten el municipi, especialment els robatoris en domicili, tot i que les dades actuals apunten a una reducció important pels fets delictius respecte a períodes anteriors. Les diferents administracions i cossos policials han coincidit en la necessitat de continuar doncs reforçant la prevenció i la presència policial al municipi. En aquest sentit, s'ha acordat intensificar la coordinació operativa entre Mossos d'Esquadra, policia local, mitjançant controls conjunts i dispositius coordinats que començaran doncs avui mateix en diferents punts de Cunit. La reunió també ha servit per preparar la Junta Local de Seguretat de Cunit, prevista pel pròxim 3 de juny, on es farà una anàlisi global de l'estat de la seguretat del municipi i de les accions impulsades conjuntament entre els diferents cossos policials. Des de l'Ajuntament i els responsables policials s'ha destacat la importància de la coordinació institucional i operativa per continuar millorant la seguretat i la percepció ciutadana al municipi. El 14 de maig s'obre el termini per a sol·licitar la subvenció dels llibres de text del curs escolar 2026-2027. El període de presentació de sol·licituds serà fins al 28 de maig. Teniu, doncs, disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la subvenció i presentar tota la documentació fent clic a l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament, al que podeu formalitzar la sol·licitud de subvenció dels llibres de text per al curs vinent a través del tràmit CUN0051. La tramitació electrònica a través de l'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser d'IDCAT mòbil, una forma
senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu també a la web de l'Ajuntament. És important que en el moment de registrar

0: La sol·licitud, tingueu prèviament preparada tota la documentació necessària. Cal escanejar o fotografiar tots els documents en el dispositiu que utilitzareu per emplenar, doncs, el formulari de sol·licitud per tal de poder-los adjuntar. No obstant, també es podran presentar instàncies de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Cunit, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:15 de migdia i dijous de 5 de la tarda a 6:45 del vespre. L'objecte d'aquesta subvenció serà el cost alumne per adquirir llibres de text obligatoris, el que no inclou els llibres de lectura, diccionari, agendes escolars i material complementari. Dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar, en el supòsit de l'alumnat d'ESO adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de la subvenció la quantitat, doncs, corresponent a l'adquisició dels materials específics que facin servir en les formacions desenvolupades. Per sol·licitar més informació podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a la UAC, situada al carrer Major número 12, trucant al 977-67-4080, 977-67-4080, o contactar amb la Regidoria d'Educació, ubicada al carrer dels Horts número 5, trucant al 977-67-62-92, 977-67-62-92. I Cunit ja respira ciclisme. Aquest dissabte, dia 16 de maig, a les 11 del matí, a la Biblioteca de Cunit acollirà, doncs, la gran festa ciclista, un esdeveniment per escalfar motors davant el pas del Tour de França 2026 pel municipi. La jornada comptarà amb la participació de directius, periodistes i excorredors professionals. Els assistents podran gaudir d'exposició històrica amb bicicletes, mallots i records dels tours de 1976 i 1977, cinema ciclista, amb projecció de vídeos de les edicions de 1959 i 1973. L'acte organitzat per l'Ajuntament, el grup d'estudis cunitencs i el Club Ciclista Cunit convida tota la ciutadania a viure de prop la passió per la Grande Bucle. I també, doncs, un grup de cunitencs i cunitenques està treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora per tota la població. Des d'avui mateix es poden veure per Cunit senyals taronges i blaves els primers signes d'aquesta iniciativa. La proposta planteja la creació de dos grans equips populars batejats com els Mullats i els Cremats, que protagonitzaran durant la Festa Major diferents activitats, reptes i accions lúdiques pensades per fomentar la participació ciutadana, la convivència i l'ambient festiu als carrers del municipi. El grup promotor del projecte explica que la idea neix amb la voluntat d'implicar entitats locals, famílies, grups d'amics, comerços i ciutadania en general i aconseguir que la Festa Major sigui encara més viscuda, transversal i oberta a tothom. La iniciativa aposta per una rivalitat simbòlica i divertida entre els dos equips, sempre des d'un esperit positiu i de cohesió social. L'objectiu no és competir per dividir, sinó generar identitat col·lectiva, ambient festiu i noves tradicions populars que ajudin a reforçar el sentiment de poble. Entre les activitats que es plantegen hi podrà haver proves populars, gincames, activitats d'aigua, cercaviles, reptes entre equips, decoracions de carrers i altres propostes participatives que impliquin diferents sectors del municipi. El col·lectiu organitzador considera que aquesta iniciativa pot aportar nous espais d'alegria, convivència i implicació ciutadana i convertir la Festa Major en una celebració encara més compartida i participativa. De moment els projectes es troben en fase inicial i els seus organitzadors esperen poder sumar el màxim de persones, entitats i col·laboradors possibles abans de donar a conèixer més detalls sobre el funcionament dels equips i les activitats previstes. Tot apunta, però, que ben aviat els veïns de Cunit hauran d'escollir bàndol, Mullats o Cremats. La iniciativa compta amb la complicitat de les entitats Tocats pel Foc, Valls Populars, Joves Diables de Cunit, Joves per Cunit, d'una entitat nova que s'està creant i també de l'Ajuntament de Cunit. I el pròxim 25 de maig el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en el model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar els discursos a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escola activa, habilitats essencials per aprendre a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través del web del Som Cunit o directament a l'enllaç que trobareu, doncs, a la web de l'Ajuntament. I també recordem que la quarta edició del procés de pressupostos participatius de Cunit arriba a la fase de votació de les propostes finalistes, que permetrà als veïns i veïnes escollir a quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. De l'11 al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes des d'avui fins al portal de digital de participació de l'Ajuntament de Cunit, a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no excedeixi el pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa, a partir del 13 de maig, diversos punts de suport presencials on es demanarà suport per votar a través de la plataforma. Recordeu, doncs, dilluns 18 de maig, de 10 del matí a 12 del migdia, al casal de la Gent Gran. Dilluns 18 i dimarts 26 de maig, de 6 de la tarda a 8 del vespre, al gimnàs municipal. I dilluns 25 de maig, de 10 del matí a 12 del migdia, a l'Ajuntament de Cunit. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de les propostes escollides no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. I també el municipi de Cunit tornarà a ser escenari d'una gran jornada esportiva amb la celebració de la quarta cursa Cunit-Calafell, que tindrà lloc el pròxim 24 de maig. Després de l'èxit de la participació i organització de les tres edicions anteriors, la prova es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. La cursa presenta un programa complet i inclusiu pensat per a totes les edats i nivells, combinant competició i participació popular en un entorn privilegiat del litoral. La jornada iniciarà a les 9 del matí amb una caminada popular de 5 quilòmetres oberta a participants a partir de 14 anys. A dos quarts de 10 del matí tindrà lloc les proves principals. La cursa de 5 quilòmetres, una volta al circuit. Cursa de 10 quilòmetres, dues voltes al circuit. I amb dues en categories masculina i femenina. A partir de dos quarts d'11 del matí es desenvoluparà la prova de cross escolar amb diferents categories segons any de naixement. Infantil, d'entre 2012 i 2013, amb 1.120 metres. A la vi, d'entre 2014 i 2015, amb 1.050 metres. Benjamí, entre 2016 i 2017, amb 980 metres. Prebenjamí, de 2018 a 2019, amb 560 metres. I barrufets, entre 2020 i 2022, amb 150 metres. Totes les categories comptaran amb participació masculina i femenina, amb recorreguts adaptats per garantir una experiència adequada a cada edat. La cursa Cunit-Calafell ha experimentat un creixement progressiu en participació i qualitat organitzativa, esdevenint una cita esportiva de referència al territori. El seu format, que combina esport, salut i convivència, la fa especialment atractiva tant per a corredors habituals com per a famílies i participants amateurs. Pel que fa a inscripcions obertes, doncs s'espera una elevada participació en aquesta quarta edició. Des de l'organització es convida a tota la ciutadania, esportistes també d'arreu del món, a formar part d'aquesta jornada esportiva. Amb aquesta iniciativa, Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció de l'activitat física, els hàbits saludables i l'organització d'esdeveniments que dinamitzin la vida social i esportiva del municipi. Encara tenim més notícies, i és que ja podeu començar a fabricar les vostres andròmines casolanes, perquè el dissabte 11 de juliol, a marcar dins dels actes de la Festa Major d'Estiu, tornarem a gaudir de la tercera edició de la SOBAC, la supernena i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Us animem a anar creant i posant a punt els vostres vehicles de fabricació pròpia i casolana per participar de l'activitat i gaudir d'una jornada d'allò més esbojarrada. Aquesta activitat no és una cursa ni cap competició, sinó una manera de divertir-se i fer espectacle, on els participants també poden anar disfressats en conjunt amb la seva andròmina. L'andròmina ha de ser de fabricació pròpia i muntada sobre rodes per al seu lliscament, ja que la seva tracció ha de ser humana, amb sistema de frenada i direcció, i que l'estructura no excedeixi el metre i mig d'ample. Podeu consultar totes les especificacions a les bases de participació. Les inscripcions ja estan obertes. I en acabar el recorregut, seguirem festejant amb l'androvermut musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. I la Fundació Pere Tarrés, amb la col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit, ofereix un certificat professional adreçat a persones interessades a treballar donant suport a persones dependents en el seu dia a dia dins d'institucions socials. La formació permet adquirir competències per oferir una atenció de qualitat, aplicant estratègies d'autonomia personal, suport emocional i intervenció sociosanitària en coordinació amb equips interdisciplinaris. Es tracta d'una proposta amb un enfocament pràctic i amb l'alta inserció laboral dins de l'àmbit de la dependència. Aquest certificat ja incorpora l'aplicació del Reial Decret 659/2023, que integra integra les hores pràctiques dins dels mòduls teòrics dels certificats professionals. Les pràctiques empreses es realitzaran al final de la formació i la titulació no es podrà obtenir fins a haver-les completat, on tampoc hi haurà acreditació parcial. Les persones interessades poden obtenir més informació a la pàgina web de la Pere Tarrés o escanejant el codi QR informatiu. I també s'ha obert el termini per presentar les sol·licituds de preinscripció a les llars d'infants municipals de Cunit, el Trenet i les Marietes, pel curs vinent. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper dia 22 de maig. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la pàgina web de la llar d'infants del Trenet de Cunit, o també trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. Per poder formalitzar la preinscripció, cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. A l'enllaç també trobareu, doncs podreu consultar l'oferta inicial de places a les llars d'infants municipals per al curs escolar 2026-2027. A partir, doncs, del passat dia 8 de maig, a la pàgina web de l'Ajuntament ja podíeu, doncs, trobar un enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I el Centre iFactory de Cunit ha programat una formació sota el títol Com protegir la informació i els dispositius del teu negoci, adreçat a petites i mitjanes empreses i professionals autònoms. La sessió té com a objectiu oferir eines pràctiques per reforçar la seguretat digital dels negocis i prevenir possibles riscos amb finalitat d'evitar atacs digitals i protegir la informació empresarial. El curs anirà a càrrec d'Antonio Herrera, consultor en ciberseguretat, i es celebrarà el proper dilluns de 12 del migdia a 2 a les instal·lacions de l'iFactory. Les inscripcions es poden fer a través del formulari forms.let. Per a més informació es pot contactar amb el centre en horari d'atenció de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de migdia mitjançant l'adreça a l'Avinguda Tarragona 149-151, al telèfon 977-674080, 977-674080, extensió 316, i al correu electrònic ifactory@cunit.cat. Aquesta iniciativa s'enmarca en les accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva protecció davant les amenaces digitals. I aquest cap de setmana també el nostre municipi acull, doncs, l'Art Week 2026, la celebració de cultura contemporània sota la direcció del reconegut grafitenc cunitenc J. Payne. Cunit es prepara, doncs, per aquesta jornada de color i creativitat amb l'Art Week 2026, aquest festival que neix amb l'objectiu de transformar l'espai públic i apropar l'art urbà a tota la ciutadania. Del 12 al 16 de maig, els artistes internacionals Cristian Sassa i Layon pintaran dos murals de grans dimensions amb temàtiques inspirades en la identitat de Cunit que quedaran com a patrimoni artístic permanent. El plat fort serà aquest cap de setmana, al Passeig Marítim, amb pintura en viu, Battle Royale i exposició escolar. A l'escenari musical comptarà amb la presència de Kamikaze Kiki Sound, membre del mític grup del Club de los Poetas Violentos i pioner del hip-hop a Espanya. També participarà Urtica Sound, DJ Format C, Franks 444 i Ep Crew, oferint rap, reggae, funky i dancehall durant tot el dia. Art Week 2026 és un festival per tothom. Hi haurà una zona de tallers familiars per aprendre a fer grafitis, personalitzar gorres, pintar tot bags o pintar cares. A més, el festival disposarà de food trucks, barres amb comerç local i mercat artístic, amb obres dels autors i exposicions complementàries de taula, d'skate i toy art. Art Week 2026, impulsat pel Cunitenc J. Payne, és una aposta gratuïta i inclusiva per fer de l'art una eina social i educativa. Més notícies. Avui vine a l'Espai Jove. Tenim un espai de l'assa de joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. Recorda, avui a 6:15 de la tarda i també el proper dijous 18 de juny a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I demà divendres, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura de Creixement Personal conduïda per la coach Esther Massaguer, un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'autoconeixement, la gestió emocional i la superació personal. En aquesta sessió comentarem i aprofundirem en el llibre El problema de ser massa bo, de Xavier Guix, el que podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I el proper dimecres, dia 20 de maig, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, es durà a terme la trobada del Club de Lectura conduïda per la Magda Minguet. Aquesta sessió del Club de Lectura forma part del cicle de Dones amb Veu, Dones d'Arreu, del projecte Biblioteques Sense Fronteres, a les quals s'aborda la igualtat de gènere des de diversos vessants. Trobada dinamitzada per Carla Serra, de l'associació ECCIC, a la qual comentarem el llibre Una carta molt llarga, de Mariama Ba. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també dintre d'una setmana tenim espai creatiu de pintura sobre llenços a l'Espai Jove, una activitat gratuïta amb places limitades per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 de la vespre. També la setmana vinent, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som Artistes, adreçat a partir d'infants de 4 anys. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual ahir el president del Consell Comarcal es va reunir amb l'alcalde de Bonastre, David Polidor, dins de la ronda de trobades periòdiques amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca. La reunió va servir per abordar diversos temes d'interès municipal i comarcal, especialment relacionats amb la seguretat i la coordinació dels serveis al territori. També es van tractar les problemàtiques d'abastiment d'aigua. I un altre dels punts destacats ha estat el finançament dels ajuntaments i les dificultats que tenen molts municipis per assumir nous serveis i necessitats derivades del creixement del territori. Durant la trobada també es va parlar de la gestió i manteniment dels espais forestals, un aspecte clau per a la prevenció d'incendis i la conservació de l'entorn natural. El tema central de la reunió va ser la gestió dels residus i el desplegament dels nous models de recollida, un dels grans reptes actuals dels municipis de la comarca. Aquestes reunions permeten reforçar el treball conjunt entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i els ajuntaments per compartir inquietuds i avançar coordinadament en els projectes del futur del Baix Penedès. També en el marc d'aquesta ronda de visites, abans d'ahir també el president del Consell Comarcal es va reunir amb l'alcalde d'Albinyana, Quim Ning, el qual durant la reunió es va tractar diversos temes estratègics pel futur de la nostra comarca, especialment relacionats amb el creixement demogràfic que està experimentant el Baix Penedès i la necessitat d'adaptar-hi els serveis i les infraestructures. També es va parlar de mobilitat i de la voluntat de continuar avançant en una xarxa comarcal de carrils bici que connecti diferents municipis i també unir la C31 amb la costa. Més informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, el que, com sempre, doncs, com cada dia vaja, ens ofereix la previsió meteorològica des de la nostra unitat de meteorològica situada en el nostre poble. A continuació, doncs, us deixem amb la previsió meteorològica del nostre company, en Josep Miró. Endavant.
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.

0: Hola, bon dia. El temps avui es presenta força estable, dominat pel sol. Sí que amb alguns núvols baixos a la primera del matí, però marxaran i quedarà un dia força soleat amb algun núvol puntual o bandes de núvols prims, sobretot de cara a la tarda, amb unes temperatures que s'han situat en els 15 graus de mínima, mentre que avui la màxima pujarà i estarà entre els 22 i 23, amb un vent una mica rescalfat, humitat baixa i vent de ponent o mestral, feble amb alguns cops moderats al matí i moderats amb algun cop fort a la tarda, amb una humitat, com dèiem, força baixa i amb una mar moguda, amb maror. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui més variable, amb cel ennuvolat gran part del dia, amb algunes clarianes al matí, cel més tapat a la tarda i possibilitat d'algunes pluges febles i disperses al vespre o entrada a la nit, amb unes temperatures que pujaran de nit i estaran al voltant dels 15 graus de mínima, mentre que la màxima quedarà més curta i no passarà dels 19, amb un ambient més fred, sobretot al final del dia, i amb sensació de fred per l'efecte del vent, un vent de mestral que serà moderat amb algun cop fort a la tarda i farà que la mar estigui moguda amb maror. De cara al cap de setmana, el temps seria més variable amb alternança de sol i núvols.
1: You're so sexy! Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: Jordi dels 40. Jordi Casas House. Jordi Casas House. L'esperit d'Ibiza.
1: D'Ibiza. D'Ibiza.
0: Jordi Casas House.
2: Doncs sí, nois i noies, esperit d'Ibiza, el house que va néixer a Chicago als anys 80 i, com és habitual, música house per les vostres orelles. Molt bé, molt aviat, The Best of 2025 by Jordi Casas.

i molt aviat us presentarem un tema que us encantarà. De moment, estigueu fent el que estigueu fent, us saludem a través de el món de la línia online, o bé des del Ripollès, o bé des de la Selva, o bé des de Girona, capital i el Gironès, o bé des de Manlleu i l'Osona, o des del Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la seva àrea metropolitana. També saludem a la gent del Bages i l'Anoia, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Ses Illes, Sitges, Garraf i també a Cunit i el que és la Costa Daurada.

0: sempre comptem amb la presència d'un noi que és productor, és DJ i fa molts anys que belluga dins el món de la música. A més, és propietari d'un segell musical, òbviament no de correus, sinó musical, que es diu On Work Records. Donem la benvinguda a Caco Martínez.
1: Let's gonna be serious about house music. Please welcome Caco Martínez.
2: Hola, nois i noies de Jordi Casas House. A finals de l'any passat llançàvem el Best of 2024 i com a capçalera de l'àlbum el remix Move Your Body Mix que vaig fer del track Paris la Nuit d'uns dels nostres grans productors, Jörn Lindberg. Avui ho recordem amb gran satisfacció per haver estat un track que es va posicionar de manera notable als millors charts internacionals de house music.

0: the selected track of this week by Taco Martinez.
1: Com cada setmana celebrem de nou un altre track que descarrega. Bon rotllo, bona vibra i excel·lent qualitat. Fet a casa nostra.
2: Fet a casa nostra, Born Limber, Taco Martinez, París, la nuit que tenia un sampler de

Suposo que per algun i alguna de vosaltres, aquí a Jordi Casas House, us han arribat uns records de mitjans dels 90 amb Tori Amos, Professional Widow, remix d'Armand Van Helden, que havíeu ballat en aquests locals de Barcelona, Tarragona, Eivissa, Andorra, etc, etc. Molt bé, doncs, atenció, eren Hard Copy, Block and Crown, amb What's

Casas, amb Jordi Casas, mestre de Casas. Jordi Casas, Instagram, Jordi Casas, G.

0: que es deia 9 PM Till I Come. Una mica de música voladora. El Caco Martínez, que es diu adeu-siau.
1: Sí, sí, sí, això és bo, això és bo.
0: I res, nosaltres hi tornem a la propera edició de Jordi Casas House.

World Records i la darrera cançó que hem fet amb Caco Martínez i un servidor. Molt aviat! Till I come. Fins aquí Jordi Casas House. Apa, siau!

0: Si surts de festa, beu amb precaució. No voldràs pas que et facin comprovar la teva capacitat pulmonar.
1: Jordi Casascaus.
2: Jordi Casascaus.

0: Cumplejant. Cumplejant amb Caral Pedemonte.
1: Tarragona Dansa renova una junta formada íntegrament per dones. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cumplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. L'agrupació sardanista Tarragona Dansa renova una junta íntegrament formada per dones. Parlem amb elles. Aquest és el programa 487 i tenim més titulars. En esports, l'inici del Campionat de Catalunya Gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. 9 colles ballant a plaça. Repassem els resultats. En educació, més de 1.000 alumnes ballen sardanes per primer cop a les 4 demarcacions a la cloenda de les campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes amb una estrena d'Anna Abad. Aquesta cloenda s'emmarca enmig de les vagues d'educació. I el flabiolaire Albert Fontelles Ramonet obté la beca Francesc Pujol, una de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Coneixem quines enregistrarà. I Figueres aprofita l'aplec per acostar la sardana a 450 joves aquesta setmana. També escoltem la nova sardana de Lluís Alcalà. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cumplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Tarragona, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: L'agrupació sardanista Tarragona Dansa aprova una junta íntegrament formada per dones. És l'encapçalada per Laura Abad, que ha buscat el quòrum de 6 sardanistes més per renovar la junta directiva de l'entitat en un moment de transició. Elles són al capdavant, com a presidenta, Laura Abad, però també com a vicepresidenta, Júlia Boix. De secretària hi ha Ares Pallarès i Teresa Soler assumeix la tresoreria. També com a tresorera hi haurà Meritxell Anglès. I de vocals d'infants i joves hi ha Laura Grau i de vocal d'activitats hi ha Marc Gomà. La presidenta ens explica els motius d'aquesta junta feminitzada. Laura Abad és la nova presidenta de l'agrupació sardanista Tarragona Dansa en declaracions al Coplejant.
2: Aquesta nova junta ve formada d'un canvi generacional total, com heu pogut veure, i d'un moment on l'agrupació ens trobàvem en un impàs de juntes directives i que no hi havia cap candidatura. Donada la situació, vaig decidir tirar endavant aquest nou projecte i vaig buscar gent a la qual envoltar-me, no? I clar, si jo busco gent amb la qual envoltar-me, el primer que penso és jovent, perquè clar, jo tinc 25 anys i amb qui comparteixo més moments sardanístics és amb la gent de la meva edat, que dona la casualitat que la Tarragona Dansa, majoritàriament tots som dones, llavors doncs don peu una mica així, no?, a començar a parlar amb gent del meu voltant, que cregui que podem funcionar bé treballant en aquest nou projecte juntes, i a poc es va formant aquesta nova junta. També s'ha de dir que no la formem només noies de només de 25 anys, sinó que també comptem amb dues noies que ballen a la Toc de Dansa, que no són gent grans, que també són joves i que també donaven com una altra visió i que al final en aquesta nova junta tothom hi té cabuda i que el fet que siguem dones ha sorgit una mica com inesperat, no? O sigui, no ha sigut algo forçat, no ha sigut algo previst, però al final vas parlant amb les persones i hem acabat formant aquest equip que per mi és xulíssim i m'encanta. I al final és un equip on creiem que la sardana té futur i que aquest futur passa a obrir portes, a sumar gent, a treballar amb il·lusió, i nosaltres la veritat és que arribem amb moltes ganes, sobretot d'escoltar, d'aprendre moltes coses i de treballar conjuntament entre nosaltres i amb tota l'agrupació, perquè així l'agrupació continuï sent un espai viu, un actiu, no? I cada cop més important dins la cultura popular, tant de Tarragona com de tot Catalunya. A més, jo també vull agrair, a part de la feina de la junta, que he format nova, sinó que tenim gent que ens recolza per darrere, que està allí, que no forma la cara visible, però que la tenim treballant amb nosaltres, i crec que també és una cosa com molt important.
1: De fet, la mateixa colla en la categoria granja està molt feminitzada. De fet, va ser gràcies a elles que la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya va canviar la normativa sobre l'obligatorietat de les parelles heteronormatives als concursos de sardana esportiva la temporada passada. Pel que fa al projecte de l'entitat, Abad ens explica que volen fomentar la base infantil de les seves colles de competició.
2: Pel que fa al nostre projecte, aquest projecte dura 4 anys, ja que la renovació de nova candidatura es farà al març del 2030 i just el 2029 celebrem el 50è aniversari de l'agrupació, que crec que és una gran fita, és una gran celebració i és amb algo que agafem moltes ganes, no?, de tindre com aquesta gran fita final. Però durant aquests 4 anys també volem treballar altres coses. La primera de totes per nosaltres és recuperar la gran base, que són les colles petites, els infants i els joves. Actualment aquest any no podem sortir ni amb colla Levina, que ja fa uns anys que no hi sortim, però la colla infantil s'han fet grans i ja són juvenils, i no tenim ni colla Levina ni infantil. Llavors creiem que és un gran pilar de l'agrupació, que els nens i els joves en realitat són el futur de la sardana i de l'agrupació, i llavors treballarem molt per tornar a aconseguir molts infants que es puguin vincular a l'agrupació, que es pugui vincular a la sardana, que aprenguin, que ballin i que creixin en aquest ambient on jo mateixa hi he crescut i que és un ambient que m'encanta.
1: La nova junta dona molta importància a l'acompanyament dins de l'entitat com a pilar fonamental per fer comunitat al voltant de la sardana. Escoltem Tarragona Dansa, una sardana de Josep Maria Guitart i Oliver de 1985, dedicada a aquesta entitat a càrrec de la Cobla Marinada, i la podem trobar en el disc Les Sardanes de les Colles, volum 1.

0: Això era Tarragona Dansa, de Josep Maria Guitart.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
0: En esports, l'inici del Campionat de Catalunya gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. Nou colles ballant a plaça. La colla Match va ser la gran triomfadora de la tarda que, després de quedar darrere, la temporada passada els de Barcelona van aconseguir plantar-se al primer campionat de la temporada guanyant l'enfrontament contra Atenció Mare Nostrum i també Mans Amigues, una fita doble que no havia aconseguit fins ara. Pel que fa als enfrontaments, el primer entre Mare Nostrum i Mans Amigues va guanyar els barcelonins i també entre Maig i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel. A la segona sardana, Mans i Maig va guanyar Maig i entre Mirant al Cel i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum. I després de la tercera sardana, entre Mirant al Cel i Mans Amigues va guanyar Mans Amigues i entre Mare Nostrum i Maig va guanyar, com dèiem, Maig. En tot cas, el guanyador absolut d'aquest concurs és el sardanisme i és que veure tantes colles a plaça et fa oblidar entre as i bes, tant se val. El que compta és quants peus hi havia puntejant a la plaça, i n'eren molts, no passava des de feia molts anys. A plaça van veure els companys de Lleida, de Rubí i Terrassa, que feia molt de temps que no participaven al Campionat de Catalunya. Al proper concurs també hi debutaran els nenúfars de Banyoles, que aquest cop descansaven, igual que la colla Violetes, que també fa unes quantes temporades que no la veiem a plaça. Pel que fa als enfrontaments d'aquestes colles que competeixen al grup B, però també categoria gran, entre Galzeran i Sempre Tarragona Dansa, va guanyar Sempre Tarragona Dansa. Després Galzeran va guanyar a la Muni Crits i també en un altre enfrontament entre Tarragona Dansa i Muni Crits va guanyar Tarragona Dansa. Finalment, també en aquesta primera sardana, entre Tarragona Dansa i Dolç Infern va guanyar Tarragona Dansa. Pel que fa a la segona sardana, ells en ballen només dues. Entre Muni Crits i Dolç Infern va guanyar Dolç Infern. Entre Dolç Infern i Sempre Tarragona Dansa va guanyar Sempre Tarragona Dansa. Galzeran i Tarragona Dansa va guanyar Galzeran. I finalment Sempre Tarragona Dansa va guanyar a Tarragona Dansa. Una de les sardanes que van ballar totes aquestes colles del Campionat de Catalunya gran va ser Estela, de Joan Calvet, una sardana instrumentada per Jordi Molina, que s'estrenava a Vilobí d'Unyà el febrer del 2025, dedicada a Estela Vidal i Colla en el desè aniversari de la seva mort, dona de Joan Calvet. L'escoltem a càrrec de la copla La Principal del Llobregat.

0: Això era Estela, de Joan Calvet.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I seguim amb més notícies.
1: Notícies. Educació.
0: I és que aquest cap de setmana han passat moltes coses i moltes coses importants, com esteu podent sentir. Per primer cop s'ha organitzat la cloenda conjunta a les quatre demarcacions de Catalunya de les diferents campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes que hi ha al país actualment. Són el País a l'Escola de Som Sardana, a Barcelona i a Tarragona, el Saltem i Ballem a Lleida, de la Federació Sardanista de Lleida, i la Sardana a l'Escola a Girona. Divendres al matí, més de 1.000 alumnes van ballar sardanes a Barcelona, Tarragona, Bellpuig i Salrà. Les han après a l'escola durant aquest curs i van estrenar una sardana d'Anna Abad, el misteri de la dansa perduda, per ballar punts lliures, que escoltarem ara. Va ser, com dèiem, aquest divendres 8 de maig al matí, amb aquesta ballada conjunta i amb aquesta estrena que estrenava Anna Abad. Així ho explicava la compositora a les seves xarxes socials.
2: Però crec que val la pena explicar-les, i és que al matí es va celebrar la cloenda d'una campanya que es diu El País a l'Escola, que és quan els monitors van a les escoles durant uns mesos i ensenyen als nens a ballar sardanes, i cada any s'encarrega una sardana a un compositor o compositora, que després una persona, en aquest cas l'Anna Tantinyà, coreografia, i els nens doncs tots aprenen la coreografia d'aquesta modalitat de sardana que es diu Punts Lliures i ballen tots junts. Llavors ahir va passar això, que simultàniament a diversos punts de Catalunya es va estrenar una sardana que en aquest cas em van encarregar a mi, que és El misteri de la dansa perduda. I res, jo em vaig inventar una pel·lícula de que de sobte el món oblidava com ballar sardanes i els nens l'havien d'anar a recuperar. I res, em va fer molta il·lusió que hi s'estrenés això. Si la voleu escoltar, està pel YouTube.
0: Així ens ho explicava l'Anna Abad, una amiga del programa. Una abraçada des d'aquí, Anna. I anem a repassar cada punt del territori on es van ballar aquestes sardanes. A Barcelona va ser el Pla de la Catedral. Més de 600 alumnes de les escoles de primària de les províncies de Barcelona i altres han pogut mostrar el que van aprendre als cursos de sardanes impulsats per Som Sardana, un acte que va ser presentat per Elisabet Carnicer i va ser acompanyat per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. De la seva banda, l'agrupació sardanista de Tarragona Dansa, que n'hem parlat avui aquí al programa en l'obertura, ha portat la cloenda del País a l'Escola altre cop a Tarragona, a la seva Rambla, i amb les escoles, quatre de Tarragona i una d'Altafulla, es van trobar, com dèiem, a la Rambla Nova de Tarragona, amb la cobla, la principal de Tarragona. La mateixa compositora Anna Abad va fer acte de presència a l'acte. I divendres al matí també Bellpuig, en el camp de futbol municipal, va acollir la cloenda del programa intercomarcal Lleidatà Saltem i Ballem, coordinat per la Federació Sardanista de Lleida amb la Cobla Bellpuig. La trobada va reunir 360 alumnes i una cinquantena de sardanistes i monitors. Els alumnes van venir de 9 centres educatius de Agramunt, Oliana, Fondarella, Tàrrega, Agramunt, Bellpuig i Pons. Enguany també es va fer un homenatge a Montserrat Carulla, pionera del Saltem i Ballem a les Terres de Lleida, la qual va morir el passat mes de desembre. I finalment, Salrà, que es va dur a terme a la plaça del Mercat, la cloenda de la campanya escolar La Sardana a l'Escola, impulsada des de Som Sardana, però per l'agrupació sardanista de Salrà i l'Ajuntament de Salrà, aquesta campanya educativa de Girona amb la Cobla Bisbal Jove. Aquest any hi van assistir uns 200 nens i nenes de diferents escoles de Salrà, Anglès, la Bisbal d'Empordà i Vidreres, gràcies a aquest projecte que apropa la sardana i la cultura catalana a les aules. Anem ara a escoltar aquesta sardana d'estrena d'Anna Abad, El misteri de la dansa perduda, que els nens la van ballar de punts lliures, i a sobre hi sentirem els comentaris de la monitora de quins passos han d'anar fent els nens a sobre d'aquesta sardana. L'escoltem, és aquesta, El misteri de la dansa perduda.

rellotge i llargs. Taló. Braços avall i amunt. Llargs normals.

caminando a gustar.

0: Vinga!
1: Això era el misteri de la dansa perduda, la sardana que han anat escrit per tots els nens i nenes que han après a ballar sardanes aquest any. I seguim en educació perquè, parlant de gustar la sardana als més joves, aquest cap de setmana se celebra el 65è aplec de Figueres a la Rambla amb les cobles Montgrín, Sant Jordi i Bisbal Jove. I per això se celebra una trobada sardanista escolar amb la participació de, atenció, 450 alumnes de 6 centres de la ciutat. Els dies previs hi haurà aquesta trobada i els alumnes seran tant d'ESO com de primària dels centres educatius Institut Ramon Muntaner i les escoles Sant Pau, Cor de Maria, Josep Pallach, Salvador Dalí i com a novetat enguany també la Maria Àngels Anglada, totes de Figueres. I hi haurà una vintena de rotllanes de 25 persones i tots els estudiants es vestiran amb una samarreta blanca i duran un mocador verd amb els logotips de l'Ajuntament de Figueres i el Foment de la sardana Pep Ventura.

0: triplejant.cat.
1: I ara anem amb les estrenes.
0: Poblejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana s'han estrenat sardanes de Lluís Alcalà i Òscar Barquer. Comencem per Òscar Barquer, que ha estrenat a Tàrrega aquest diumenge el seu aplec de la sardana, una nova sardana, una composició que s'afegeix al repertori amb voluntat de deixar empremta. La nova sardana porta per nom Aplec de Tàrrega, Sons de l'Ondara, i ha estat composta, com dèiem, per Òscar Barquer. L'aplec va comptar amb la participació d'alumnes de les escoles que han après part dels cursets del programa Saltem i Ballem, que divendres també eren a Bellpuig, reforçant així la vessant pedagògica i la continuïtat de la sardana entre les noves generacions. I el que també ha estrenat ha sigut Lluís Alcalà amb Marinada 50, dedicada al 50è aniversari de la colla sardanista Marinada de Castellbisbal. Ho va fer a Castellbisbal amb la seva copla La Mediterrània, i així ho escoltem ara amb la gravació de l'estrena. És Marinada 50 de Lluís Alcalà.

0: Això era Marinada 50, la nova sardana, de Lluís Alcalà.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I ja veieu que aquesta setmana no parem amb les notícies i és que en tenim més.
1: Notícies.
0: I com veieu, totes bones. I és que el flabiolaire Albert Fontelles obté la beca Francesc Pujol de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El professor de música del Conservatori Professional de Dansa i de l'Institut del Teatre, Albert Fontelles, ha estat distingit amb una de les primeres beques Francesc Pujol per donar suport a la recerca i promoure estudis originals sobre el patrimoni musical català. El projecte ha presentat Francesc Pujol i la sonoritat del nou santisme, la música per a cobla en el seu catàleg d'obra, ha estat reconegut per la modalitat B amb una dotació de 5.000 euros. Les beques, que prenen el nom de Francesc Pujol i Pons, volen estimular la investigació musicològica a partir dels fons documentals del CEDOC i contribuir a la divulgació del patrimoni musical català. El musicòleg, graduat per la Universitat Autònoma de Barcelona i també en interpretació per l'Escola Superior de Música de Catalunya, actualment és docent del CPD i de l'ESMUC i també és flabiolaire a la Cobla Marinada. Nosaltres el felicitem des d'aquí, una abraçada, Albert, i per això escoltem una de les seves sardanes, Elegíaca, del flabiolaire Albert Fontelles. L'escoltem, aquesta sardana del Solsoní, que s'escrivia i s'estrenava el 2016.

Camorro, que s'estrenarà a la sardanada de Balaguer el 3 d'octubre, o una nova sardanada estrena al novembre pels 75 anys del concurs de Collos. No sabem encara l'autor. Aquestes són algunes de les sardanes que s'enregistraran en aquest nou disc del col·lectiu sardanista de Balaguer, i és per això que l'entitat ha posat en marxa aquesta setmana una campanya de micromecenatge a la plataforma Barcami amb l'objectiu de finançar un nou disc de sardanes vinculades a la ciutat. El projecte, que s'allargarà fins a principis de juny, pretén recaptar 1.000 euros per cobrir part dels costos d'edició d'un treball que commemora els 75 anys del concurs de colles sardanistes. El president del col·lectiu, Jaume Marvà, destaca que el disc neix amb la voluntat de posar en valor el patrimoni sardanista local i donar visibilitat a composicions recents vinculades a Balaguer. Durant la campanya, els mecenes podran adquirir el disc, però també diferents recompenses, com per exemple assistir a una sessió d'enregistrament amb els músics de la Cobla Montgrins, entre d'altres. L'enregistrament està previst pel mes de juny als estudis 44.1 de Girona amb audiovisuals de Sarrià i anirà a càrrec, com dèiem, de la Cobla Montgrins. La presentació oficial del disc es farà al novembre, coincidint amb la Festa Major de Balaguer. El treball inclourà un total de 15 sardanes i la dansa El Galop de Balaguer. Escoltem una d'aquestes sardanes que hi serà al disc, però en aquesta ocasió a càrrec de la principal del Llobregat, és Vallverdú. Dan Nevat, els 100 anys de Josep Vallverdú, i Aixalà guanyava l'accèssit a joves talents a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: cuplejant.cat.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Un recull perquè som al maig i hi ha moltes coses. Divendres 22 de maig comencem a la 1 Festa Major de Corbins amb una ballada amb la Salvatana. I també divendres a les 10 concert de vigília del 39è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Teatre Auditori Narcís Masferrer amb la cobla La Principal de la Bisbal. Passem a dissabte 23 de maig. A 2:12, ballada a l'Ella amb la cobla, la Principal de Llobregat, i a la 1, ballada a Cervià de les Garrigues amb la cobla Tàrrega. També a 4:45 de la tarda, 82è aplec de la Sardana de Badalona amb la cobla, la Principal de Llobregat, la Marinada i la Ciutat de Girona. I a les 6, 38è aplec de la Sardana d'Esparreguera amb les cobles Vila d'Olesa i Ciutat de Cornellà. També 30è aplec de la Sardana d'Almacelles, dissabte que ve, a les 6 i a les 11 de la nit amb la cobla Reus Jove. I a les 7 de la tarda, ballada a Arenys de Munt amb la Bellpuig Cobla. També dissabte que ve a les 8, ballada a Sant Feliu de Guíxols, ballada de vigília de plec del 39è plec de la Sardana amb la Bisbal Jove. I també a 2:10, ballada a Riudellots de la Selva amb la Principal de Banyoles. Passem a diumenge 24. Perquè a 2:11 i a 2:05, 39è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols amb les cobles Principal de la Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A l'espai de la Sardana. I també a les 11, ballada a la Massana amb la cobla Ciutat de Manresa. I també 28è aplec de la Sardana de Montroig del Camp amb la Reu Jove i la Principal de Tarragona a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda. També a 11:45, la Principal del Llobregat serà al Pla de la Catedral, i a 12:00, Bescanó, la Principal de Banyoles, hi farà una ballada que també farà la Reu Jove a Reus, a 12:00, ballada d'aniversari de la colla Vella Dansa. I també diumenge que ve a les 12, plec del Cargol a Lleida, amb una ballada amb la Vents de Riella. També a les 12, ballada a Palamós amb la Baix Empordà, i també diumenge que ve, festes de Pasqua de Pentecosta a la Jonquera, amb una ballada amb la Vila de la Jonquera a partir de la 1 del migdia. També a la mateixa hora, Beques, ballada amb la Baix Llobregat per l'aplec dels Bruguers, i també a les 6 de la tarda de diumenge que ve, ballada de Festa Major amb Montcada i Reixac amb la Cobla Sabadell. També diumenge 2:07, ballada de Sant Andreu de la Barca amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 7, ballada de Molins de Rei amb la Bisbal Jove. I dilluns 25 de maig, a 4:45 de la tarda, 82è plec de la Rosa a Lourdes i al Castell, és segona Pasqua, amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Això és a Tona. I aquesta setmana destaquem... Doncs, no un, ni tampoc dos, però sí tres actes sardanistes. Són les tres gales del Premi Audiència dels nous Premis Preludi, que seran, atenció, doncs, els propers 18, 20 i 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. Tots ells a les 7 de la tarda, amb la cobla La Principal de Llobregat, per bé que l'acte del 20 de maig, el dimecres, és doncs, amb les cobles La Principal de Llobregat i els Montgrins, perquè hi ha una sardana, la de Martí Delgado, que és a dues cobles. Són les tres gales a les quals el públic assistent podrà votar quines sardanes es classifiquen per la final en el Premi Audiència. Per tant, és interessant ser-hi. La darrera sardana de l'any, de l'any passat, va ser La Pepita de Salrà, que és la que escoltarem ara, de Josep Coll Ferrando. Guanyava aquesta sardana de l'any, per això l'escoltem ara, a càrrec de la Cobla Mediterrània. Però com a punt, com a curiositat, que sapigueu que hi ha diverses sardanes que estan dedicades, titulades, a la Pepita, però són pepites de diferents llocs de Catalunya. Per exemple, tenim la Pepita de Bellvís, la Pepita de Gràcia, la Pepita de l'Hospitalet, la Pepita de Sallent, o també aquesta, la Pepita de Salrà, que és sardana de l'any, ni més ni menys. L'escoltem.

0: Això era La Pepita de Salrà, de Josep Collferrando.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i ho fem amb una sardana ben representativa del programa d'avui, d'un dels temes, perquè ja ho veus que n'hi havien moltíssims, del País a l'Escola, de Carles Santiago, una sardana de 1994 que ens serveix perfectament per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve, al mateix lloc i a la mateixa hora, per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: hola, hola, amics, amics i amigues, ara mateix, aquí, a la FM, comença Espais Energy, un programa dedicat a la música d'avui, d'ara, d'abans i de sempre. Espais Energy. Hola, hola.
1: Hola.
0: Esteu aquí? Esteu allà? Hi ha algú? Aquí, sí, a l'emissora, a la FM, al reproductor. Hola. Què tal? Ara mateix, aquí, ara mateix, comença Espais Energy. Un programa dedicat a la música d'abans d'ara, remesclada. Em pots escoltar mil temes. Soc Ivan Ullac i estic amb tu, con DJ Ivanul, dues horetes. Bueno, doncs una vegada ja començat així, d'aquesta manera tan especial, perquè és l'Espai Energy. Com esteu? Avui sentireu molts temes que feia molt temps que no escoltàveu en altres versions remesclades, remetxades, perquè les disfrutis, com aquest Mad Desire d'Alex Neo. Per cert, la cançó es diu Mad Desire. Dan Harrow és el compositor oficial de la cançó i Alex Neo ha fet aquest remix tan xulo, tan...
2: Espais Energy.

cançons són aquestes, Matt Desire? Quan sentiu aquestes cançons d'aquesta manera tan més clara, què us aporta? Perquè molts les coneixeu del moment original que les veu ballar i sentir mil vegades, i ara remesclades, què és el que es sent, no? Què és el que es viu, què és el que realment dius, m'encanta. Com aquest nou límit. Vinga, Bagdes, Factoria, Víctor Camp, anem a escoltar aquesta versió tan remesclada.

Mare meva, com sona aquest No Limits, eh? Una passada. Anem a aquest quasi d'Oren amb el Girls Just Want Heaven. Us han recordat aquesta cançó de la Cyndi Lauper? Però amb una versió remesclada, sembla com si sigui fos nova. Així són els remixos, l'Spice Energy.

0: Forever Young. El Fabil va treure aquesta primera cançó als anys 80, 90, final 90, i David Guetta ha fet aquest remescla amb Eva. O Ava, Ava, Ava. Bueno, és que sona així tan mal. Això deia Ava. Depeche Mode, Enjoy the Silence, un disco house remesclat perquè escoltis, va, i sentis com l'original. A vegades inclús és el millor. Qui lo sap? Escolta.
1: En directe en sessió d'Ivan Uriel.

Hop, hop. When I'm Running in Love 2.0 per Donna Summer i Adele i Vitas. Una cançó molt guapa. Anteriorment estàvem escoltant el Bias Wire remesclat. I ara ve Europe amb aquest Final Countdown feta per Dance and Remix Cover. Un remix que està molt bé. Això és l'Espai Synergy.

0: en directa en Sesió DJ Iván Uriac.
1: Ara ve la Gloria Gaynor, actualitzada, evidentment, amb aquest remix també que trencava les pistes de ball, la sigui trencant, I'll Re-Survive, i és un remix fet per More Around Me, una cançó brutal.

Quin tema més guapo, més ben remesclat, aquest Roger Gaynor, Resurvive, d'aquesta manera tan guapa i tan dinàmica que aquí posem a l'Space Energy. Soc Ivan Uria, que el teu DJ ja portem mitja horeta i queden encara moltes cançons com aquest, Jemery Jackson i Pia Estadora. Us en recordeu? The Rain and Boogies.

això és una mica més clàssic. L'Escud and the Gun, amb aquest Fresh, amb Disco House Remix. Anem a escoltar aquest swing que té aquesta cançó, perquè ja era maca l'original, i aquesta també és molt maca aquí a l'Espais Energy. Energy.

sigui fresh. She's fresh. Cuida't de gana aquí, sonant a l'Espai Energy. Soc Ivan Uriach, si acabes de connectar. No et preocupis, que això ho deixo gravar perquè t'escarreguis a través de la FM en ràdio, la carta, et baixes a l'Espai Energy, aquest programa, qualsevol altre. En fi, continuem. Lionel Richie, All Night Long, versió remix.

All Night Long, Lionel Richie, amb aquesta versió tan xula que portem aquí a l'Espai Synergy a través de les ondes de la FM. Sempre es busco el millor per vosaltres, perquè disfruteu, sentiu, veieu i quan no recordeu aquestes cançons com aquesta de Milli Vanilli, tant de coses, Girl You Came Through. Oh, que maca. Quins records.

0: Bueno, això són els Modern Talking. No tenen falta presentació. El Cherry Cherry Lady, els Walkie Talkie, he dit jo d'en broma. Continuem aquesta saga de bona música passant per tots els anys i dècades a remesclar de l'actualitat. Increïbles cançons que sempre estaran i que si es remesclen, pues també agraden molt. Com aquest Laura Browningham i Success Control, una versió de Soulful Remix. Anem a escoltar-lo aquí com a novetat, eh? Ojo, encara que aquesta cançó porta els seus anys. Està molt bé.
1: Space Energy, a la FM.
2: També em vols escoltar a plataforma iVox, descarrega del podcast Space Energy.

Que bona que és aquesta Laura Branigan amb els Sex Control. La veritat que versió que sigui, des de l'original fins a qualsevol remix, a mi m'agraden totes. Jo crec que és la cançó, és l'essència que té aquesta cançó, que no la tenen moltes. En aquest cas, Japó. Oh, Laura Branigan a l'Espai Silencioso. I ara ve OMD, Orquestra Maniobras, l'Orquestra de l'Oscuridad, amb aquest My of Orleans. Juana de Arco, te'n recordes?

versió molt ben cridada. Penseu que aquesta cançó és molt lenta i l'han fet, l'han donat una miqueta més de ritme, però molt bé. Sandra, Sacred Lamb, Joe Parker, una versió molt guapa aquí a l'Espai Energy.

Anem amb un dels clàssics dels 90, com és Snap, amb aquest Cultor Snap, una versió molt nova que us presento ara mateix aquí com a novetat, aquest remix.

curiosament, aquest el tal tal que us puc dir diverses cosetes perquè és un dels cantants molt favoritos meu, favoritos. Aquest senyor va tindre molt èxit en el seu moment amb aquesta cançó i unes altres que va treure, però va tindre que estriar entre ser molt famós i dedicar-se a la música o bé a la família, i ell va decidir la família. Es va deixar en plena pandèmia, no se sap bé si va ser per un atac al cor o poder per al virus, el bitxo, i llàstima que no estigui entre nosaltres, o sigui que qualsevol DJ que faci un remix, chapó, perquè sempre és una persona que per mi està molt viva en cançons com aquesta que hem estat escoltant. Tal, tal, ja saps una miqueta més, gràcies a l'Espace Energy. Sóc Imanuria, que estic amb tu. I ara qui ve ara? Los Soul Lovers, anem als 90, però actualitat. Marco Giorgio Mauro, aquest italià, ha fet aquest remix de Surrender.

més maco, més guapo que es fa aquest suendo, aquest Marco Giovai, Mauro. Marco Giovai Mauro. Ma che cosa fai che non sai parlare italiano? Bueno, Així s'estem de bojos aquí, com aquest Safri Duo Tambores, també és un remix aquí, si no és remix no sona.

Al sud estan metent en cabuda aquí, i tant que sí, com aquest We Want You. Una cançó molt emblemàtica, molt personal, com sona.

Nosaltres continuem aquí a l'Espais Energy, un programa dedicat a la bona música. Estem amb els remixos fusant més que mai, com aquest tema de Texas, Summer Sun, una versió de Jackson Parker molt guapa. Hola, hola.

Summer Sun, así suena Group Texas. Ahora Rochet, The Look, también un techno house que te agradará. A vostè una mica popero, o sea, amb aquests remixos tan guapos que estem posant per primera vegada al nostre programa Spice Energy. G, G, G, G, G, G, G.

mare meva, quin tema tan guapo. La veritat és que sí, m'agrada, m'agrada. Ho han fet molt bé, una cançó molt popera. Fer-la d'aquesta manera no és fàcil, Felicitats. Anem una mica més ja canyers a aquesta mitjoreta que ens queda per davant i comencem amb aquest tema de Fractal de Promised Land per DJ TV, que també la maquineta es remescla, Ara canya, canya, canya, canya i atenció que ve canya.

Que bonica, que maca, de Promised Land, aquesta cançó de Fractal, remescada per DJ TV. Ara anem a més algú més original, anem una mica amb el trance. Estic parlant de Axis i su Aprecio, Noches de Fiesta, aquí, a l'Spice Energy. Estem a l'Spice.

0: Y después de las noches de fiesta vienen los días de fiesta. ¿Por qué no? Estem parlant d'una gran discoteca molt emblemàtica que es deia Desigual en Santa Susana, que varen fer diversos temes que han quedat de per vida a tothom, els agrada sobretot a les de la música tecno, i a mi particularment m'encanta. I anem a escoltar aquest Different, perquè Desigual és diferent. Res que veure en lo de més. Desigual aquí a l'Spice Energy.
1: En directe en sessió DJ Ivan Uriac.

0: en directa en Sesió Dillà i Ivan Uriac.
1: Bueno, la cançó que ve a continuació porta el seu temps. Estic parlant del 97. Es diu Space Brothers. És una cançó molt particular, a mi m'encanta molt. L'he posat mil vegades, tothom ballava. Té molt sentiment per mi, es diu Shing. I vull que l'escoltis, la visquis tant com jo. I si és la primera vegada que l'escoltes, pues segur que t'agradarà. Recorda, The Space Brother, Shane. Això és el Space Energy.

cançó molt especial que he volgut compartir amb vosaltres. Jo la posava en l'any 97 a la discoteca Pachito del grup Apache del Port Olímpic de Barcelona i triomfava molt. Una cançó molt maca. I que ara ve una altra d'aquesta també molt maca, Grace 2000. I no, això no és un producte pel cap ni res d'això, perquè són això, Ponte Grace 2000, no te saldran canes. No, es diu així, Grace 2000. I la cançó, bueno, la cançó és Grace 2000 i l'artista és de Three Drivers of Avenil. I en fi, és una versió de Schiller i està feta al remix, que la veritat m'encanta molt. Grace 2000, para que no te salgan canes i para poder 2000. Hala. Això és a l'espai Energy. Energy. Energy. Energy.

de Zona Que Creéis 2000. A mí ya, yo estoy muy canoso, ¿eh? A mí no me vale qué producto. Anton Navarch, qué buena canción. Ara anem als anys 97, concretament. Va sortir aquest Say o Vive, una d'aquestes cançons que vaig punxar, i tothom quan la punxo, l'he punxat en 5.000 persones, l'hem punxat en 5 i en 5.000. I sempre és el mateix efecte. Brutal. És en aquelles cançons que em guardo amb molt carinyo, que sempre torno a posar a qualsevol sessió dels que faig. I sabràs per què. Escolta-la. Es diu Vive Man, l'artista. Va treure aquest grup, aquesta cançó d'aquesta manera, amb un saxo, amb una veu, amb una força, amb una marxa brutal. Aquesta cançó queda també ja perquè no és que t'agradi, no. És que et fliparà aquí, a l'Espais Energy.

0: parla Maria Laram. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, han tallat la Nacional 240 dintre de Lleida, un tall que ja ha quedat aixecat fa uns minuts. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions continuen sent les millores salarials i l'escola inclusiva. Escoltem ara la valoració de Jordi Barrufet, que és secretari de professors de secundària a la demarcació de Lleida.
1: Ahir la consellera ens va encomanar amb una mesa de sectorial, es va presentar amb les mans buides, no va aportar cap millora als currículums, no va aportar cap millora en la disminució de ràtios, no va haver cap oferta en la millora salarial i tampoc ens va aportar cap millora en quant a la disciplina en els centres.
0: El dimarts estan cridats a una nova reunió en la que han exigit a la consellera Esternibó que faci una proposta clara de millores i per escrit. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana una documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I els bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt. L'avís es va rebre prop de les 2 de la matinada i ha calgut desallotjar també una vintena de persones. En aquests moments l'incendi ja ha quedat completament extingit. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a les vies amb més circulació, com són la P7, la C33 i la C17, i també reforç del transport públic. Trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar tren o autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil activat en prealerta el Pla Inuncat en zones de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i altres comunitats catalanes.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit. El 107.0.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 15 de març, de maig, perdó, de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Avui la façana de l'Ajuntament s'il·luminarà de color taronja amb motiu del Dia Mundial de la Síndrome d'Ehlers-Danlos. La síndrome d'Ehlers-Danlos és una malaltia minoritària que afecta el teixit connectiu del cos i pot provocar, entre d'altres símptomes, hipermobilitat, dolor crònic i fragilitat en diferents teixits i articulacions. Amb aquest gest ens sumem a la iniciativa impulsada per ANSET per donar visibilitat a aquesta condició, conscienciar la ciutadania i mostrar el nostre suport a les persones afectades i a les seves famílies. D'altra banda, també la Diputació de Tarragona està executant treballs de manteniment als camins d'accés de Costa, Cunit i Rosers. Les obres estan degudament senyalitzades i s'habilitaran passos alternatius de trànsit per garantir la circulació. L'horari previst dels treballs és de 8 a 6 de la tarda, tal com comentava la nostra primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Cunit, la senyora Dolors Carreras.
5: Cunitencs i cunitenques, avui, com veieu, ens trobem aquí en el barri d'aquí de Costa Cunit, en aquesta carretera que va... que ens comunica també amb el barri del Rosers, que també properament asfaltarem. El fet d'asfaltar de nou aquesta carretera, que ja era una demanda molt, molt demanada per tots els veïns i veïnes d'aquests dos barris i especialment també d'altres zones que també venim a veure, a visitar de vegades també, que tenim familiars o amics aquí en aquestes zones, era molt necessària poder-ho fer. Doncs bé, amb una subvenció de la Diputació de Tarragona hem pogut fer aquest asfalt. L'asfalt, a més, o sigui, s'ha guanyat molt en visibilitat perquè s'han arreglat algunes corbes, s'han tallat alguns arbres, s'han ampliat i també, evidentment, guanyar en seguretat, que és una part molt important. A la vegada, també, com podeu veure aquí, tenim uns petits desviaments que s'han fet en certs punts per l'aigua. Per què? Perquè d'aquesta manera l'aigua, quan plou, no se'ns quedarà sota l'asfalt i al cap de poc temps tenim l'asfalt aixecat o tenim herbes, en fi, que això també ens perjudica la circulació. Per tant, doncs, aquest punt quedarà arreglat i tan necessari. Guanyem visibilitat i seguretat.
4: Més notícies. Joves per Cunit porta de nou el Cercavirra a la Festa Major amb novetats aquest 2026. Torna el Cercavirra de Cunit de l'Associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany, l'Associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, el que arribarà amb novetats. Els establiments participants d'aquest 2026 són el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Xiri El Búnquer i el recinte de la Festa Major. Preu del pack, 15 euros en efectiu. Inclou la samarreta oficial del Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'Oficina de Turisme, fins a esgotar existències. I la Llar d'Infants Municipal Les Marietes ha creat el conte Les Marietes són de colors, un projecte educatiu i comunitari impulsat per les educadores del centre amb la participació activa dels infants i de les seves famílies. Aquest conte és fruit d'un treball plàstic inspirat en els colors dels elements festius del municipi de Cunit, com és els gegants, el drac i els capgrossos. La proposta es va desenvolupar durant els mesos de gener i febrer d'aquest any dins de la situació d'aprenentatge, Les Marietes i el taller de col·legis han marcat en la programació de les trobades a la llar Compartim Educació. Els infants i les famílies van participar en l'elaboració dels fons de les il·lustracions mitjançant diverses tècniques plàstiques, convertint el conte en una experiència col·lectiva carregada de creativitat, emoció i identitat local. El text original és de Vero Márquez, el qual ha estat adaptat per Colla Dols. A més, el projecte incorpora una cançó dedicada als gegants amb música de Noemí Lorite, lletra de la mateixa Noemí Lorite i de Colla Dols i partitura elaborada pel senyor Oriol Rodríguez. El conte també ha comptat amb la col·laboració de Carly Romero, encarregada de les fotografies que il·lustren aquesta publicació. Des de l'Ajuntament volem felicitar a tota la comunitat educativa de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes per aquesta iniciativa tan especial que posa en valor la creativitat, la participació familiar i l'arrelament a les tradicions i a la cultura popular del nostre municipi. D'altra banda, la Gossa Sorda presenta a Cunit els concerts de la gira Tornallom del 22 i 23 de maig al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després amb dues nits de concert que comptaran amb Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de Cúmbia, la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest passat dimecres a Cunit tots els detalls dels concerts que la banda oferirà els pròxims 22 i 23 de maig al Passeig Marítim dins de la gira a Tornallum, el qual són dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seves últimes actuacions al país. Durant la roda de premsa celebrada davant de l'Oficina de Turisme i a escassos metres del recinte del concert, la banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies amb la participació de Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cúmbia. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Casanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer a Cunit al públic benvingut, doncs, d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat de la mar, amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com Palestine Drinks, el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis a l'acció social a Gaza i Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran, doncs, espai i veu propi durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un pan de terra, on la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, on també hi haurà el sindicat de llogaters i la xarxa d'usuàries de tren de Catalunya. Dissabte, doncs, participaran també la Fundació Emprius, dedicada a la restauració del patrimoni, el Correllengua, agermanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira, i l'Assemblea de Docents de Catalunya, una presència especialment significativa per al grup pel seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humorista cunitenc Guillem Estadella, el qual, segons ha explicat la banda, doncs també volien comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués conduir les dues nits i actuar també com a anfitrió local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups joves, a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'esca, al reggae i al rocksteady. Nadal ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans que la Gossa Sorda ha defensat des dels seus inicis. La jornada es complementarà amb la participació de DJ Trapella, un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa a dissabte 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. És Svetlana, un grup barceloní definit durant la roda de premsa com una proposta d'octopop verd, musicalment allunyada de la Gossa Sorda, però amb una actitud desvergonyida, combativa i clarament punk. Josep Nadal ha explicat que trobaven a faltar dins de l'escena actual propostes que aquesta capacitat, doncs, de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics, i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cumbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. I per part de la banda s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels països catalans. Finalment, Casanyes ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment pel que fa a l'organització dels aparcaments, als accessos i a la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament incorporarà pròximament sobre zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la Gossa Sorda, amb l'objectiu de facilitar l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I també, doncs, aquesta setmana es va celebrar una reunió de coordinació en matèria de seguretat entre responsables dels Mossos d'Esquadra i representants de l'Ajuntament de Cunit i la policia local. A la trobada hi han participat els caps dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria del Vendrell, l'inspector en cap de la Comissaria de Vilanova i la Geltrú, l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Lorenzo, i el sergent cap de la Policia Local de Cunit, Sergio Aguilar. Durant la reunió s'han analitzat diverses tipologies delictives que afecten al municipi, especialment els robatoris en domicili, tot i que les dades actuals apunten a una reducció important dels fets delictius respecte a períodes anteriors, on les diferents administracions i cossos policials han coincidit en la necessitat de continuar reforçant la prevenció i la presència policial al municipi. En aquest sentit, s'ha acordat intensificar la coordinació operativa entre Mossos d'Esquadra i Policia Local mitjançant controls conjunts i dispositius coordinats que començaran, doncs, des d'aquesta setmana en diferents punts de Cunit. La reunió també ha servit per preparar la Junta Local de Seguretat de Cunit, prevista pel pròxim 3 de juny, on es farà una anàlisi global de l'estat de la seguretat del municipi i de les accions impulsades conjuntament entre els diferents cossos policials. Des de l'Ajuntament i els responsables policials s'ha destacat la importància de la coordinació institucional i operativa per continuar millorant la seguretat i la percepció ciutadana al municipi. I també des d'ahir s'ha obert el termini per a sol·licitar la subvenció dels llibres de text del curs escolar vinent, on el període de presentació de sol·licituds serà fins al 28 de maig. Teniu disponible, doncs, una tramitació electrònica específica per sol·licitar la subvenció i presentar, doncs, tota la documentació. Fent clic a l'enllaç que trobareu a la web, podeu formalitzar la sol·licitud de subvenció dels llibres de text per al curs escolar 2026-2027 a través del tràmit CUN0051. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser d'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. És important que en el moment de registrar la sol·licitud tingueu prèviament preparada tota la documentació necessària, que l'escanejar o fotografiar tots els documents en el dispositiu que utilitzareu per implementar el formulari de sol·licitud per tal de poder-los adjuntar. No obstant, també es podran presentar instàncies de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Cunit de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:15 del migdia i dijous de 5 de la tarda a 7:15 del vespre. L'objecte d'aquesta subvenció serà el cost alumne per adquirir llibres de text obligatoris, en el qual inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari, dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar. En el supòsit de l'alumnat d'ESO adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de subvenció de la quantitat, doncs, corresponent a l'adquisició dels materials específics que facin servir en les formacions desenvolupades. Per sol·licitar més informació, podreu adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, a la UAC, situada al carrer Major número 12, trucant al 977-67-4080, 977-67-4080 o contactar amb la Regidoria d'Educació, ubicada al carrer dels Horts número 5, trucant al 977-67-62-92, 977-67-62-92. I també Cunit ja respira ciclisme. Aquest dissabte, dia 16 de maig, a les 11 del matí, a la Biblioteca de Cunit acollirà la Gran Festa de Ciclista, un esdeveniment per escafar motors davant del pas del Tour de França d'aquest any pel municipi. La jornada comptarà amb la participació de directius, periodistes i excorredors professionals, on els assistents podran gaudir d'exposició històrica amb bicicletes, mallots i records dels tours de 1976 i 1977 i cinema ciclista, projecció de vídeos de les edicions de 1959 i 1973. L'acte organitzat per l'Ajuntament, el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i el Club Ciclista Cunit convida a tota la ciutadania a viure de prop la passió per la Grande Bucle. I també neix una nova iniciativa popular per revolucionar la Festa Major amb dos grans equips, els Mullats i els Cremats. Un grup de cunitencs i cunitenques està treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora per tota la població. Des d'avui mateix es poden veure per Cunit senyals a taronges i blaves, els primers signes d'aquesta iniciativa. La proposta planteja la creació de dos grans equips populars batejats com els Mullats i els Cremats, que protagonitzaran durant la Festa Major diferents activitats, reptes i accions lúdiques pensades per fomentar la participació ciutadana, la convivència i l'ambient festiu als carrers del municipi. El grup promotor del projecte explica que la idea neix amb la voluntat d'implicar entitats locals, famílies, grups d'amics, comerços i ciutadania en general i aconseguir que la Festa Major sigui encara més viscuda, transversal i oberta a tothom. La iniciativa aposta per una rivalitat simbòlica i divertida entre els dos equips, sempre des d'un esperit positiu i de cohesió social. L'objectiu no és compartir per dividir, sinó generar identitat col·lectiva, ambient festiu i noves tradicions populars que ajudin a reforçar el sentiment de poble. Entre les activitats que es plantegen hi podran haver proves populars, gincames, activitats d'aigua, cercaviles, reptes entre equips, decoracions a carrers i altres propostes participatives que impliquin diferents sectors del municipi. El col·lectiu organitzador, doncs, considera que aquesta iniciativa pot aportar nous espais d'alegria, convivència i implicació ciutadana i convertir la Festa Major en una celebració encara més compartida i participativa. De moment, els projectes es troben en fase inicial i els seus organitzadors esperen poder sumar el màxim de persones, entitats i col·laboradors possibles abans de donar a conèixer més detalls sobre el funcionament dels equips i les activitats previstes. Tot apunta, però, que ben aviat els veïns de Cunit hauran d'escollir Bàndol, Mullats o Cremats. La iniciativa compta amb la complicitat de les entitats Tocats pel Foc, Valls Populars, Joves Diables de Cunit, Joves per Cunit i una entitat nova que s'està creant i també de l'Ajuntament de Cunit. Estigueu, doncs, ben atents als perfils d'Instagram de Mullats i Cremats. I el pròxim 25 de maig, el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en el model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar el discurs a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escolta activa, habilitats essencials per aprendre a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través de la web de Som Cunit o directament en l'enllaç que trobareu a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives. I la quarta edició dels processos del procés de pressupostos participatius de Cunit arriba també a la seva fase de votació de les properes propostes finalistes, que permetran als veïns i veïnes escollir quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. De l'11 al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica i final. Més informació a cunit.decidimcatalunya.cat, cunit.decidimcatalunya.cat. I també Cunit acollirà la quarta cursa Cunit Calafell el proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories. El nostre municipi tornarà a ser l'escenari d'una gran jornada esportiva amb la celebració d'aquesta quarta edició Cunit Calafell, que tindrà lloc el pròxim 24 de maig. Després de l'èxit de la participació i organització de les tres edicions anteriors, la prova es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. A més, també et pots anar preparant per la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Comenceu, doncs, a fabricar les vostres andròmines casolanes perquè el dissabte 11 de juliol, emmarcat dins dels actes de la Festa Major d'estiu, tornarem a gaudir de la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes del nostre municipi. Ampliarem aquestes informacions a properes edicions d'aquest mateix informatiu. D'altra banda, la Fundació Pere Tarrés impulsa a Cunit també un certificat professional en atenció sociosanitària. Les persones interessades poden obtenir més informació a la pàgina web de la Pere Tarrés o escanejant el codi QR informatiu de la web de l'Ajuntament. I també ha començat el procés de preinscripció a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs vinent. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la pàgina web de la Llar d'Infants del Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. Recordeu més informació a la web de l'Ajuntament, al qual trobareu també un enllaç directe per formalitzar la preinscripció. I l'iFactory de Cunit impulsa una formació en ciberseguretat per a pimes i autònoms. El centre iFactory ha programat una formació sota el títol Com protegir la informació als dispositius del teu negoci, adreçada a petites i mitjanes empreses i professionals autònoms. La sessió té com a objectiu oferir eines pràctiques per reforçar la seguretat digital dels negocis i prevenir possibles riscos, amb la finalitat d'evitar atacs digitals i protegir la informació empresarial. El curs anirà a càrrec d'Antonio Herrera, consultor en ciberseguretat, i es celebrarà el proper dilluns, dia 18 de maig, de 12 del migdia a 2, a les instal·lacions de l'iFactory. Per més informació es pot contactar amb el centre en horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia a l'adreça Avinguda Tarragona 149-151 de Cunit o al telèfon 977-67-4080 977-674080 a l'extensió 316. També el correu electrònic ifactory@cunit.cat. Aquesta iniciativa s'emmarca en les accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva prevenció i protecció davant les amenaces digitals. I també el nostre municipi acollirà aquest cap de setmana una celebració de cultura contemporània sota la direcció del reconegut grafiter cunitenc J. Payne amb murals de gran format, música en directe i tallers familiars. Cunit es prepara per aquesta jornada de color i creativitat amb l'Art Week 2026, un festival que neix amb l'objectiu de transformar l'espai públic i apropar l'art urbà a tota la ciutadania. Fins demà dissabte, els artistes internacionals Cristian Sassa i Leon pintaran dos murals de grans dimensions amb temàtica inspirada en la identitat de Cunit, que quedaran com a patrimoni artístic permanent. El plat fort arribarà aquest cap de setmana al Passeig Marítim, amb pintura en viu, artistes internacionals que pintaran sobre estructures en forma de cub que crearan una obra col·lectiva al moment. Battle Royale, competició de graffiti en viu, on els escriptors pintaran sobre grans llenços seguint les consignes del públic i lluitant pel trofeu. I també l'exposició escolar de treballs dels alumnes de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit, creats un mes abans, els quals estaran també exposats. L'escenari musical comptarà amb la presència de Kamikaze i de Kiki Sound, membre del mític club del Club de los Poetas Violentos i pioner del hip-hop a Espanya. També participarà Urtica Sound, DJ Format C, France 454, Riot Crew i oferint rap, reggae, funky i dancehall durant tot el dia. Art Week 2026 és un festival per tothom. Hi haurà una zona de tallers familiars per aprendre a fer grafitis, personalitzar gorres, pintar tote bags o pintar cares. A més, el festival disposarà de food trucks, bares amb comerç local i mercat artístic, amb obres dels autors i exposicions complementàries de taules d'skate i toy art. Art Week 2026, impulsat pel cunitent JPeng, és una aposta gratuïta i inclusiva per fer de l'art una eina social i educativa. I també la presidenta de la Diputació i alcaldes dels municipis de Pas comparteixen els preparatius per acollir el Tour de França. Durant la trobada, els participants han posat en comú les necessitats logístiques i organitzatives que tenen en el marc dels 50 dies previs al pas de l'esdeveniment esportiu de projecció internacional per 10 municipis de la demarcació de Tarragona. Una informació que ens facilita doncs, el Consell Comarcal del Baix Penedès i que ampliarem en properes edicions d'aquest mateix informatiu. A més, també, el Parlament aprova millora la connexió entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona. Però encara tenim més notícies. I és que tenim un viatge interior al Club de Lectura de Creixement Personal que tindrà lloc, doncs, avui divendres a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata, el que realitzarà la trobada del Club de Lectura de Creixement Personal conduïda per la coach Esther Massaguer. Un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'autoconeixement, la gestió emocional i la superació personal. En aquesta sessió comentarem i aprofundirem en el llibre El problema de ser massa bo, de Xavier Guix. Podeu consultar doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I el proper dimecres, dia 20 de maig, a 6:15 de la tarda, també la mateixa Biblioteca Municipal Marta Mata us durà doncs, a terme la trobada del Club de Lectura conduïda per Magda Minguet. En aquesta sessió del Club de Lectura forma part del cicle Dones amb veu, dones d'arreu del projecte Biblioteques sense fronteres, a les quals s'aborda la igualtat de gènere des de diversos vessants. Trobada dinamitzada per Carla Serra de l'associació ECCIC, a la qual comentarem el llibre Una carta molt llarga de Mariama Ba. Podeu consultar doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I també el proper dijous tenim un espai creatiu de pintura sobre llenços. Dijous 21 de maig a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I la setmana que ve també, dijous vinent, a 6:15 de la tarda, a la mateixa Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda que demà és el gran dia. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà la jornada de l'Eclipsi Solar Total 2026, oportunitat estratègica i impacte turístic. Una trobada que reunirà experts i divulgadors de primer nivell per començar doncs, a preparar el Baix Penedès durant doncs, aquest esdeveniment únic. També doncs, han presentat els darrers ponents de la jornada, com per exemple Cristina Enrique, directora de Radio Tentación, especialitzada en comunicació i integració de la població migrant llatinoamericana, cofundadora del projecte de divulgació astronòmica Cosmoaventura, impulsora d'activitats per apropar l'astronomia a tots els públics des de 2008, directora del programa L'Aventura del Cosmos. Amb una trajectòria vinculada a la divulgació, la comunicació i la ciència, Cristina Enriquez compartirà la seva experiència sobre com doncs, l'astronomia pot esdevenir una eina de divulgació, territori i connexió amb nous públics. Recordeu, el proper 12 d'agost, el Vespre d'Est viurà un dels fenòmens astronòmics més importants de les darreres dècades i aquesta jornada serà una oportunitat única per començar a entendre tot el potencial que representa. Recordeu, doncs, de 11 de matí a 2 de migdia, avui al Teatre Joan Colet de Calafell. Últimes places disponibles a inscripcions.urb.cat. Encara hi ets a temps. I també ens recorda el Consell Comarcal del Baix Penedès la creació d'una borsa de treball d'arquitectes grup A1 pel Consell Comarcal del Baix Penedès, on l'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de treball mitjançant el sistema de concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes de grup A1 per substituir empleats amb reserva de lloc de treball per cobrir temporalment vacants o per aprendre i atendre necessitats urgents i inajornables, ja sigui amb caràcter laboral temporal o funcionari interí, que doncs puguin sorgir a la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Penedès. El termini de presentació és fins l'11 de juny a la borsa de treball amb el procés de concurs oposició, al qual podeu trobar més informació de la convocatòria a ccbp.eadministració.cat, ccbp.eadministració.cat. Més informacions en properes edicions d'aquest mateix llatí informatiu que, com sempre, us oferim a través de la redacció del Cunit al Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Des d'aquí, des de Ràdio Cunit, serveis informatius, al qual us convida a que no canvieu de dial, doncs a continuació us deixarem amb la previsió meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company en Josep Miró, com sempre, des d'aquí, des de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. A continuació, us deixem amb el temps. Endavant.
6: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
7: Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta dominat pels núvols. Ens creuarà un sistema frontal que és poc actiu, que ve de nord, però suficient per tapar el cel gran part del matí. Sí que avui hi haurà algunes clarianes entre mig matí i migdia, duraran poc, perquè a la tarda encara tindrem un cel més tapat i fins i tot podem tenir algunes pluges febles i disperses, preferentment al vespre o primera hora de la nit. Poca cosa en conjunt i duraria poc. I amb unes temperatures que aquesta nit han reculat unes dècimes, s'han situat entre els 13 i els 14 graus, tot i que amb sensació de fresca per la presència del vent, i avui sí que es notarà que la temperatura màxima baixarà, ja no arribarà als 23-24 graus com ahir, i ens quedarem amb prou feines, que diem que ni arribarem als 20, amb una humitat, això sí, força baixa. Vents de mestral, que seran febles o moderats al matí, amb cops forts a la tarda, que poden arribar als 50 km per hora, i això farà que la mar avui estigui moguda amb maror. Per demà esperem que el temps sigui estable ja, amb sol i cel clar al matí, i amb algun núvol baix o d'evolució llunyà a la tarda, amb una temperatura que baixarà força de nit i en canvi es mantindrà o pujarà unes dècimes de dia i estarà entre els 9 o 10 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat baixa. Vent de mestral feble al matí i moderat de ponent o garbí a la tarda, fent que la mar vagi a la baixa i ja no estarà tan alterada i tindrem marejol tot el dia. I diumenge, amb un temps força estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i bandes de núvols alts a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, estant entre els 10 o 11 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat moderada, vent feble i variable al matí i deixaloc en cos moderat de tarda, fent que la mar hi hagi marejol.
2: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
3: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
2: Cunit al dia.
8: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
2: Cunit al dia.
8: Amb Jaume Asens.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
9: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
10: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
11: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
12: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
9: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
13: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
4: Tots els dissabtes, a les 11 del matí.
14: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Som en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal.
15: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia, o si esto te hace creer todavía en la música, eres de los nuestros. Music Box.
16: Todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Roman.
17: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 5:45 a 7:15. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador del blues.
18: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició, els dissabtes a 1:00 PM. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció, a Ràdio Cunit.
19: Escucha este viernes las noches de Cunit on Air, con Asier Rodríguez, Iñaki Peña y Carlos con cada kilo. Un programa de dedicatorias musicales con mucho humor. Te esperamos a partir de las 10 de la noche en Ràdio Cunit.
20: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock.
21: Son los cuerpos de la
20: tormenta. Heavy Metal,
22: tu programa de hard rock
21: Saints and Sinners
22: y heavy metal.
20: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
22: y Sergio Striper.
23: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva butaca de bitó empastifat de brumen, t'agradarà

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Sintonitzes amb el sol.
2: Ràdio Cunit, al 107.0. Cunit al dia.
3: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
2: Cunit al dia.

0: Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10 i 40 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu, eh? Doncs nosaltres esperem que bé, doncs encetant ja el cap de setmana, per fi viernes, per fi weekend, sí senyor, és moment de llançar el nostre crit de guerra habitual.
1: Por fin es viernes.
0: I com no, doncs, dia de sorteig de premis per encetar-lo amb bon peu el cap de setmana, eh? Amb energia, amb ganes i com no, doncs, escoltant Ràdio Cunit, perquè tenim molta programació per oferir-vos, eh? De cap de setmana, que Déu-n'hi-do, eh? Però, com no, no ens avancem amb aconteixements i ens centrem en el programa d'avui, on a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per, si voleu, fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, doncs, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
2: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 49 18.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977 67 49 18. 977 67 4918.
0: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit a majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant mur chat o també missatge privat.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns i, com no, en agraïment a la vostra participació, us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Clar que sí, home, com també des d'aquí donem la benvinguda a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, des del mateix casc antic del nostre poble i fins a l'altra punta de món. Déu-n'hi-do, eh? I, com no, doncs, també a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Claudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Ana Vera Lévalo, a la peli fantasma, Jordi Mauri, a la 11, Juan Coma, a la peli a la cançó del dia, Núria Ruiz, i també, doncs, com no, a moltíssima més gent que passarem a repassar i que passarem a desgranar en el nostre sumari de continguts d'avui divendres, ja 15 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens, un plaer d'acompanyar-vos en aquestes 3 horetes en format magazín per empalmar-les amb l'informatiu i amb continguts de notícies ja fins a arribar gairebé a les 3 de la tarda des d'aquí, des de Ràdio Cunit a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Així comença el vostre programa, així comença el Cunit del Dia. Escolta, doncs, la teva sintonia.
4: Sumari.
0: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar tota l'actualitat de mig general que reflexen els diversos rotatius

0: del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens ampliarem amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això, també com no tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la nostra línia, com també la resta de serveis de Rodalies i regionals. I de la Renfe, molta paciència, per cert, passarem a la 11 per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs. A la 11, com sempre, des de la mà de Juan Coma, des de Tarragona. A més, també esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn també nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més, aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi, el sabies què... I moltes seccions més, entre elles també les efemèrides per contextualitzar-nos, per saber què va passar tal dia com avui, un 15 de maig d'altres anys. I com no, doncs, també, a banda de tot això, tindrem els trailers cinematogràfics de la setmana, les estrenes, vaja, en cartellera dels cinemes, de la mà de Jordi Mauri. També l'agenda jove de l'oficina jove del Baix Penedès, del Consell Comarcal, vaja. I també, doncs, com no, el mega sorteig de la comarca, l'únic limitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. El mega mix també de la setmana, doncs, per ambientar i posar a punt de caramel el finde, amb la millor marxeta, i com no, doncs, també el santoral, els aniversaris dels famosetes, i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, aquest és el teu espai. A més, farem homenatges, recordatoris, agraïments, bromes telefòniques, el que tu vulguis. I a més, et col·locarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posem totes i a sobre t'emportes un bolet al qual entres al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com sempre. Doncs la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic, valorat entre 5 a 20 euros. També tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, també la classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou. També tenim el llibre Mi Montaña Rusa, de Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo. També el detall sorpresa de la Joieria Castillo. Les dues consumicions normals no premium de Samis Calafell. També tenim els talls de cabell per home o rentats i marcats amb sacats de proteïna per a dona de la peruqueria Harmony, també el Durum Kebab de Doner Pita Palas 2, els 5 cafès gratuïts del Rincón del Tapeo 2, els 2 esmorzars de la Marina, del Bar La Pinya, també tenim els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit. També tenim aquests suïts amb xocolata, amb nata, amb xurros o poles per dues persones de la xurreria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Estudio Cunit, el vermut i les braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la braceria hípica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la camisseria Jaguara, el pollo a la brasa de Pollo a la Brasa al Sol. També tenim el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, el menú per dues persones de dimarts a diumenge del bar Casa Carminya de Castanyaire... Perdó, de dimarts a divendres, de dimarts a divendres. També tenim la pizzeria Nanà, amb aquesta pizza per dues persones. L'estètica Jacqueline, el tractament d'estètica o de relax. També la cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones. I la penya bètica de Comarruga, també un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones de dijous a diumenge. I el Saborea, un esmorzar per dues persones, atenció, de dilluns a divendres. El Pollo Loco, també un fantàstic lot consistent en pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli. A més, pots prendre una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda, al Pollo Loco. I la discoteca Lou de Segura Galafell, també una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero, I la Giralda de l'Arbós, també una invitació per dues persones. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una beguda o refresc amb tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç de Cunit. També tenim un esmorzar per dues persones al Rincón del Tapeo 2. 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs a Dinàmica Club Atletisme. I a l'Hotel Àdia també un fantàstic mega menú per dues persones, com també aquesta entrada per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Tot això amanit amb la millor selecció musical i com no, doncs, també amb més sorpreses que ens arriben de la mà de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes el millor sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
1: Un cop d'ull als diaris.
0: I ara sí, doncs és el moment de començar, doncs, a desgranar, doncs, totes les notícies que reflexen, doncs, els diversos rotatius d'avui divendres, dia 15 de maig de 2026. I començarem pel Diari de Tarragona. Tarragona prohibeix obrir per les nits a 4 súpers 24 hores. I això pel que fa seguretat. Venien alcohol fora de l'horari establert i eren focus de conflicte als carrers. En fotografia de portada tenim aquest desnonament que participaren agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana. A Reus, Jennifer, desnonada entre un ampli desplegament policial. Residia des de feia anys a l'antiga casa dels mestres. I al Baix Camp, garantitzada el subministre d'aigua pels agricultors, 20 milions d'euros per a construir la planta regeneradora. A més, a Ematsa, Viñuales dona entrada als seus socis de l'SP en el Consell d'Administració. I a Reus, la Urbana cobrarà un plus per treballar de nit, festius i caps de setmana. Deixem el Diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara. El que ens ha de portar amb aquest Diari del Còmic. Amb una gran... no fotografia, un gran dibuix, que reflexa i que atreurà part de tota la portada, que observem un laberint amb diversos gags, amb diversos, doncs, diverses escenes dibuixades, doncs, i a més, sobre d'elles, dos carnets també dibuixats d'estrangeria d'Espanya. El que, doncs, s'hi pot llegir, per exemple, no sé, que ja són CEA de Costa d'Ivori, amb el seu número de carnet i resident a Barcelona, entre d'altres. Podem observar diverses escenes a les quals són referents a la immigració, doncs, com, per exemple, immigrants corrent, pateres, també cues per entrar al país, en fi, moltíssimes més escenes les quals reflecteixen, i amb el següent titular: l'immigrant i el seu laberint. Des de Costa d'Ivori a Perú, per exemple, fins a arribar al nostre país. El còmic de la col·lecció nacional Tot el Diari està il·lustrat amb dibuixos dels fons de còmic de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa al Punt Avui, enceta portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, el que reflexa una fotografia, gran part de tota la portada, el que s'observa aquesta instantània dels claustres, claustre de Pedralbes, i amb el següent titular: història viva. El monestir de Pedralbes celebra els seus 700 anys amb un futur prometedor. D'altra banda, perquè fa el dia d'ahir, tenim a Anna Serrano. El desacord continua. La mesa entre el govern i els sindicats d'educació es tanca sense una entesa. També tenim crònica de Jordi Ferrer. Una corona fúnebre per l'educació pública. I també crònica d'Imma Merino. La vida de Nora i d'altres dones. Pel que fa a l'esportiu, el Girona allarga el neguit amb un empat a un. Estuani igual al 0-1 de la Reial i l'equip fa curta Montilivi. Però encara hi ha altres titulars signats, com per exemple el de Teresa Márquez, i que diu així: escombraries a debat a Premià de Mar. Anna Carreras, demà al Mirar. Josep Maria Fonarelles, el savi Salomó. Toni Brossa, Catalunya infiltrada. Article de Maria Palau, art o màrqueting. Mar Bosch, no tinc tema. I Alberto Velasco, divulgadors en temps de Twitter. A la capçalera tenim entrevista a Rosa Renom, actriu, a la que declara que el Teatre Nacional de Catalunya necessita una direcció jove que la sacsegi. I pel que fa referència a les estrenes de la setmana, Judit Martín fa el seu primer paper protagonista a Pizza Movies. Interpreta una periodista cultural en crisi que es reinventa. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia, a falta de 5 minuts de les 11 del matí. Comença, doncs, amb el següent titular sobre la cimera a Pequín. Xi sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà, acompanyat per grans empresaris tecnològics, busca oportunitats d'inversió. El líder xinès avisa que un suport dels Estats Units a la independència de l'illa podria desencadenar una guerra. Washington cancela el desplegament previst de 4.000 soldats a Polònia. I en fotografia de portada observem a Donald Trump i Xi Jinping visitant ahir el Temple del Cel a Pequín. D'altra banda, l'economia creixerà fins al 2030 amb 1 milió d'immigrants més. L'autoritat fiscal augura la pujada del preu interior brut tret d'una sotregada per la guerra d'Iran, però troba necessari un ajust de 15.000 milions. A més, la Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents. La reunió d'ahir va acabar sense acord i les parts es van tornar a citar per dimarts vinent. I fins a 5,21 milions, els ajuts per caçar senglars es tripliquen. També tenim aquest 2-0 a l'Oviedo. El Real Madrid guanya entre xiulets a Mbappé i Vinícius. I també tenim l'apartat Què fem, amb la nit dels museus, que inclou les cartelleres de cinema. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya, el que ens ha portada amb el següent titular. La Guàrdia Civil va multar 17.173 abocaments il·legals a Espanya el 2025. Les màfies s'apoderen de la gestió il·legal de residus. Els delinqüents ofereixen retirar runa d'obres de construcció i la desvien a parcel·les de particulars. Catalunya registra més de 300 vehicles abandonats en espais naturals. A més, el port farà un gran concurs per a dissenyar una rambla fins al World Trade Center, amb amarres. El moll de la fusta rehabilitarà les pèrgoles per a usos ciutadans. I el Fòrum del Mediterrani desembarca el juny a Barcelona. El Còmic Barcelona obre avui amb menys espai, però rècord de convidats. I l'edifici de l'explosió al Poble Nou no corre risc d'ensorrament. En fotografia de portada tenim a Trump i Xi ahir en la trobada del Gran Saló del Poble a Pequín, amb el següent titular: Trump i Xi exhibeixen sintonia. El líder xinès insta el president dels Estats Units a ser socis i no rivals, però l'adverteix que gestionar malament Taiwan pot desencadenar un xoc entre totes dues potències. A més, tenim el vot del malestar social, que canvia a davàndol 15 anys després del 15M. I a la capçalera tenim a Pérez Llorca, el que declara: vull tenir una relació institucional correcta amb Illa i parlar del finançament. Per últim, repassem El País amb aquesta fotografia de portada de Trump i Xi Jinping visitant ahir el Temple del Cel a Pequín, i amb el següent titular: Xi avisa a Trump de que la seva relació depèn de Taiwan. El líder xinès adverteix d'un conflicte entre els dos països si no hi ha una gestió adequada sobre el futur de l'illa. La Casa Blanca assegura que hi ha hagut un apropament sobre Iran. Iran obre l'estret de Hormuz als petroliers amb destinació a països asiàtics. Però també tenim a Juan Manuel Moreno, candidat del Partit Popular Andalús, el que declara: un govern amb Vox és un govern impossible. A més, Cuba es queda sense reserves de combustible i les protestes s'intensifiquen. Les apagades, cada vegada més constants i prolongades, ho provoquen. I també tenim un tràmit que frena l'accés immediat al treball a milers d'immigrants. Pel que fa a educació, els professors de quatre comunitats en peu de guerra. I pel que fa referència al futbol, forta pitada del públic del Bernabéu a Vinícius i Mbappé, com també a Florentino Pérez. També tenim entrevista a Diego Luna, el que declara: intento no perdre el temps amb els missatges d'odi. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment de, doncs, ampliar aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que a hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran, que de fet han tallat a la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar també tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. De fet, el dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I també la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, el Parlament de Catalunya votarà també la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu policial de trànsit i seguretat amb 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. De fet, Trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per tal d'evitar retencions. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per previsió de fortes pluges aquesta tarda a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, entre d'altres localitats.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit.
4: El 107.0.
5: No sé què volia ser de gran.
0: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 7:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a les 5 i mitja de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults, tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontra.cat. Secretaria@escolacontra.cat i al 608-987-287, 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
6: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
7: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
8: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
4: Ràdio Cunit. Al 107.0.
0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, de desenar el que és l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2, que és la nostra línia, la que està trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia i també, doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals. Recordem que la nostra línia, el nostre tros baixa, la R2 Sud, degut als treballs de millora, entre Garraf i Sitges, programa l'oferta des de Sitges i Vilanova i Vilanova del Tru a dos trens per hora i sentit. A més, pel que fa a la R1, tenim el tren que va de Portbou a Barcelona-Sants, que circula amb una demora de més d'una hora a causa d'una incidència tècnica en el seu origen. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, el qual, degut als treballs de millores, manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. Seguim amb més incidències, tot i que diguin que la Renfe ja va bé, doncs no va bé. La R7, sense servei, amb motiu de les obres de Montcada Bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'R8, més incidències. Deguts als treballs de millora, servei ferroviari entre el Nuller Centre i Rubí Can Vall Honrat amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vall Honrat i Martorell Central, amparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A Rodalies de Lleida, l'RL4 també. Tenim, doncs, servei ferroviari a la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, però entre Terrassa i Manresa tenim servei ferroviari de la línia R4. Consulteu, doncs, els seus horaris. A la R13, a motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar amb la R2, que ja està saturada. A la R4, a motiu de les obres també de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar, doncs, amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona. També una incidència que afecta a la R15, a la R16 i també, doncs, a la R17. Però també ha de destacar que a la R15 tenim servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova i, degut als treballs de millores, manté el servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar, doncs, amb els serveis de la R2, que ja estan força saturats, fins a Barcelona. Consulteu, doncs, tots els horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí, doncs, la previsió, i subratllem la paraula previsió, ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
9: Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta dominat pels núvols. Ens creuarà un sistema frontal que és poc actiu, que ve de nord, però suficient per tapar el cel gran part del matí. Sí que hi haurà algunes clarianes entre mig matí i migdia, duraran poc, perquè a la tarda encara tindrem un cel més tapat i fins i tot podem tenir algunes pluges febles i disperses, preferentment al vespre o primera hora de la nit. Poca cosa en conjunt i duraria poc. I amb unes temperatures que aquesta nit han reculat unes dècimes, s'han situat entre els 13 i els 14 graus, tot i que amb sensació de fresca per la presència del vent, i avui sí que es notarà que la temperatura màxima baixarà, ja no arribarà als 23-24 graus com ahir, i ens quedarem amb prou feines, que diem que ni arribarem als 20, amb una humitat, això sí, força baixa. Vents de mestral, que seran febles o moderats al matí, amb cops forts a la tarda, que poden arribar als 50 km per hora, i això farà que la mar avui estigui moguda amb maror. Per demà esperem que el temps sigui estable ja, amb sol i cel clar al matí, i amb algun núvol baix o d'evolució llunyà a la tarda, amb una temperatura que baixarà força de nit i en canvi es mantindrà o pujarà unes dècimes de dia i estarà entre els 9 o 10 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat baixa. Vent de mestral feble al matí i moderat de ponent o garbí a la tarda, fent que la mar vagi a la baixa i ja no estarà tan alterada i tindrem marejol tot el dia. I diumenge, amb un temps força estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i bandes de núvols alts a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, estant entre els 10 o 11 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat moderada, vent feble i variable al matí i deixa-loc en cos moderat a tarda, fent que la mar hi hagi marejol.

0: I arribat a aquest punt del programa és el moment de doncs, il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: A veure, amb quina cançó ens traïtaràs avui?
1: Doncs avui és el Dia Internacional de la Reposteria.
0: Ah?
1: I sentirem el Sugar Rush amb el Miss Pastelitos.
0: Ui, que bons, eh? Caram, quin divendres més dolç que tenim, eh? Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí,
0: i amb
1: sí,
0: aquest
1: sí.
0: tema encara més. Escolta'm, doncs amb això encetem aquest cap de setmana i amb força ànims també. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé a endorsar-se falsa i, si Déu vol, ens tornem a escoltar el dilluns a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins dilluns, bon cap de setmana.
0: Igualment, petonets i abraçades, sí. Adéu-siau. Pero...

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, de repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem pel triplex de la ONCE, on el número premiat va ser el 662. 662. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 6, 8, 11, 23, 24, 28, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 45, 50, 53, 58, 60, 63 i 84. A la doble de la 11, el número és el 11. Al cupó diari, el 33.155, 33155 de la sèrie 9. I el sorteig midia, la data premiada és la del 23 de desembre de 1959 amb el 1 de trèvols. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català hi ha paraules que de manera incorrecta sovint es diuen amb el gènere canviat per influència del castellà.
3: Per exemple, cal dir un avantatge en masculí i no un avantatge, incorrecte.
2: El bacteri en masculí i no la bactèria, incorrecte.
3: El compte del banc en masculí i no la compte del banc, incorrecte.
2: El deute en masculí i no la deute, incorrecte.
3: El llegum en masculí, com els cigrons o les llenties, i no la llegum, incorrecte.
2: El lleixiu, en masculí, que usem per desinfectar, i no la lleixiu, incorrecte.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, d'esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres, dia 15 de maig de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Franco, situada aquí a la carretera, a l'Avinguda Barcelona 207 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 67 56 98. 977 67 56 98. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Lluís Medrano de la Maza, situada al carrer Sant Pere 4446 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 03 08. Repetim. 977 69 03 08. Aquestes són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.

efemèrides. I ja, doncs, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 15 de maig d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1252, on el papa Innocent IV promulga la butlla ad extirpanda, que utilitza la tortura als heretges per la Inquisició. Déu-n'hi-do. A partir d'aquí comencem avançant, arribant ja al 1325, a Xirivella. A la seva alqueria de Xirivella, on Ramon Muntaner comença a escriure la seva crònica. Seguim avançant i el 1548 a Augsburg, al Sacre Imperi, la dieta imperial aprova a l'interim Augsburg una disposició provisional sobre el protestantisme. I ja el 1644, a Lleida, l'exèrcit francès és derrotat per l'exèrcit espanyol a la batalla de Lleida, a les portes de la ciutat, quan aquests intentaven de conquerir-la a la Guerra dels Segadors. Però seguim avançant i arribem al 1768, on França i la República de Gènova signen el Tractat de Versalles, el qual Còrsega passa a ser definitivament francesa. I el 1855 a París s'inaugurava l'Exposició Universal amb productes de l'agricultura, de la indústria i de les belles arts. A Londres, el gran robatori d'or, també, al qual s'hi troben 91 quilos d'or, déu-n'hi-do. I amb aquestes que arribem ja al segle XX, on el 1915, a Barcelona tenim el primer número de la revista Publicació, bàsicament de caràcter literari, que editava a Barcelona entre els anys 1915 i 1936, i dirigida per Josep Maria López Picó. Però encara tenim més notícies, i és que el 1924 a Barcelona tenim el primer número de la Gaseta de les Arts, una revista d'art, història i de l'art i arqueologia que es publicà fins a 1930. Més notícies. Tal dia com avui, de l'any 1940, a San Bernardino, a Califòrnia, als Estats Units, McDonald's obre el seu primer restaurant. I el 1967, a Barcelona, tanca les portes al Teatre Candilejas. A més, el 1994, a Portbou s'inaugurava el Memorial Passatges a Walter Benjamin, que estén el reconeixement a tots els éssers anònims que marxaren a l'exili cercant la llibertat. A l'any següent, el 1995, a Barcelona, Vicent Partal i Assumpció Maresma posen en marxa la Infopista, el primer directori de recursos en català a internet i precedent de VilaWeb. I ja al segle XXI, el 2002, l'equip de futbol de Real Madrid guanyava per novena vegada la Copa d'Europa. Dos anys més tard, a Sud-àfrica, és triat seu per la Copa del Món de Futbol 2010, convertint-se en el primer país africà a organitzar la màxima competència futbolística internacional i el segon a organitzar un esdeveniment esportiu massiu, sent el primer al Mundial de Rugby de 1995, celebrat també a Sud-àfrica. I tal dia com avui, de l'any 2011, s'iniciava el moviment del 15M, o moviment dels indignats, protestes ciutadanes pacífiques que reivindicaven un canvi radical a la política espanyola i a la seva societat. I bé, doncs, fins aquí, aquestes han sigut, doncs, les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 15 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: El Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xatos, xates, o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, un mossèn Lleó, que Torzé sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, eh? Per tant, farem el Santoral. Repassarem els aniversaris dels famosetes i com doncs també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes. Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: També tenim la web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, també les nostres xarxes socials.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia, el Cunit del dia, que com sempre tu ets el protagonista. Sí, senyor. I ara sí, sense més preàmbuls, recordem que tota la gent que participa s'endú un numeret al qual entra la sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com per exemple la Casa de Lolo, amb el seu sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic. També tenim doncs la higiene bucal de la Clínica Dental de Cunit, Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta, Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. També tenim el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Radio Cunit. El detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals o premium de Sami Scalafell, els talls de cabell per home o rentat i marcat amb secat de proteïna però de nova de la perruqueria Harmony. També tenim el Durum Kebab de Doner Pita Palace 2, els 5 cafès del Rincón del Tapeo 2, també els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també els vermutacos de l'Olivo, Restaurant Lounge, també de la Bodegueta, de la Diligència, a més, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit. També tenim el suís amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones de la xureria Velo, anant de Yoga Studio Cunit, també una sessió de yoga o massatge. I tenim també el vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la braceria hípica de Cubelles. També tenim el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de Pollo a la Brasa al Sol, també el vermut per dues persones de la Cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social del Castell, el menú per dues persones de la bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, el tractament d'estètica Odor Relax de l'estètica Jacqueline, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Covarruga, el sopar per dues persones també al local de dijous o diumenge de la pizzeria La Góndola de Cubelles, com també l'esmorzar per dues persones de dilluns a divendres del Saborea, el lot de pollastre las, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, com també la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell i la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Doncs ja ho saps, eh? Home, busca, compara i si trobes algú millor sintonitza, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Clar que sí! I ara sí, anem a saludar i a felicitar a Sant Andreu de Màrtir, a Aquileu, Cassi, també Dimnona, Eufrasi, Isidre, Sant Isidro, eh? Avui festa major a la Comunitat de Madrid. També, doncs, a Sant Reticio, Rupert, Severí, Tassifoni, Torquat, Victorino i Vitesindo. També, doncs, demà dissabte serà Sant Abdàs, Sant Aquilí, a Dudes, també Bernardo, ai, corazón, corazón, també, doncs, Sant Genadio, Honorato, Honorato, també Sant Simón, Ubaldo, Victoriano, i també diumenge Sant Adrià, Adròfic, Artimo, Bruno, Eradi, Júlia, Montano, Montilion, per Restituta, Sucoló, Todomar, Víctor, entre d'altres. I també doncs volem destacar com a artistes famosos a Janet Rodríguez, que demà farà 65 anys. Megan Fox, 40 i ben posats. I des d'aquí els volem felicitar amb el Megamix de la setmana i ho farem, doncs, dedicat a tots els culers, els quals també estan d'enhorabona per la celebració de la Supercopa, de la Lliga i del segon de fred consecutiu dels merengues, al qual, doncs, els barcelonins estan molt contents i per això, doncs, els hi volem dedicar a aquest Megamix, el qual, doncs, hem realitzat i el que, doncs, posarem tot seguit i de pas també aprofitarem per fer la nostra mega repassada per començar, doncs, a donar numerets a tota la gent a la qual, doncs, s'ha quedat fora del nostre bombo i que també entren en el nostre mega sorteig de premis d'avui divendres, dia 15 de maig de 2026. Estigueu atents a la nostra sintonia perquè, doncs, dintre d'una obleta i escaig començarem el nostre mega sorteig de premis i al qual, doncs, tota la gent que li hagi tocat ja podrà venir el dilluns a buscar els vostres tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta. Ai, ai, ja ho saps, eh? Doncs ara sí, anem pel nostre mega mix de la setmana, aquest espai al qual, com sempre, utilitzem per reforçar i recuperar i reivindicar aquest vell estil musical i també que ens serveix, doncs, per posar una mica de marxeta al cos i de bon rotllo al cap de setmana. Fer boca pel fin de, pel weekend, avui divendres, pel fin viernes.

I a sol d'aquests megamix aprofitem també per passar llista de les llistes que queden fora del bombo de premis d'aquesta setmana. Amb el 286, Adrián Sánchez. 287, Sílvia Calafell. 288, Fanny González. 289, Ima Cross. 290, Marta Sánchez. 291, Mireia Vergés. 292, Eva Caluzzova. Amb el 293, Maria Moreno. El 294, Celia Ciurana. El 295, Xènia Amat.

seguim doncs amb la nostra repassada, amb el 295 Xenia Amat, amb el 296 Pilar Domecq, el 297 Auris Ramírez, 298 Javi Rodríguez, 299 Montse Cubelles i amb el 300 Sara de las Heras. Amb el 301 Manuel Pizarro, 302 Natalia Alba, 303 África San Martín, amb el 304 Mercè Rubió, amb el 305 David Vidal, 306

I seguim, doncs, donant més numerets amb el 315, Dori Solís, amb el 316, Susana Flores, amb el 317, Sofia Virginia, amb el 318, Ruth Rivero, amb el 319, Loli Sánchez, i amb el 320, que ja li hem donat tot el programa a recordar, Ismael Hamhane.

I fins aquí, doncs, la nostra repassada. Tanquem línies. A continuació, doncs, anirem ja preparat-ho tot ja pel nostre mega sorteig de premis de la setmana. Seguim, doncs, el mega mix de la setmana, dedicat al Barça, un mega mix de fa més de 15 anys enrere. Es nota una miqueta, aquest toc vintage. Molt bé. Amb aquest tema, amb aquest mega mix, doncs, seguim des de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia, a través de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat, dedicat a tots els culers i culeres. Visca!

Ai, que torna! Des d'aquí, doncs, des de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la FM i 3w.radiocunit.cat, amb el nostre mega amics de la setmana, com sempre, per fin viernes, per fi weekend. I ho dediquem, doncs, a tots els culers, a l'acceptació d'aquest títol de Lliga. Doncs, seguim, doncs, amb més temes, com sempre, a través de la vostra sintonia, aquí, al Cunit al dia. Amb un servidor, el mega amics de la setmana.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès per joves de la comarca.
2: Tots els dijous a les 10 de la nit i en reposició els dissabtes a 8:45 de la vespre.
1: Per més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
3: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
3: Tots els divendres a les 9 de la nit.
5: Vibracions. Vibracions.
4: Vibracions.
3: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
4: Amb DJ Jazz. DJ Jazz.
6: Això sona bé.
7: DJ Jaumix presenta
8: el Tecnòdrom.
9: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
10: El Tecnòdrom
11: amb Jaume Sens.
12: Jaumix in session.
13: M'agrada.
2: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
14: Soc DJ Glasca i em podràs escoltar a la matinada de dissabte a diumenge a la 1 i amb repetició el divendres a les 9 del matí. Cada setmana tenim un DJ convidat amb la millor música electrònica de tots els temps.
15: Bienvenidos a Alter Ego, conducido por DJ Glasca. DJ Glasca.
14: T'espero a Alter Ego Podcast Show.
16: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada a Ràdio Cunit.
2: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit amb Coverman DJ. Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
14: Terra Baleàrica, tots els diumenges a les 8 de la tarda i amb repetició el següent diumenge a les 7 del matí.
17: Benvinguts a la Terra Baleàrica, conduït per Glasca.
18: T'agrada viatjar en tren? T'agrada la música? Doncs vine amb mi i junts viatjarem amb el tren de la música. Programa musical on recordarem els millors cantants i autors de tots els temps. Podràs pujar aquest tren tots els divendres a partir de les 18 hores i amb repetició tots els dimecres a partir de les 15 hores. Com no, a la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Soc l'Àngel Tamayo, el trobador del blues. I és que la música m'agrada.
19: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, Viajando por el mundo la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo.
8: Atención, todos los domingos, de 1:00 a.m. a 3:00 p.m, no te puedes perder Pop Music.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
3: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista i informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
4: I comencem les ofertes de feina d'aquesta setmana. El Som l'Arbós està buscant tècnic o tècnica electromecànic i soldador de sector de metal·lúrgia. L'Eina, el Servei d'Ocupació del Vendrell, està cercant administratius, administratives, logístiques, la Bisbal, auxiliar comptable, instructor per activitats dirigides i operaris de magatzem. Calafell Treball, administratius, administratives, atenció al client i gestió comercial i ajudants de cuina. I el Servei d'Ocupació de Cunit, auxiliar d'atenció domiciliària, monitors per campus esportiu de futbol i dependent per caseta de pirotècnia. A més, ens arriben altres ofertes de feina al Servei d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès. Estan cercant personal de gelateria pel Vendrell, a torn de tarda. Recuperació immediata. Per més informació, podeu enviar el currículum a orientaupros@baixpenedès.cat o trucar al 977-157-167. L'Ajuntament de Calafell ha creat una borsa de treball de monitor d'educació en el lleure per a treballar als casals d'estiu a Calafell. Per més informació, podeu entrar al web de l'Ajuntament de Calafell i trobar tota la informació referent a la convocatòria i poder presentar la candidatura.
5: Si estàs buscant feina del turisme, comerç o serveis, el dia 20 de maig, de 11:15 a 2:15, a l'edifici del Tavaris de Coma-ruga, fan el Job Marketplace, una jornada d'entrevistes de feina. Porta el teu currículum. Preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027. Actualment estan obertes les dels itineraris formatius específics IFE, de l'11 al 22 de maig, i properament s'obriran les preinscripcions dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior, a partir del 26 de maig. Tercera edició del Festival de Joves de Curtmetratges de Cunit, el 27 de juny a la plaça Jaume Vidal, a les 10 de la nit. Termini obert i inscripcions fins al 31 de maig. Més informació a cunit.cat/filmscunit. Premis de l'Associacionisme Juvenil i Educatiu. 2.000 euros per la teva entitat juvenil o pel teu cau o esplai. Termini obert fins al 17 de maig. Més informació al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Curs de vigilant de seguretat a les platges. Activitat dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys. Per més informació, a la Creu Roja. Taller per trobar feina a l'estiu, el 26 de maig, de 5 a 7, al Casal de Joves de Calafell. Per més informació i inscripcions, a joventut.calafell.cat. Com vols l'energia? Tens entre 12 i 18 anys? Dona la teva opinió en aquesta enquesta sobre energia i sostenibilitat. Trigaràs 5 minuts. Volem conèixer la teva opinió sobre la transició energètica.
0: Ecofren, una activitat on podràs trobar-te amb joves de diferents països per promoure la sostenibilitat i prendre accions pels reptes ecològics actuals que se'ns presenten com a societat. A la població de Jesús de Tortosa, del 25 de juny fins a l'1 de juliol. Si vols més informació per inscriure't, apropa't a l'oficina jove. El divendres 15 de maig, d'11 del matí fins a 2 del migdia, al Teatre Joan Colet de Calafell, una jornada oberta sobre l'eclipsi solar total del 2026, oportunitat estratègica i impacte turístic. Del 18 fins al 31 de maig, a l'Oficina Jove del Baix Penedès podràs gaudir de la mostra d'art de la jove de la Conca de Barberà, Paula Cabelló Soler, on podràs veure els seus retrats fets amb carbó.
6: Us informem que del 25 de juny a l'1 de juliol de 2025 tindrà lloc l'intercanvi juvenil Ecofriends, una proposta adreçada a joves de diferents països interessats en la sostenibilitat i els reptes ecològics actuals. L'activitat es farà a Tortosa i serà una oportunitat per conèixer altres joves, compartir experiències, treballar temes relacionats amb el medi ambient i participar en accions vinculades a la sostenibilitat. Si t'interessa viure una experiència internacional i compromesa amb el planeta, inscriu-t'hi i no deixis passar aquesta oportunitat. El pròxim divendres 15 de maig, de 11 del matí a les 2 del migdia, tindrà lloc la jornada oberta a l'eclipsi solar. Oportunitat estratègica i impacte turístic. La jornada es farà al Teatre Joan Colet de Calafell i estarà centrada en l'eclipsi solar total previst per al 2026, així com en les oportunitats i l'impacte que pot tenir el territori, especialment en l'àmbit turístic. Del 18 al 31 de maig del 2026, l'aparador jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès acollirà la mostra d'art de jove de la Conca de Barberà. En aquesta ocasió es podrà veure l'exposició Retrats amb carbó de l'artista Paula Cabello Soler, que presenta una mostra de retrats realitzats amb aquesta tècnica artística. Aquesta exposició és fruit del treball conjunt amb l'Oficina Jove del Baix Penedès i l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, amb la voluntat de promocionar l'obra de persones joves artistes i oferir nous espais per poder expressar-se. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, aquesta informació t'interessa. El pròxim dijous 21 de maig, de 5 a 7 de la tarda, l'Oficina Jove del Baix Penedès ofereix el Servei de Mobilitat Internacional, un espai d'orientació on podràs informar-te sobre les diferents opcions per poder marxar a l'estranger. Podràs resoldre dubtes sobre estudis, feina, voluntariat, programes europeus i altres oportunitats internacionals. Pots demanar cita a l'Oficina Jove del Baix Penedès també a través del 616-917-318 o al 977-157-157. També pots contactar per correu al baixpenedès@oficinajove.cat o per missatge directe a les xarxes socials.
2: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

0: No sé què volia ser de gran.
1: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287.
2: Les victòries del passat.
1: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
2: Avui celebrem que estem bé.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Xurreria Velo.
5: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment.
4: Velo.
5: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
4: Velo.
5: Un espai per esmorzar, per berenar. També Conca de Barberà número 13. Xurreria?
4: Velo.
5: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
4: Velo.
1: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581. 877-643581. Y también WhatsApp. 614-965-631. 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit. De pita.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Viernes.
1: Per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana. Moment, com sempre, per celebrar-ho de la millor manera possible. I és, doncs, oferint tots els premis que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Com ha de ser, Bé, doncs, ara sí, és el moment ja del nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. El sorteig d'avui divendres, 15 de maig de 2026. I el que sí farem, doncs, abans que res, serà remenar bé les boles. O sigui que agafem el bombo i som-hi! Ahí está. Molt bé, ja el tenim això ben barrejat. I ara sí, doncs, comencem a repartir els premis a través dels nostres oients, com ha de ser. Començarem amb la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 i 20 euros i que trobareu a l'avinguda de Barcelona 179 de Cunit. I ahí va, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 106. 106, 106, 106. 106 amb 06 points. El Iguallo Mini és per... A veure. És per... Ahí estàs. Jordi Miralles. Jordi, moltíssimes felicitats. Torna-la per a la Clínica Dental de Cunit, a la que ens ofereix una higiene bucal i que trobareu aquí a l'avinguda de la Font número 62, Baixos. I ahí va, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 137. 137. 137, En 3-7 points. El Iguallo Mini serà? A veure, aquí s'anirà cap allà. El 137, el 137. Atenció, se'n va a la Clínica Dental de Cunit. Eva de la Peña. Muchísimas felicidades. Torna ara per Alma Music. Sí, senyors, Alma Music, la que ens ofereix una classe de cant, de cantar, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta i que trobareu a l'avinguda mossèn Jaume Soler, número 19, de Calafell Platja. I evita, atenció, som-hi! Ha caigut la bola 36, la 36, 36, trois, six points. El Iguallo Mini serà? A veure qui més serà cap allà. Alma Music. El 36, el 36. I és per... Adrià Méndez. Moltíssimes felicitats. Ja. No parar de cantar, clar que sí. Vinga, doncs. Ara és el torn de bemol nou, sí senyors, bemol nou, a la que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical i que trobareu aquí a Segur de Calafell. Ok, atenció. Una altra bola que cau i és la número 115. 115. 115, 115, amb 5 points. El Iguallo Mini serà? És per... A veure qui va cap allà. Atenció, ve molt nou. És, sisplau. Imma Cross, doncs moltíssimes felicitats, sí senyor. Vinga, doncs, que seguim amb el nostre mega sorteig de premis de la comarca, com sempre, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Ara és el torn del llibre, el primer, perquè ja en té dos. El primer llibre de Vanessa Sancho, d'aquí de Ràdio Cunit, el Mi muntanya russa, que dona nom a la secció a la qual, doncs, tots els dimarts disfrutem a la nostra sintonia. Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, ens ofereix el seu llibre Mi muntanya russa. Aquí va, atenció, roda la bola. Ha caigut la número... Pues mira, els tres en aquests. El 222, 222, 222. 222, eh? El bollo serà, a veure qui més serà cap allà. Qui s'ha emportat el llibre? A veure, a veure, a veure. És per... És per... Mercè!

I va, atenció, roda la bola. Ha caigut la número... A veure què posa. 317. 317. 317. 317, eh? 317 points. Ell diu, Gemini, serà, serà. I això està cap al final. A veure, aquí marxarà la joieria Castillo. De seguida ens felicitar a la Nàdia, pel programa que vam tenir la setmana passada de la CEC, eh? Com sempre, doncs, des de que se lo dema a l'Àngel, a la Charo, a la Nàdia, al Javi, a l'Adri i a tota la gent, doncs, també de la CEC, de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. Mira, aquí ho tenim, el 317. Atenció, se'n va la joieria Castillo. Sofía, Sofía Virginia, felicidades. Tornarà per Sami Scalafell, que ens ofereix dues consumicions normals no premium al carrer Monturiol número 32 de Calafell Platja. Ok, va, atenció, una altra bola que cau. I és la número... Ui, mira, 301. El 301. 301. 301. Sí, senyor, el tenim al costat. Se'n va a Sami Scalafell. Manuel, Manuel Pizarro. Doncs ja ho saps, eh? Sant Hilari, Sant Hilari. Cuidadín, cuidadín, qui no se l'acabi. Torna-la per la perruqueria Harmony. Sí, senyor. Qui no se l'acabi, se n'anirà a la perruqueria Harmony. El que ens ofereix un tall de cabell per a mà o bé un rentat emmarcat i secat de proteïna per a dona i que trobareu al carrer Francesc Macià, número 15. Campana que s'acabó i atenció, quien llegó. La bola és la número... 254, la 254, 254, 254, el llevo Gemini és per... A veure, aquí se'n va la perruqueria Harmony, atenció, atenció, perquè se'n va cap allà, el 254, 254, Montse, Montse Bosch, moltíssimes felicitats! I ara és el torn de Doner Pita Pitaren, Doner Pita Palas 2, Doner Pita Palas 2. No és un hotel, és un kebab, eh? És un kebab que trobareu aquí al carrer Francesc Macià, número 18. Des d'aquí saludem a la Sif i al Munir. I quina feina m'arriba ja des d'aquí, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina gana, quin caliu que dona Doner Pita Palas 2. El que ens ofereix, atenció, eh? Un fantàstic durum kebab. I va, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 286. La 286, 286, eh? 286. El de Bonyamini és per... a veure qui se'n va, Doner Pita per les dos. El tenim a la vora. Atenció, atenció. Ja podeu començar a buscar, eh? A pensar si voleu mixta, si voleu de pollastre, de cordero, del que faci falta. Aquí el tenim. Se'n va, Doner Pita per les dos. Adrián, Adrián Sánchez, muchísimas felicidades y buen provecho. Y ahora es el torn del Rincón del Tapeo. El Rincón del Tapeo 2, aquí situada a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit, ens ofereix un bal de 5 cafès gratuïts. I va, atenció... Ui, mira, ha caigut la bola número 96, la 96, 96, eh? The Nef 6 point, the Nef 6 point, 96, eh? 96. Atenció, se'n va cap allà, al Rincón del Tapeo 2. Josep, Josep Macià, moltíssimes felicitats. I ara la Marina està morena, la Marina està morena, ai, tan morena perquè està a primera línia de platja. La Marina, antiga Calona, al Passeig Marítim 147, local 2, ens ofereix dos esmorzars. Ok, va, atenció. A veure què surt aquí.

la Marina. El número 31. 31. Pirchi One. Trois and Point. 3-1 punto. Allora. Ay, ay, ay. Qui se va la Marina. Viene la Fulla. Qui se va a esmorzar la Marina. María Maldonado. María Maldonado, muchísimas felicidades y a disfrutarlo. Torna pel bar La Pinya. Bar La Pinya, que ens ofereix dos esmorzars al carrer Conca de Barberà número 13, davant mateix de la policia local. Campana i s'acabó. I ara, a veure quina bola cau aquí. Atenció. Què posa aquí? A veure, és el número 145, sí. La 145, 145, a 145, 145, el 145, a 145, amb 4, 5 points. El de Guayo Mini és per, a veure què no ho trobem, és per... El 145 és per Ángeles. Ángeles Araque, moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo. Y seguimos jugando al nuestro mega sorteo de la comarca desde la Radio Anticrisis, la oficial del Penedès Marítim, Radio Cunit, sí senyor, amb el nostre mega sorteo al Cunit al dia, el que ara és el torn de marxar a l'Olivo, a l'Olivo, que pots disfrutar de nit i de dia. L'Olivo Lounge, aquí al carrer Rin número 1 del port de Segur de Calafell, ens ofereix un vermut per dues persones. Oh, ahí va, atenció, roda la bola. No perdis el els megafestes de Som DJs quilòmetre zero, eh? A l'Olivo, sí senyor. A l'Olivo, restaurant lunch del port de Segur de Calafell. Atenció perquè surt el número 182, el 182. 182, eh? 182. And with the point. L'Olivo Gemini és per... A veure, qui serà, qui serà? 182 punti, allora. Ai, ai, ai, ho podem dir més idioma. Després ho farem, després ho farem, eh? Per guanyar temps, eh? Però ara ja, mira, ja el tenim aquí, al 182. Se'n va a l'Olivo Núria, Núria Sol. Moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo con un brindis al sol. I ara és el torn de la bodegueta. La bodegueta. La bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, al ladito de la diligència. Molt bé, va, atenció. Qui serà, sí senyor? Ai, ai, ai, ai. Mira, el número és el... 223, el 223, 223, trois points. El de Guayomini serà. A veure qui marxarà cap allà, cap a la bodegueta. Des d'aquí saludem a l'Edu i companyia i tot el personal que digués estar a la nostra recopla directa, a la bodegueta. A veure, a veure, a veure... Javi, Javi Serrano. Javi, doncs ja ho saps, eh? Salut i força. Y ahora se tonda la diligencia, na, ni, na, ni, na, no, no. La diligència, sí senyors, aquest gran establiment que fins i tot hi anava a esmorzar Cristòfol Colom i també feia els seus vermuts. Doncs bé, nosaltres ara et convidem que ho facis tu, perquè la diligència ens ofereix dos vermuts aquí, al carrer, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, davant mateix de l'església de Sant Cristòfol, en el teu recopre directe, al ladito de la bodegueta. Ok, va, atenció, roda la bola. Ui, mira, ha caigut la número... 270. 270. 217, eh? 270 points. Ali Guillemini és per... A veure qui se'n va, la diligència. El 270, el 270. És per... Susana! Susana Cadavieco. Susana, felicidades y buen provecho. Tornará para la Peixateria Cunit.
Sí, senyor, la peixateria Cunita, que ens ofereix cues d'arap i ampolla de caldo al carrer Empar Nadal. Aquí va, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 319. La 319. 319, eh? Trois en nef wine. Ell diu el Gemini. És per... A veure, a veure, a veure. Aquí se'n va la peixateria de Cunit. Atenció, atenció. Perquè és per... Loli, Loli Sánchez. Muchísimas felicidades. I ara és el torn de la xurreria Velo. La xurreria Velo ens ofereix un suís. Xurreria Velo, què és un suís? És un xocolata amb nata, amb xurros o porles per dues persones. Xurreria Velo. El trobareu al carrer Conca de Barberà número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. I ahí va, una altra bola que cau, i atenció perquè és la número... Mira que picua! El 272. El 272. 272, eh? 27 deep wine. Ell diu, oi, mini, serà, serà. Aviam qui se'n va a sucar el xurro. Atenció, atenció, perquè és per... Nàdia! Nàdia Alfalgi! Bueno, moltíssimes felicitats i a disfrutar-ho! Ara és el torn d'Ananda Yoga Studio Cunit. Sí, senyor, Ananda Yoga Studio Cunit, el que ens ofereix una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. Aquí va, atenció. Ui, mira, un altre número que picua. El 232. El 232, 232, eh? Du, tra, di, point. Una altra capicua. Anant de Yoga Studio. Atenció, se'n va, se'n va. Àngela, Àngela Santa Maria. Moltíssimes felicitats. I ara és el torn de la braseria i pica de Cubella. Sí, senyor. Alça, Tatano! Braseria i pica de Cuella se'ns ofereix vermut amb braves per dues persones i visita les seves instal·lacions que trobareu aquí, a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. Vinga, home, home! Ei, Aske, Ali Tatano, vinga, a veure qui se'n va cap allà. Jo sé cavallo que viene de bonança. Ai, ai, ai, mira, ha caigut la bola. 193, 193, 193, eh? Amb nef 3 points, el diu el Gemini, és per... A veure qui se'n va cap a la braceria i picada, Cubelles. El 193 és per... El tenim a la vora, mira. Jordi, Jordi Ibáñez, moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo. Torna ara per la carnisseria Jaguara, que ens ofereix mig quilo de carn picada aquí a l'Avinguda de Barcelona, 185. I ahí va un altre afortunat o afortunada, a veure qui serà. Ha caigut la bola número 255. 255, 255, 255, eh? 255.5. Ahí digo, Gemini, és per... A veure qui serà. Cap a la canisteria, ja ho ara anirà. Qui serà, qui serà? El 255, atenció, perquè és per... Maria, Maria, Maria Madrid. Maria, moltíssima felicitat. Era el tornant del... Pollo! Pollo a la brasa al sol. Pollo! Ai, ai, ai, ai, quin pollastre, mare de Déu, eh? El Pollo a la Brasa al Sol ens ofereix, aquí a l'Avinguda de la Font 86, un pollastre a la brasa, dissabte o diumenge. Ai, ai, quina gana que m'està entrant. Ja m'arriba la flyer des d'aquí, tu.
Atenció, ha caigut la bola número 153. La 153. 153, eh? El 53 point. Eli Bojomini és per... A veure, aquí se'n va el... A la braça del sol. I és per aquí. Toni Capdevila. Moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo, clar que sí. I marxem a la cova del Gorka. El carrer Miguel Lutrillo, número 4. Ofereix un vermut per dues persones. Ahí va, roda la bola, atenció. Ha caigut la bola número... 100. 179. 179. 179, eh? On set net point. Ahí le voy a mini. És per... A veure, se'n va cap allà, Natàlia Alba, moltíssimes felicidades. Salut i força, sí senyor. Ara és el torn del local social al Castell, que trobareu a l'avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia, a la que ens ofereix un sopar per dues persones. Atenció, roda la bola. Ui, mira! I ha sortit número capicua, el 141, el 141, a 141, eh? En Càtega, en Puan, a Llomini, és per... A veure, i se'n va cap allà, atenció, el 141, el 141, al local social del Castell, se'n va cap allà... Juan Pablo Rodríguez, moltíssimes felicitats! I ara és el torn del bar Casa Carminya de Castanyaire. Sí senyor, bar Travessa Casa Carminya de Castanyaire, en què ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones de dimarts a divendres. Que bé que es menja el bar Casa Carminya, que trobareu aquí, al Passeig Marítim número 5. Oh, i va, atenció, roda la bola. Ha caigut el número 270. El 270. 270. 270. El de Bollomini és per... A veure. Qui se'n va al bar Casa Carminya? El 270. El 270. És per... A veure. És per... Ahí estàs! Susana! Susana Cadavieco, felicidades y buen provecho. I ara, la pizzeria, al carrer Josep Estivill 34 de Navas, a Barcelona, ens ofereix una pizza per dues persones. Qui se'n va cap allà, el nanà, ahí està, el 164, 164, 164, 164, en 6, 4, 5, de Bollamini, se'n va cap a la pizzeria, Eva Allen, felicidades y a disfrutarlo. Ara és el torn de l'estètica Jacqueline. Sí, senyor, l'estètica Jacqueline, que ens ofereix un tractament d'estètica o de relax i que trobareu aquí al carrer de la Mar número 17. Que hi va, atenció, roda la bola. I cau la número... 126. 126. 126, eh? On this is point. El de Bollomini és per... A veure, si se'n va cap allà. A l'estètica Jacqueline. Lalo Sendra. Lalo, moltíssimes felicitats.
Ara marxem a la cafeteria Panaderia Núria, que es troba al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. Ens ofereix, atenció, un esmorzar per dues persones. Ja hi va, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 180, 180, 118, amb 8 0 points. El de Guillemini és per... A veure. Aquí se'n va la cafeteria Panaderia Núria. Atenció. Amb el 180, el 180, és per... Ahí estàs! Àfrica Sant Martín. Moltíssimes felicitats! Ahora mucho Betty, ara és el torn de la penya bètica de Comarruga, que ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrebé beguda al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. Mucho Betty, ahí estàs. Ja la bola cau i és el número 23. El número 23. El número 23, que el tenim aquí a la primera fulla, és per... Alejandro! Alejandro Cañadas, moltíssimes felicitats i a disfrutar-les! I ara marxem a la pizzeria La Góndola. Sí, senyors, La Góndola, la vida és una góndola, góndola. No, hi ha la tambola, però bueno, és igual. Es comprem cap a casa. La pizzeria Góndola, mamma mia, com mi piace la pizza. Ai, la comida italiana. La pizzeria La Góndola de Cubelles, al qual ens ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. Mamma mia, com me piace la pizza! I ha caigut la bola número 125. La 125. 125. Amb 25 points. Ahí le voy a mini. És per... A veure, qui se'n va cap allà. El 125, el 125. És per... Serà... Per... Aquí està. Ingrid Ortiz, moltíssima felicitat. I ara és el torn del Saborea. El Saborea, que ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. Ahí va, sí senyor, ahí està el Saborea. A l'avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. Se'n va el número 185. El 185. 185, eh? Amb 8-5 points. Eli Guillemini, serà. A veure qui marxarà cap allà. El Saborea. És per... Lina Zarra. Felicidades i a disfrutar-la. I ara és el torn del popopollo loco. El popopollo loco. Ai, que loco el pollo. Ai, el pollo pollastre. Mare de Déu, quina gana que se'n fa la boca aigua. El pollo loco, nou local, a l'avinguda de Barcelona, 159-161, local 2, a Cunit. Ens ofereix, atenció, un megalot, consistent en pollastre last, patates al caliu, amb polla de vi, pa i all i oli, i que trobareu aquí a l'avinguda Barcelona 159, com bé dèiem, eh? A més, si vens a esperar la teva comanda, te pots fer una consumició gratuïta al mateix local. El Pollo Loco! Mega regal! Moc, atenció, roda la bola! El Pollo Loco! Déu-n'hi-do, un dels premis més grossos se l'emporta el número 200. El 200, 200, de 0 point. El Guillemini és per... A veure, aquí se'n va el Pollo Loco. El Pollo Loco! Atenció, mira,
És el 200, és per Blanca, Blanca Martínez. Blanca, felicidades! I ara anem a una mica de marxeta per fer-ho pair, per fer-ho tirar avall, això, eh? Marxem a la discoteca Lou de Segur de Calafell, a l'Avinguda Catalunya número 3, ofereix una invitació amb consumició per dues persones. No et perdis les tardeos, les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero i tota la festa possible. Oh, atenció, hi va. Som festa, Lou! Ja ha caigut la bola número 35. La 35. Número 35. Atenció, se'n va cap allà, cap a la discoteca Lou. És per... Jessica! Jessica Méndez! Doncs moltíssimes felicitats, eh? I bon profit. Salut i força! És el torn de la Giralda de l'Arbós, la Giralda de l'Arbós, la Giralda de l'Arbós, aquest fantàstic temple àrab modernista que trobareu aquí a la nostra comarca, a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós, com ha de ser, eh? Ofereix una invitació per dues persones. Ja hi va, sí senyor, atenció. Pues mira, ha caigut la bola número 18, la 18, 18, amb 8 points. El igual Gemini és per... Nati, Nati Calaf, Nati, moltes felicitats! I ara és el torn de la pel·lícula Fantasma de la setmana, a l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entreu al sorteig de fantàstic lot de regals, el que ara passarem a repassar tot seguit, eh? Però abans que res, doncs també doncs, volem recordar-vos que els que han encertat la pel·lícula han sigut 4 persones. I sabeu quina, de quina pel·lícula es tractava? Doncs Espies des del cielo, era la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. I han encertat 4 persones, les quals anem introduint en el nostre nou bombo que tenim aquí al costat, eh? I abans de rebenar bé les boles. A veure, a veure, a veure, doncs, atenció, perquè amb el número 1 tenim a Josep Macià, amb el 2 tenim a la Joana Paredes, amb el 3 tenim a la Dolores, què posa aquí, Luque, i amb el número 4 tenim a Susana Flores. Bé, doncs, ja ho tenim aquí, i doncs anem a remenar una miqueta les boles, sí senyor, eh? Vinga, doncs, aviam, ahí estàs! Ramena, ramena, nena, ramena, ramena, nena. Ramena, ramena, mena, ai, maniaro, maniaro, maniaro. Bé, ja ho tenim aquí, això, eh? No fa tant soroll, clar, hi ha menys boles. Hi ha menys boles, bueno, i el que hi ha, dèiem, quin és, us preguntareu, a veure, la persona que surti del bombo s'emportarà un fantàstic lot de regals, us preguntareu de què es tracta aquest lot de regals. Doncs, atenció, tenim el racó dels de Cunit, el que ens ofereix una beguda o refresc i una tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada, número 17, en ple Parc Central de Cunit. A més, també el Rincón del Tapeador ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda de Barcelona 177. També Dinàmica Club Atletisme, a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones, a disfrutar aquí a l'Avinguda Mediterrània i cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el Pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per a dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de l'Enfa de Vilanova i la Geltrú. Ok, va, atenció, una altra bola que cau en el nostre mega sorteig de premis de la comarca. L'únic inevitable, més de mitja hora repartint premis cada setmana. A veure quin altre emissor us ho trobeu, això. Ja ho sabeu, eh? Busca, compara, i si trobes el millor sintonitzeu, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Sí, senyor!
I atenció, perquè el lot de regals de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana se l'emporta... Ha caigut la bola número 3. I la número 3 és per... Dolores Luque. Dolores, felicidades y a disfrutarlo, claro que sí. Com també des d'aquí, doncs, volem felicitar a tota la gent que li hagi tocat premi aquesta setmana, al qual, doncs, com no, doncs, agraïm la vostra participació, no només als guanyadors, que els felicitem, com també a tota la resta de gent, a tota la gran família de Ràdio Cunit que ha anat participant al llarg de tota la setmana en el nostre mega sorteig de la comarca, al Cunit al Dia, al magazín matinal de Ràdio Cunit, demanant temes musicals o participant en qualsevol secció, ja sigui la pel·lícula Fantasma, la pregunta amb l'alcalde, en fi, moltíssimes seccions a les quals, com sempre, us oferim amb tots els continguts als quals podeu, doncs, també disposar-ne en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast a les 3w.radiocunit.cat. Recordeu que la setmana que ve més i millor, com sempre, i com no, recordar també els afortunats i afortunades que ja podeu venir aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a dijous, de 9 de matí a 2 de migdia, a recollir els vostres tiquets, els vostres vals, els quals s'han d'utilitzar conjuntament amb el DNI, perquè són vals personals intransferibles i, a més, caduquen al cap de 15 dies. I dit això, ara sí, és moment d'aturar el nostre cunitejador. Ai... i passar a passar als guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors d'avui divendres 15 de maig de 2026 del nostre mega sorteig de la comarca, el Cunit del Dia de Ràdio Cunit, són... A la Casa de l'Oro, Jordi Miralles. A la Clínica Dental de Cunit, Eva de la Penya. Al Mamiosic, Adrià Méndez. A Bemol Nou, Imma Cross. Al llibre Mi Montaña Rusa, Mercè Rubio. A la Joyería Castillo, Sofía Virginia. A Samis, Manuel Pizarro. A la Peruquería Harmony, Montse Bosch. A Don Erpita Palas 2, Adrián Sánchez. A El Rincón del Tapeo 2, Josep Macià. A la Marina, María Maldonado. A la Bar La Piña, Ángel Seraque. A El Olivo Restaurant Lounge, Núria Sol. A la Bodegueta, Javi Serrano. A la Diligencia, Susana Cadavieco. A la Paixateria de Cunit, Loli Sánchez. A la Xurreria Velo, Nadia Alfargi. A Nanda Yoga Estudio de Cunit, Ángela Santa María. A la Braseria i Pica de Cubelles, Jordi Ibáñez. A la Carnisseria Jaguarà, Maria Madrid. Pollos a la Brasa al Sol, Toni Capdevila. A la Cova del Gorca, Natàlia Alba. Al local social al Castell, Juan Pablo Rodríguez. Al bar Casa Carmiña de Castanyeira, Susana Cadavieco. A la Pizzeria Nanà, Eva Allen. A l'Estètica Jacqueline, la Losendra. A la Cafeteria Panaderia Núria, Àfrica Sant Martín. A la Penya Bètica de Comarruga, Alejandro Cañadas. A la Pizzeria Góndola, Ingrid Ortiz. Al Saborea, Lina Zarra. Al Pollo Loco, Blanca Martínez. A la Discoteca Low, Jessica Méndez. I a la Girada de l'Arbós, Nati Calaf. El lot de regals de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana, que era Espies des del Cielo, se'n va al Racó Dolç, al Rincón del Tapeo 2, a Dinàmica, a l'Hoteladia i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, Dolores Luque. Moltíssimes felicitats a totes i tots, eh? Ja sabeu, a buscar els vostres tiquets aquí a la ràdio a l'horari que hem indicat i a l'adreça, com sempre, des del vostre bat canal, vostre bat dial, a la vostra bat sintonia, aquí al Cunit al Dia. Des d'aquí, doncs, com no, desitjar-vos que passeu molt bon cap de setmana, però no canvieu de dial, tenim molta programació per oferir-vos, eh? Ara us deixarem amb les estrenes cinematogràfiques, els trailers amb Jordi Mauri i molts més continguts, fins a arribar al prunari de les 10 de matí de dilluns, al qual tornarem a estar aquí en viu i en directe en aquest magazín
magazine matinal que, com sempre, us ofereix un servidor, Jaume Asens, al qual us convida a que no canvieu de dial i que participeu amb nosaltres. I des d'aquí, moltíssimes gràcies, petons i abraçades, i que passeu molt bon cap de setmana. Siau!

0: Vols saber quines pel·lis pots anar a veure? Doncs el lloro. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: El lloro, eh?
2: El loro, ¿cómo estamos? Que nos salimos. Oh.
1: I tant, i tant.
2: Hablando de cine, eh?
1: Sí, sí.
2: Parlant de cinema. Escolta, Jaume, aquesta setmana, com sempre, tenim quatre pel·lícules. Tenim una comèdia negra. Tenim una pel·lícula basada en fets reals. Tenim una comèdia romàntica. I què hi falta?
1: La de Sustito.
2: Una de Sustito, pues també la tenim.
1: Si molt bé.
2: Cada setmana.
1: Sí, sí, de tot avui, eh?
2: Exacte. Bé, comencem amb la comèdia negra. La pel·lícula és britànica i es titula Jugada Maestra. Atenció, és una comèdia negra molt curiosa. Un tal Beckett és un potencial hereu d'una fortuna supermilionària, però té un petit gran problema, que és l'octau de la línia de successió.
1: Mm?
2: O sigui que per davant en té 7.
1: Déu-n'hi-do.
2: Llavors, tu què faries, Jaume? No, millor no m'ho diguis, millor no m'ho diguis. El que fa el protagonista és molt senzill. Matar a tots fins que només resti ell viu. Per tant, escoltem el tràiler d'aquesta comèdia, Jaume.
1: Molt bé.
2: Jugada Maestra.
3: Vale. Si és a vida o muerte, ¿qué harías con 1,000,000,000 de dólares?
4: ¿Estoy obligado a responder? Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
3: Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
4: Ya ves. ¿Mm? Pero no en el centro.
3: ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
4: La heredaré. Algún día.
3: Vale. Llámame cuando los hayas matado a todos.
4: Eran 7. 7 cabrones forrados.
5: ¡Wow!
4: ¿Qué me separaban de 28,000,000,000 de dólares? Si tuviera que podar algunas ramas del árbol genealógico,
5: espera. ¿Quién eres?
4: Soy Beckett.
3: Dos llamadas, dos emails.
4: He estado liado.
3: ¿Con qué?
4: Mis líos.
6: Has estado ascendiendo a tu manera. Digamos con malas artes.
7: Espero no molestar.
3: Teníamos un acuerdo.
8: De aquí no sales hasta que confieses.
3: ¿Sabes lo de los Redfellow?
8: ¿Qué les pasa?
3: ¿A quién le toca? Yo estaría nervioso.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Home, és que són 28,000,000,000 de dólars.
1: Ui. Tela, eh?
2: Ai, senyor, no vull ni pensar-ho.
1: Sí, sí.
2: El que faria jo.
1: Ui.
2: Bé, doncs sí, comèdia divertida, comèdia negra, això sí, Jugada Maestra, pel·lícula britànica. Vinga, tenim una altra de britànica, però en aquest cas és irlandesa.
1: Mm?
2: Aquesta és la de Sustito. Es titula Hocum. És terror sobrenatural, bruixeria, etc. Un escriptor estatunidenc de novel·les de terror visita amb les cendres dels seus pares una fonda a Irlanda. Mentre prepara el ritual d'extendre aquestes cendres, passa uns dies en aquest indret, diu, escolta, mira, saps què? Quedaré uns dies de vacances. Però, què passa? Llavors comença a viure uns fenòmens paranormals i terribles. Hocum, escoltem el tràiler, Jaume.

0: Cunit. El 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 15 de maig, de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Avui la façana de l'Ajuntament s'il·luminarà de color taronja amb motiu del Dia Mundial de la Síndrome d'Ehlers-Danlos. La síndrome d'Ehlers-Danlos és una malaltia minoritària que afecta el teixit connectiu del cos i pot provocar, entre d'altres símptomes, hipermobilitat, dolor crònic i fragilitat en diferents teixits i articulacions. Amb aquest gest ens sumem a la iniciativa impulsada per ANSET per donar visibilitat a aquesta condició, conscienciar la ciutadania i mostrar el nostre suport a les persones afectades i a les seves famílies. D'altra banda, també la Diputació de Tarragona està executant treballs de manteniment als camins d'accés de Costa, Cunit i Rosers. Les obres estan degudament senyalitzades i s'habilitaran passos alternatius de trànsit per garantir la circulació. L'horari previst dels treballs és de 8 a 6 de la tarda, tal com comentava la nostra primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Cunit, la senyora Dolors Carreras.
3: Cunitencs i cunitenques, avui, com veieu, ens trobem aquí en el barri d'aquí de Costa Cunit, en aquesta carretera que va... que ens comunica també amb el barri del Rosers, que també properament asfaltarem. El fet d'asfaltar de nou aquesta carretera, que ja era una demanda molt, molt demanada per tots els veïns i veïnes d'aquests dos barris, i especialment també d'altres zones, que també venim a veure, a visitar, de vegades també que tenim familiars o amics aquí en aquestes zones, era molt necessària poder-ho fer. Doncs bé, amb una subvenció de la Diputació de Tarragona hem pogut fer aquest asfalt. L'asfalt, a més, o sigui, s'ha guanyat molt en visibilitat perquè s'han arreglat algunes corbes, s'han tallat alguns arbres, s'han ampliat i també, evidentment, guanyar en seguretat, que és una part molt important. A la vegada, també, com podeu veure aquí, tenim uns petits desviaments que s'han fet en certs punts per l'aigua. Per què? Perquè d'aquesta manera l'aigua, quan plou, no se'ns quedarà sota l'asfalt i al cap de poc temps tenim l'asfalt aixecat o tenim herbes, o sigui que això també ens perjudica la circulació. Per tant, doncs, aquest punt quedarà arreglat i tan necessari. Guanyem visibilitat i seguretat.
2: Més notícies. Joves per Cunit porta de nou el Cercavirra a la Festa Major amb novetats aquest 2026. Torna el Cercavirra de Cunit de l'Associació Joves per Cunit el proper 10 de juliol dins dels actes de la Festa Major. Enguany, l'Associació Joves per Cunit ja ha avançat aquesta edició, al que arribaran novetats. Els establiments participants d'aquest 2026 són el Rodaví, Kismar, Bar Restaurant La Marina, Xiri El Búnker i el recinte de la Festa Major. Preu del pack, 15 euros en efectiu. Inclou la samarreta oficial del Cercavirra i 5 consumicions que podràs bescanviar als establiments del recorregut. La venda d'entrades començarà a partir de l'1 de juny a l'Oficina de Turisme, fins a esgotar existències. I la Llar d'Infants Municipal Les Marietes ha creat el conte Les Marietes són de colors, un projecte educatiu i comunitari impulsat per les educadores del centre amb la participació activa dels infants i de les seves famílies. Aquest conte és fruit d'un treball plàstic inspirat en els colors dels elements festius del municipi de Cunit, com és els gegants, el drac i els capgrossos. La proposta es va desenvolupar durant els mesos de gener i febrer d'aquest any dins de la situació d'aprenentatge. Les Marietes i el taller de col·legis han marcat en la programació de les trobades a la llar Compartim Educació. Els infants i les famílies van participar en l'elaboració dels fons de les il·lustracions mitjançant diverses tècniques plàstiques, convertint el conte en una experiència col·lectiva carregada de creativitat, emoció i identitat local. El text original és de Vero Márquez, el qual ha estat adaptat per Colla Dolç. A més, el projecte incorpora una cançó dedicada als gegants amb música de Noemí Lorite, lletra de la mateixa Noemí Lorite i de Colla Dolç i partitura elaborada pel senyor Oriol Rodríguez. El conte també ha comptat amb la col·laboració de Carly Romero, encarregada de les fotografies que il·lustren aquesta publicació. Des de l'Ajuntament volem felicitar a tota la comunitat educativa de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes per aquesta iniciativa tan especial que posa en valor la creativitat, la participació familiar i l'arrelament a les tradicions i a la cultura popular del nostre municipi. D'altra banda, la Gossa Sorda presenta a Cunit els concerts de la gira Tornallom del 22 i 23 de maig al Passeig Marítim. La banda torna a Catalunya 10 anys després amb dues nits de concert que comptaran amb Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de Cúmbia, la participació de col·lectius socials i la presentació de Guillem Estadella. La Gossa Sorda ha presentat aquest passat dimecres a Cunit tots els detalls dels concerts que la banda oferirà els pròxims 22 i 23 de maig al Passeig Marítim dins de la gira a Tornallum, el qual són dues cites que marcaran el retorn del grup a Catalunya 10 anys després de les seues últimes actuacions al país. Durant la roda de premsa celebrada davant de l'oficina de turisme i a escassos metres del recinte del concert, la banda ha anunciat el cartell complet dels dos dies amb la participació de Testarudes, DJ Trapella, Svetlana i Hijas de la Cúmbia. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, i ha servit per explicar una proposta treballada com una de les grans cites catalanes de la gira de retorn. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, ha remarcat que la banda està molt contenta de tornar a Catalunya 10 anys després i ha agraït l'acollida rebuda per part del municipi i de l'Ajuntament de Cunit. Nadal ha explicat que la tria del municipi respon tant a motius emocionals com estratègics, ja que es tracta d'un espai situat entre Tarragona i Barcelona, dos territoris amb una relació històrica molt estreta amb la banda valenciana. Per part de l'Ajuntament, Casanyes ha destacat l'impacte cultural i econòmic que suposa per al municipi acollir una de les grans cites de la gira de retorn de la Gossa Sorda i ha remarcat que els concerts permetran donar a conèixer a Cunit al públic benvingut doncs, d'arreu de Catalunya i del País Valencià. Per part de la banda, s'ha destacat també la predisposició de l'Ajuntament de Cunit a facilitar un model de concert propi allunyat de la lògica dels grans festivals i amb capacitat per construir una proposta cultural més completa. Josep Nadal ha explicat que els concerts es plantegen com a una gran festa popular vinculada a la música en català, al territori i als moviments socials. Nadal ha remarcat també la importància de poder desenvolupar el projecte amb llibertat en un espai al costat de la mar, amb un model d'autogestió que permet incorporar iniciatives com Palestine Drinks, el projecte sense ànim de lucre que destina els beneficis a l'acció social a Gaza i Cisjordània. Aquesta dimensió social i política es concretarà també amb la participació de diversos col·lectius convidats que tindran, doncs, espai i veu propi durant les dues jornades. Divendres hi haurà entitats vinculades a la defensa del territori, l'espai públic i els drets col·lectius com Aigua és Vida, Ni un pam de terra, on la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, on també hi haurà el sindicat de llogaters i la xarxa d'usuàries de tren de Catalunya. Dissabte, doncs, participaran també la Fundació Emprius, dedicada a la restauració del patrimoni, el Correllengua, agermanat, impulsat per gent jove que acompanya la banda al llarg de la gira, i l'Assemblea de Docents de Catalunya, una presència especialment significativa per al grup de, pel seu compromís amb l'ensenyament i perquè diversos membres de la Gossa Sorda són també professors. Les dues jornades estaran presentades pel comunicador i humorista cunitenc Guillem Estadella, el qual, segons ha explicat la banda, doncs també volien comptar amb una persona vinculada al món de l'espectacle que pogués conduir les dues nits i actuar també com a anfitrió local pel seu vincle amb Cunit. Des del punt de vista artístic, Josep Nadal ha explicat que la programació dels dos dies respon a una voluntat clara de donar espai a grups joves, a dones i a projectes amb personalitat pròpia dins de l'escena musical actual. Divendres 22 de maig, la nit començarà amb Testarudes, un grup format íntegrament per dones de diferents punts de Catalunya que treballa sonoritats vinculades a l'esca, al reggae i al rocksteady. Nadal ha remarcat la importància de compartir escenari amb una proposta que representa tant el relleu generacional com la continuïtat d'uns ritmes jamaicans que la Gossa Sorda ha defensat des dels seus inicis. La jornada es complementarà amb la participació de DJ Trapella, un dels DJs més coneguts de l'escena catalana. Pel que fa a dissabte 23 de maig, la banda ha anunciat una de les incorporacions que encara no s'havien fet públiques fins ara. És Svetlana, un grup barceloní definit durant la roda de premsa com una proposta Dr. Pop verd, musicalment allunyada de la Gossa Sorda, però amb una actitud desvergonyida, combativa i clarament punk. Josep Nadal ha explicat que trobaven a faltar dins de l'escena actual propostes que aquesta capacitat doncs, de desmarcar-se i assumir riscos artístics i polítics i que precisament per això consideraven important donar-los espai dins de la gira. La jornada de dissabte es complementarà amb Hijas de la Cúmbia, dues DJs de la ciutat de València vinculades a la música llatina i al mestissatge. I per part de la banda, s'ha explicat que la sessió estarà adaptada especialment per incorporar també música en català i reforçar així la idea general dels concerts com una celebració de la cultura popular contemporània dels països catalans. Finalment, Casanyes ha explicat que l'Ajuntament està treballant en el dispositiu logístic dels concerts, especialment pel que fa a l'organització dels aparcaments, als accessos i a la informació de servei per al públic assistent. L'Ajuntament incorporarà pròximament sobre zones d'aparcament, accessos i serveis vinculats als concerts a través dels canals municipals i de les xarxes socials de la Gossa Sorda amb l'objectiu de facilitar l'arribada al recinte i garantir el bon funcionament de les dues jornades. I també, doncs, aquesta setmana es va celebrar una reunió de coordinació en matèria de seguretat entre responsables dels Mossos d'Esquadra i representants de l'Ajuntament de Cunit i la policia local. A la trobada hi han participat els caps dels Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, l'inspector en cap de la comissaria de Vilanova i la Geltrú, l'alcalde de Cunit, Jaume

Junta Local de Seguretat de Cunit, prevista pel pròxim 3 de juny, on es farà una anàlisi global de l'estat de la seguretat del municipi i de les accions impulsades conjuntament entre els diferents cossos policials. Des de l'Ajuntament i els responsables policials s'ha destacat la importància de la coordinació institucional i operativa per continuar millorant la seguretat i la percepció ciutadana al municipi. I també des d'ahir s'ha obert el termini per a sol·licitar la subvenció dels llibres de text del curs escolar vinent, on el període de presentació de sol·licituds serà fins al 28 de maig. Teniu disponible, doncs, una tramitació electrònica específica per sol·licitar la subvenció i presentar, doncs, tota la documentació. Fent clic a l'enllaç que trobareu a la web, podeu formalitzar la sol·licitud de subvenció dels llibres de text per al curs escolar 2026-2027 a través del tràmit CUN0051. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser d'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. És important que en el moment de registrar la sol·licitud tingueu prèviament preparada tota la documentació necessària, que l'escanejar o fotografiar tots els documents en el dispositiu que utilitzareu per implementar el formulari de sol·licitud per tal de poder-los adjuntar. No obstant, també es podran presentar instàncies de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Cunit de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:45 del migdia i dijous de 5 de la tarda a 6:45 del vespre. L'objecte d'aquesta subvenció serà el cost alumne per adquirir llibres de text obligatoris, en el qual no inclou els llibres de lectura, diccionaris, agendes escolars i material complementari, dintre del projecte de reciclatge de llibres de cada centre escolar. En el supòsit de l'alumnat d'ESO adscrit a programes de formació alternatius que no facin servir llibres de text, serà objecte de subvenció de la quantitat, doncs, corresponent a l'adquisició dels materials específics que facin servir en les formacions desenvolupades. Per sol·licitar més informació podreu adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, a la UAC, situada al carrer Major número 12, trucant al 977-67-4080, 977-67-4080 o contactar amb la Regidoria d'Educació, ubicada al carrer dels Horts número 5, trucant al 977-67-62-92, 977-67-62-92. I també Cunit ja respira ciclisme. Aquest dissabte, dia 16 de maig, a les 11 del matí, a la Biblioteca de Cunit acollirà la Gran Festa de Ciclista. Un esdeveniment per escafar motors davant del pas del Tour de França d'aquest any pel municipi. La jornada comptarà amb la participació de directius, periodistes i excorredors professionals, on els assistents podran gaudir d'exposició històrica amb bicicletes, mallots i records dels tours de 1976 i 1977 i cinema ciclista, projecció de vídeos de les edicions de 1959 i 1973. L'acte organitzat per l'Ajuntament, el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito i el Club Ciclista Cunit convida a tota la ciutadania a viure de prop la passió per la Grande Bucle. I també neix una nova iniciativa popular per revolucionar la Festa Major amb dos grans equips, els Mullats i els Cremats. Un grup de cunitencs i cunitenques està treballant en una nova iniciativa festiva amb l'objectiu de convertir la Festa Major en una experiència encara més participativa, dinàmica i integradora per tota la població. Des d'avui mateix es poden veure per Cunit senyals a taronges i blaves, els primers signes d'aquesta iniciativa. La proposta planteja la creació de dos grans equips populars batejats com els Mullats i els Cremats, que protagonitzaran durant la Festa Major diferents activitats, reptes i accions lúdiques pensades per fomentar la participació ciutadana, la convivència i l'ambient festiu als carrers del municipi. El grup promotor del projecte explica que la idea neix amb la voluntat d'implicar entitats locals, famílies, grups d'amics, comerços i ciutadania en general i aconseguir que la Festa Major sigui encara més viscuda, transversal i oberta a tothom. La iniciativa aposta per una rivalitat simbòlica i divertida entre els dos equips, sempre des d'un esperit positiu i de cohesió social. L'objectiu no és compartir per dividir, sinó generar identitat col·lectiva, ambient festiu i noves tradicions populars que ajudin a reforçar el sentiment de poble. Entre les activitats que es plantegen hi podran haver proves populars, gincames, activitats d'aigua, cercaviles, reptes entre equips, decoracions a carrers i altres propostes participatives que impliquin diferents sectors del municipi. El col·lectiu organitzador, doncs, considera que aquesta iniciativa pot aportar nous espais d'alegria, convivència i implicació ciutadana i convertir la Festa Major en una celebració encara més compartida i participativa. De moment, els projectes es troben en fase inicial i els seus organitzadors esperen poder sumar el màxim de persones, entitats i col·laboradors possibles abans de donar a conèixer més detalls sobre el funcionament dels equips i les activitats previstes. Tot apunta, però, que ben aviat els veïns de Cunit hauran d'escollir bàndol, Mullats o Cremats. La iniciativa compta amb la complicitat de les entitats Tocats pel Foc, Valls Populars, Joves Diables de Cunit, Joves per Cunit i una entitat nova que s'està creant i també de l'Ajuntament de Cunit. Estigueu, doncs, ben atents als perfils d'Instagram de Mullats i Cremats. I el pròxim 25 de maig, el Som Cunit posarà en marxa una nova edició de la formació d'habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores orientat a potenciar la comunicació.

0: interpersonal i professional a través d'una metodologia pràctica i vivencial. La formació es basa en el model Learning by Doing, on l'aprenentatge teòric deixa pas a l'experiència directa mitjançant tallers dinàmics, exercicis en grup i l'anàlisi de casos reals. Els participants treballaran les seves habilitats comunicatives des d'una perspectiva integral, incorporant eines com el role-playing gravat, que permet desenvolupar una autocrítica constructiva i millorar de manera immediata la presència i el discurs. Més enllà del llenguatge corporal, el curs també posa l'accent en la claredat del missatge verbal, oferint estructures i recursos per adaptar el discurs a cada interlocutor i situació, evitant ambigüitats i afavorint una comunicació més efectiva i propera. Un dels pilars de la formació serà el treball de l'assertivitat i l'escolta activa, habilitats essencials per aprendre a expressar límits sense culpa, fer peticions de manera clara i comprendre les necessitats dels altres des del respecte i la calma. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció a través de la web de Som Cunit o directament en l'enllaç que trobareu a inscripció a la formació d'habilitats comunicatives. I la quarta edició dels processos del procés de pressupostos participatius de Cunit arriba també a la seva fase de votació de les properes propostes finalistes, que permetran als veïns i veïnes escollir quins projectes de millora es destinaran 300.000 euros. De l'11 al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica i final. Més informació a cunit.decidimcatalunya.cat, cunit.decidimcatalunya.cat. I també Cunit acollirà la quarta cursa Cunit Calafell el proper 24 de maig amb una àmplia oferta de categories. El nostre municipi tornarà a ser l'escenari d'una gran jornada esportiva amb la celebració d'aquesta quarta edició Cunit Calafell, que tindrà lloc el pròxim 24 de maig. Després de l'èxit de la participació i organització de les tres edicions anteriors, la prova es consolida com una de les cites destacades del calendari esportiu local. A més, també et pots anar preparant per la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Comenceu, doncs, a fabricar les vostres andròmines casolanes perquè el dissabte 11 de juliol, emmarcat dins els actes de la Festa Major d'estiu, tornarem a gaudir de la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes del nostre municipi. Ampliarem aquestes informacions en properes edicions d'aquest mateix informatiu. D'altra banda, la Fundació Pere Tarrés impulsa a Cunit també un certificat professional en atenció sociosanitària. Les persones interessades poden obtenir més informació a la pàgina web de la Pere Tarrés o escanejant el codi QR informatiu de la web de l'Ajuntament. I també ha començat el procés de preinscripció a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs vinent. Podeu consultar tota la informació relacionada amb el procés de preinscripció a la pàgina web de la Llar d'Infants del Trenet de Cunit, on també hi trobareu el calendari de preinscripció i matrícula. Recordeu, més informació a la web de l'Ajuntament, al qual trobareu també un enllaç directe per formalitzar la preinscripció. iFactory de Cunit impulsa una formació en ciberseguretat per a pimes i autònoms. El centre iFactory ha programat una formació sota el títol Com protegir la informació als dispositius del teu negoci, adreçada a petites i mitjanes empreses i professionals autònoms. La sessió té com a objectiu oferir eines pràctiques per reforçar la seguretat digital dels negocis i prevenir possibles riscos, amb la finalitat d'evitar atacs digitals i protegir la informació empresarial. El curs anirà a càrrec d'Antonio Herrera, consultor en ciberseguretat, i es celebrarà el proper dilluns, dia 18 de maig, de 12 del migdia a 2, a les instal·lacions de l'iFactory. Per més informació es pot contactar amb el centre en horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia a l'adreça Avinguda Tarragona 149-151 de Cunit o al telèfon 977-67-4080 977-674080 a l'extensió 316. També el correu electrònic ifactory@cunit.cat. Aquesta iniciativa s'emmarca en les accions de suport al teixit empresarial local per millorar la seva prevenció i protecció davant les amenaces digitals. I també el nostre municipi acollirà aquest cap de setmana una celebració de cultura contemporània sota la direcció del reconegut grafiter cunitenc J. Payne amb murals de gran format, música en directe i tallers familiars. Cunit es prepara per aquesta jornada de color i creativitat amb l'Art Week 2026, un festival que neix amb l'objectiu de transformar l'espai públic i apropar l'art urbà a tota la ciutadania. Fins demà dissabte, els artistes internacionals Cristian Sassa i Leon pintaran dos murals de grans dimensions amb temàtica inspirada en la identitat de Cunit, que quedaran com a patrimoni artístic permanent. El plat fort arribarà aquest cap de setmana al Passeig Marítim, amb pintura en viu, artistes internacionals que pintaran sobre estructures en forma de cub que crearan una obra col·lectiva al moment. Battle Royale, competició de graffiti en viu, on els escriptors pintaran sobre grans llenços seguint les consignes del públic i lluitant pel trofeu. I també l'exposició escolar de treballs dels alumnes de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit, creats un mes abans, els quals estaran també exposats. L'escenari musical comptarà amb la presència de Kamikaze i de Kiki Sound, membre del mític club del Club de los Poetas Violentos i pioner del hip-hop a Espanya. També participarà Urtica Sound, DJ Format C, France 454 i Atikriu, i oferint rap, reggae, funky i dancehall durant tot el dia. Art Week 2026 és un festival per tothom. Hi haurà una zona de tallers familiars per aprendre a fer grafitis, personalitzar gorres, pintar tot bags o pintar cares. A més, el festival disposarà de food trucks, bares amb comerç local i mercat artístic, amb obres dels autors i exposicions complementàries de taules d'skate i toy art. Art Week 2026, impulsat pel Cunitenc JPEN, és una aposta gratuïta i inclusiva per fer de l'art una eina social i educativa. I també la presidenta de la Diputació i alcaldes dels municipis de Pas comparteixen els preparatius per acollir el Tour de França. Durant la trobada, els participants han posat en comú les necessitats logístiques i organitzatives que tenen en el marc dels 50 dies previs al pas de l'esdeveniment esportiu de projecció internacional per 10 municipis de la demarcació de Tarragona. Una informació que ens facilita el Consell Comarcal de Baix Penedès i que ampliarem en properes edicions d'aquest mateix informatiu. A més, també, el Parlament aprova millora la connexió entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona. Però encara tenim més notícies. I és que tenim un viatge interior al Club de Lectura de Creixement Personal que tindrà lloc, doncs, avui divendres a 5:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata, el que realitzarà la trobada del Club de Lectura de Creixement Personal conduïda per la coach Esther Massaguer. Un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'autoconeixement, la gestió emocional i la superació personal. En aquesta sessió comentarem i aprofundirem en el llibre El problema de ser massa bo, de Xavier Guix. Podeu consultar, doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I el proper dimecres, dia 20 de maig, a 5:45 de la tarda, també la mateixa Biblioteca Municipal Marta Mata us durà, doncs, a terme la trobada del Club de Lectura conduïda per Magda Minguet. En aquesta sessió del Club de Lectura forma part del cicle Dones amb veu, dones d'arreu, del projecte Biblioteca sense fronteres, a les quals s'aborda la igualtat de gènere des de diversos vessants. Trobada dinamitzada per Carla Serra, de l'associació ECFIC, a la qual comentarem el llibre Una carta molt llarga, de Mariama Ba. Podeu consultar, doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també el proper dijous tenim un espai creatiu de pintura sobre llenços. Dijous 21 de maig a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I la setmana que ve, també, dijous vinent, a 6:45 de la tarda, a la mateixa Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda que demà és el gran dia. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà la jornada de l'Eclipsi Solar Total 2026, oportunitat estratègica i impacte turístic. Una trobada que reunirà experts i divulgadors de primer nivell per començar, doncs, a preparar el Baix Penedès durant, doncs, aquest esdeveniment únic. També, doncs, han presentat els darrers ponents a la jornada, com per exemple Cristina Enrique, directora de Radio Tentación, especialitzada en comunicació i integració de la població migrant llatinoamericana, cofundadora del projecte de divulgació astronòmica Cosmoaventura, impulsora d'activitats per apropar l'astronomia a tots els públics des de 2008, directora del programa L'Aventura del Cosmos. Amb una trajectòria vinculada a la divulgació, la comunicació i la ciència, Cristina Enríquez compartirà la seva experiència sobre com l'astronomia pot esdevenir una eina de divulgació, territori i connexió amb nous públics. Recordeu, el proper 12 d'agost, el Vespradès viurà un dels fenòmens astronòmics més importants de les darreres dècades i aquesta jornada serà una oportunitat única per començar a entendre tot el potencial que representa. Recordeu, doncs, de 11 de matí a 2 de migdia, avui al Teatre Joan Colet de Calafell. Últimes places disponibles a inscripcions.urb.cat. Encara hi ets a temps. I també ens recorda el Consell Comarcal del Baix Penedès la creació d'una borsa de treball d'arquitectes grup A1 pel Consell Comarcal del Baix Penedès, on l'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de treball mitjançant el sistema de concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes de grup A1 per substituir empleats amb reserva de lloc de treball per cobrir temporalment vacants o per aprendre i atendre necessitats urgents inajornables, ja sigui amb caràcter laboral temporal o funcionari interí, que doncs puguin sorgir a la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Penedès. El termini de presentació és fins l'11 de juny a la borsa de treball amb el procés de concurs oposició, al qual podeu trobar més informació de la convocatòria a ccbp.eadministració.cat, ccbp.eadministració.cat. Més informacions en properes edicions d'aquest mateix butlletí informatiu que, com sempre, us oferim a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Des d'aquí, des de Ràdio Cunit, serveis informatius, al qual us convida a que no canvieu de dial, doncs a continuació us deixarem amb la previsió meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company en Josep Miró, com sempre, des d'aquí, des de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. A continuació, us deixem amb el temps. Endavant.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta dominat pels núvols. Ens creuarà un sistema frontal que és poc actiu, que ve de nord, però suficient per tapar el cel gran part del matí. Sí que hi haurà algunes clarianes entre mig matí i migdia, duraran poc, perquè a la tarda encara tindrem un cel més tapat i fins i tot podem tenir algunes pluges febles i disperses, preferentment al vespre o primera hora de la nit. Poca cosa en conjunt i duraria poc. I amb unes temperatures que aquesta nit han reculat unes dècimes, s'han situat entre els 13 i els 14 graus, tot i que amb sensació de fresca per la presència del vent, i avui sí que es notarà que la temperatura màxima baixarà, ja no arribarà als 23-24 graus com ahir, i ens quedarem amb prou feines, que diem que ni arribarem als 20, amb una humitat, això sí, força baixa. Vents de mestral, que seran febles o moderats al matí, amb cops forts a la tarda, que poden arribar als 50 km per hora, i això farà que la mar avui estigui moguda amb maror. Per demà esperem que el temps sigui estable ja, amb sol i cel clar al matí, i amb algun núvol baix o d'evolució llunyà a la tarda, amb una temperatura que baixarà força de nit, i en canvi es mantindrà o pujarà unes dècimes de dia, i estarà entre els 9 o 10 de mínima, mentre que la màxima estarà entre els 20 i els 21, amb una humitat baixa. Vent de mestral feble al matí i moderat de ponent o garbí a la tarda, fent que la mar vagi a la baixa i ja no estarà tan alterada i tindrem marejol tot el dia. I diumenge, amb un temps força estable, dominat pel sol, amb alguns núvols baixos fins a mig matí i bandes de núvols alts a la tarda, amb una temperatura que pujarà de nit i es mantindrà de dia, estan entre els 10 o 11 de mínima i els 21 de màxima, amb una humitat moderada, vent feble i variable al matí i deixa-lo en cos moderat de tarda, fent que la mar hi hagi marejol.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga, Sònia Kerr.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
1: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
3: Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món.
1: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella a Barcelona.
3: Que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de la ciutat. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis.
1: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
3: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
1: En esports, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix només per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
5: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat diumenge. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga diumenge a Pamplona.
1: I pendents de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures, que fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
1: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les negociacions entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes, de fet, podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
1: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i protestes, la cinquena d'aquesta setmana, i en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, a primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
8: Bon dia, ara mateix estem gairebé ja a la part final d'aquesta protesta que bé, no, ha començat a les 7 de la matinada aquí a la capital del Segrià, on hi ha un cert tall. Ara la manifestació convocada a 2:15 de la matinada que s'han reunit davant del Servei Territorial d'Educació, on hi ha hagut algun moment de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven arribar fins a la porta del departament. Ara mateix, el que estan fent ells,
9: la nostra responsabilitat és la caiguda del sistema. Però ara la desfeta ja és massa grossa i té massa fronts oberts. Les ràdios són excessives.
8: En definitiva, parlen de ràdio, parlen de pujar salaris i parlen de moments de tensió. La manifestació per això s'ha desenvolupat des de cap de l'Ena i ara mateix hi arribem a la seva part.
1: Gràcies, Noelia Burgos, en directe des d'aquesta manifestació que està reunint més de 2.000 persones professionals del sector educatiu des de la ciutat de Lleida. I encara en relació a les reivindicacions dels mestres, avui la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença del Parlament no es van explicar bé ni la Direcció General de Mossos ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
10: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
1: I tenim altres qüestions destacades d'avui pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés de constitució del nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
3: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni particular en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i el repeteixi permanent la participació de les direccions d'escoles instituts.
1: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions dels docents.
3: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció.
1: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
3: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat, aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies al material escolar.
1: El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès, que es xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord, a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
12: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
13: Per al teu costat, que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros, que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
12: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític.
3: N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calaf, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
14: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics, no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicava en les places.
0: La xarxa de comunicació local.

0: assajos.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Anem ara fins a Girona perquè treballadors de les fàbriques de Nestlé, de Reus i de la capital gironina s'han concentrat aquest migdia davant de les plantes per tal de mostrar el rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
5: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
6: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu primer, ja ho vam dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
5: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
4: Doncs no deixem els conflictes laborals. Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
7: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats del febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
4: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
8: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
9: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
8: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
4: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prat, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de majors gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
11: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
10: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
4: Encara a Barcelona, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. Una norma que manté, a més, les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres negocis. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
2: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
0: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
4: I encara un apunt de política municipal. A Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
7: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
4: I seguim amb l'actualitat d'avui i anem ara fins a Cambrils, perquè acollirà per primera vegada al novembre un congrés internacional de gastronomia, en el qual hi participaran turoperadors de països com el Canadà, els Estats Units o Alemanya. Anem fins allà, Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
12: L'Hotel Sol Port serà la seu de la primera edició de l'International Food Tourism Conference, un congrés gastronòmic que se celebrarà a Cambrils el 10 i 11 de novembre. En aquest congrés hi participaran agents de viatges especialitzats en la gastronomia i empreses i productors de no-turisme d'arreu del món. Està previst que hi prenguin part 150 persones procedents principalment de països com els Estats Units, Canadà o Alemanya. Durant el congrés es faran diferents ponències relacionades amb la gastronomia i l'enoturisme. Els principals motius per assistir-hi són el networking i fer negocis, tal com explica l'organitzador Anthony Swift.
13: Es una razón fundamental para muchos que, para asistir a este tipo de congresos, el networking. El otro es hacer negocios.
12: Una dotzena de periodistes internacionals aprofitaran l'esdeveniment per viatjar a Cambrils i fer promoció de tots els encants que té el municipi.
4: I moment per la cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Al vell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
15: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
14: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
4: I museus arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Ceituno.
16: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la Nit dels Museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
17: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
16: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
4: Arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan, al Girona. Bones notícies pel Girona, que surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir a primera divisió.
18: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins, que van empatar a un gol contra la Reial Societat. I diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el Girona suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada, el següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
19: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
18: I l'Espanyol, que està ara 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos han descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça, ja campió, rep el Betis a un quart de 10 de la nit. També en horari unificat demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius, els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Nàstic i Europa es veuen les cares demà, duel català al nou estadi a les 7 de la tarda. Pablo Alfaro, tècnic de l'equip grana.
20: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, ¿eh? Yo ya, al míster y a ellos, están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo querrán culminar, y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Tarragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lógicamente nos jugamos la vida, y nos jugamos la vida deportiva, la mente hablando, y claro, bueno, esto es un partido vital, vital.
18: I què diu l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez?
21: En un moment maco per la història de l'Europa, crec que per nosaltres és el segon o tercer millor moment de la història. Això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació...
18: I el centre d'esport Sabadell, a un punt de líder, rep l'Antequera, la nova Creu Alta, en un camp que presentarà demà la millor entrada de la temporada. També demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols en el partit d'anada, juga a Ourense. És el maig de tornada de la semifinal d'ascens a la primera federació. També demà a les 7 de la tarda, gran cita esportiva, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid, a Gran Canària.
4: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. El diccionari TermCat.
22: Paraules noves que ja pots dir.
3: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
23: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
22: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
24: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes, rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat, o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després de secar i moldre diferents varietats de pebrot dolç, pel pebre vermell dolç, o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
1: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
4: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
7: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
5: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
7: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
4: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
7: Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món.
4: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, Barcelona.
7: Que aposta per potenciar les activitats culturals. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
4: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del còmic Barcelona.
7: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. L'edició 44 de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
4: Els esports. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
18: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar un gol contra la Reial Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona.
4: I molt pendents també de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures. Fins i tot ha deixat neu al Pirineu, per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i, en algun cas, per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà, sobretot, al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
8: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
1: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
8: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
4: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes que podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
7: S'hi ha referit Iolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
9: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
7: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
4: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i de protestes, en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
10: Bon dia. Sí, la jornada de vaga ha estat al torn de Lleida, on unes 4.000 persones, segons USTEC, i 2.000, segons els Mossos d'Esquadra, han omplert els carrers de la ciutat. Ja des de primera hora d'aquest matí han començat a tallar la Nacional. Tot seguit han anat a tallar diverses rotondes i carrers de la ciutat de Lleida, fins que puntuals a 1:15 del migdia han estat els serveis territorials d'educació, on s'han viscut uns moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven avançar fins a la porta de l'edifici. Tot i així, la manifestació ha començat a caminar per diversos carrers, han travessat la ciutat fins a arribar a la seu del PSC a Lleida. Durant tota la manifestació s'han sentit diversos crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la manifestació ha finalitzat davant de la Casa dels Gegants de Lleida, on s'ha llegit un manifest. Un manifest centrat en les principals reivindicacions que ja han estat sentint tots aquests dies sobre voler pujar els salaris i reduir les ràtios. Les protestes aniran continuant durant els pròxims dies, pendents dels possibles acords de la reunió que hi ha prevista aquest dimarts amb el Departament d'Educació.
4: Gràcies, Noelia Burgos, des de Lleida Televisió. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents en assemblees de docents que preparaven justament aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demanen que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
0: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
4: I tenim altres qüestions destacades de la jornada pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés per constituir el nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
7: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i que el repeteixi permetent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
4: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents.
7: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció.
4: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
7: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies per al material escolar.
4: Vint minuts i seran les 3. El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un...

0: finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
1: Per l'altre costat, que hagués no sigui ser un nou model de finançament a rus, sinó que avancés-se, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros, que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
0: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
3: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça Catalunya a Barcelona també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes d'aquelles demandes ciutadanes encara s'arrosseguen.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicava en les places.
6: Notícies en xarxa.
3: Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies. Serà els dies 27 de maig i 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran, atenció, amb l'aturada de 200 convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: De les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 17 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats a tots els districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França. I durant els 12 dies previs a aquesta cita, omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
9: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers.

0: que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
1: Un minut passa de 3:15 i seguim a Barcelona perquè estem ja en la recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. A més, la norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
3: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
2: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
1: Tarragona aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest matí al ple municipal. A la mateixa sessió s'ha donat també llum verda al pla de biblioteques de la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
4: Junts ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat. Una proposta que ha rebut el suport del govern municipal socialista. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, ha dit que es tracta d'una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic.
5: Ja n'hi ha prou d'impunitat, de delinqüents que entren per una porta del jutjat i surten per l'altra.
4: D'altra banda, s'ha aprovat en el plenari un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat que tiri endavant el pla de biblioteques a la ciutat de Tarragona. Diu que s'acaba amb una situació injusta que vivia la ciutat.
6: Que és que no tenim un sistema bibliotecari adequat.
4: Finalment, el plenari ha aprovat el nou barri del Nàstic, on s'hi construiran 550 nous habitatges, un 30% de protecció pública.
1: Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Sant Andreu de Maians, al Bages.
7: Després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble, les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria, malgrat haver-se compromès a revisar possibles irregularitats. Les entitats preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest juny.
1: I Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions d'euros en 8 anys i aposta per incrementar el personal i la maquinària, reforçant també el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
8: La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
9: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos que es tradueixen en més serveis, més maquinària i més persones.
8: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
1: És moment per a la cultura. El talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Al vell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
11: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
10: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
1: I museus arreu de Catalunya obren les portes aquest cap de setmana amb motiu de la nit dels museus i del Dia Internacional d'aquests equipaments que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Feituno.
12: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
13: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
12: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió.
14: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins, que van empatar a un gol contra la Reial Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. El Girona suma ara 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Els, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada del següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del Girona.
15: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
14: I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda destaquem que demà dissabte, hi ha una gran cita esportiva. El Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora de l'equip barceloní, Salma Parayuelo.
16: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
14: Més futbol. Demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius. Els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, al nou estadi Nàstic a Europa. Els dos equips amb diferents objectius. El centre d'esport Sabadell juga demà contra l'Antequera, la nova Creu Alta, i també demà a les 6 de la tarda el Reus, que va empatar sense gols a l'anada, de jugar a Ourense, partit de tornada de les semifinals d'ascens a primera federació. I diumenge, dos partidassos, play-off d'ascens a segona federació, a 1:45 del migdia, l'Hospitalet Badalona. Mitjans de l'Hospitalet, Maria Sant Blas.
17: Un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
18: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre, també, i al final, pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós. Al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part. Penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
17: Diumenge, a 13:45 del migdia, l'OSPI haurà de superar el primer obstacle per estar a la imminent a Segona Federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
14: I també diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda, Vilanova-Cornellà també en directe a les televisions locals i a La Xarxa Més.
1: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Hem de deixar-ho aquí, ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Bona tarda i millor cap de setmana.
19: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cunit, el 107.0.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdios catalanes.
4: No fotis.
5: M'ha encantat el seu programa Music City. Bueno.
6: Això és Mogró de Monja, tu.
7: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
2: Music City, amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
8: Let's go.
9: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
10: Amb Albert Malla.
11: Tots els dimarts a les 8 del matí amb Albert Malla. En exclusiva per Ràdio Cunit.

0: cielo.
1: Cada dilluns a partir de les 10 de la nit, Saque de Banda a la 107.0 FM. Tot el que passa aquest de setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor i tota la diversió, entrevistes, tot, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM Ràdio Cunit.
2: Cubic FM con Javi Serrano, con toda la actualidad de la música techno, entrevistas a artistas, promotores de sus fiestas y sesiones del invitado. Todos los lunes noche de 12 a 2 y viernes noche de 1 a 3. Nos puedes escuchar en 107.0 FM y Radio Cunic.cat.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Radio Cunic amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
5: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
6: Cunit al dia.
5: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
6: Cunit al dia.
5: Amb Jaume Asens.
7: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
4: Esto es música con Juan Buendía.
6: Radio Cunit, al 107.0.

0: Hola, amics i amigues, nens i nenes, petits i grans, sigueu benvinguts al vostre espai de música americana. Soc en Joan Balaguer i aquesta és l'edició número 181 d'aquest programa que anomenem Music City. Ple de country music, southern rock, bluegrass, western swing, música outlaw. Parlem de clàssics, parlem de novetats, parlem de coreografies, però, sobretot, per damunt de tot, escoltem bona música americana. Per tot Catalunya i, de fet, per tot el món, des del xac de la ràdio, al vell mig del Vallès de Pagès, aquesta és la teva cita inexcusable i setmanal amb la bona música.
1: Everybody, quiet, listen to me. We're gonna start a show. We got a big broadcast to do here. Please welcome.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Music City, amb Joan Balaguer.
4: Let's go, girls. Woo!

0: Music in my heart. Charlie Pride, un dels meus favorits del country music, que va haver d'esperar fins l'any 2000 per poder entrar al Country Music Hall of Fame. Molt merescudament, per cert. Actiu des de l'any 52, gens fàcil en aquella època tractant-se d'un artista afroamericà i responsable d'aquell fantàstic tema Kiss an Angel Good Morning. Per cert, una cosa que tampoc es diu gaire és que va ser un jugador de béisbol professional i va fer una gran carrera al món del béisbol, a més de la música. En Charlie Pride va morir l'any 2020, als 86 anys d'edat, a resultes de les complicacions amb el maleït Covid.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Us ha passat mai que heu entrat a un local a escoltar un concert d'algú molt famós i us heu trobat que no hi havia pràcticament ningú, hi havia molt poca gent i que tu t'has trobat dempeus davant de la banda que no tenia ni escenari, estava al mateix nivell que tu i directe, mirant-li els ulls, veies el líder de la banda com anava tocant i tu flipant, al·lucinant que allò estés passant en aquell moment. Això em va passar a mi al Wild Bunch fa una colla d'anys quan va venir l'Sleepy LaBeef, un tio molt hàbil amb la guitarra, veu de baríton, que tant cultiva el rockabilly com el rock and roll com el country music, té un registre força ampli i en qualsevol cas té un estil molt, molt personal. I a sobre vaig tenir la sort de poder acabar fent una cervesa amb ell quan va acabar el concert. Sleepy LaBeef, Everybody's Got to Have Somebody to Love.

0: Angels on the Door, Scooter Lee. Si us mireu la Wikipedia, veureu que no només la descriu com una artista country, com una compositora i cantant, sinó també com un entertainer de line dance. Curiós, eh? Als anys 70 la vam trobar de gira amb la Linda Ronstadt, Chris Christopherson, Tammy Wynette, també en Johnny, en June Carter Cash. Ara mateix a Nashville és considerada una de les persones més pancaires del negoci, amb més bolos al cap de l'any. Scooter Lee.
1: Això és Mogra de Monja, tu.
2: Ah, tu copy that. Playing Music City on selected stations.
3: That's 10-4, Lucy, this is Papa Dog, that's over.
4: Music City.
0: Recordeu el I Can't Stop Loving You que cantava en Ray Charles i que uns altres, molts altres artistes també han popularitzat. Doncs bé, aquesta cançó no és d'algú altre que d'en Don Gibson, que escoltarem tot seguit. L'anomenaven The Sad Poet, el poeta trist, perquè sempre parlava a les seves cançons de soledat i amors perduts. Vaja, feia honor a aquella dita que diu que la música country són tres acords i la veritat. I d'ell ens ve de gust recordar ara mateix aquest Games People Play. Oh, the game.

0: Don Gibson Games People Play. Si t'agrada aquest programa, recorda que et pots posar en contacte amb nosaltres també a través de les xarxes socials. Ens pots buscar al Facebook a The Country Shack i fes-nos un like. Ja posats?
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Edició 181, eminentment musical. Any 1970, en Kris Kristofferson fa aquesta cançó tan bonica que popularitza mesos després la Sammy Smith, i ara volem escoltar la versió que en va fer després el gran Elvis Presley. Saps de quina cançó es tracta, oi? Escolta, escolta. Take

0: today.
1: He stopped loving her today. Al gran George Jones, No Show Jones, al Possum.
2: Music City.
1: Ja ho dic jo, amb Joan Balaguer, per servir-los des del xac de la ràdio al vell mig del Vallès de Pagès i ara animant una miqueta més la cosa. I ja donen voltes al deck número 2 el senyor Sawyer Brown, bé, no ell, sinó el seu disc, que això és Under This Old Hat.

0: no és el disco que jo em posaria per anar a dormir.
1: Qui ha dit res d'anar a dormir? No, home, no. Som-hi amb aquest missatge de la Shania Twain. Cool. Don't be stupid, you know I love you.

0: Estàs escoltant el teu programa favorit de música americana, la teva ràdio de capçalera, i hem arribat a la meitat de l'edició 181.
1: Next stop, Music City.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I jo no sé a tu, però a mi em ve molt de gust escoltar una d'aquelles de camions. Aquesta és del Joe Stampley. Va ser número 1 l'any 1975 al US Hot Country Songs i al Canadian RPM Country Tracks. I no és altre que el Roll On Big Mama. Joe Stampley.
3: Roll on, Big Mama.

0: What's the smoky situation? Això en llenguatge banda ciutadana volia dir on està la poli.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
2: Johnny,
3: alias El Americano.
4: El nano fa el que pot.
5: Bueno.
0: Mireu, jo us he de confessar que sóc un autèntic desastre intentant ballar. No n'he sabut mai ni en sabré mai. Sóc un desgarbat, no em sé bellugar, no tinc concepte de l'espai... Vaja, que un desastre absolut. Per tant, jo admiro tots aquests que us apreneu els balls de memòria, cosa que jo seria incapaç, i a més us podeu bellugar amb certa gràcia. Ja no dic amb molta gràcia, només amb certa gràcia. Un que ho fa molt bé i que ens explica cada setmana breument de què va una coreo és en Fran Colom.
1: La coreografia de la setmana amb Fran Colom.
0: Com ja he dit, per mi és impossible ballar. No en sé, no en sé gens. Tots els balls em semblen complicats. Tot i així, avui en Fran Colom ens porta una coreo de la Montse Moscardó que diu que és complicat. Hosti, com serà? Explica, explica, Franqui.
6: Aquest ball de la Montse Moscardó té 96 counts part A i B i és molt llarg.
0: És impossible.
6: Però fàcilment assequible.
0: Sí, per tu.
6: La cançó és més aviat suau i acaren els passos que van fluint de forma molt natural i elegant.
0: Ja.
6: És una d'aquestes coreografies que enamora perquè el ball és molt, molt maco, preciós. Una gran obra de la Montse que va estrenar a la trobada de la Cerdanya Country al Teatre Casino d'Alp. I a més està dedicada a una persona que va marxar.
0: Vaja, sap greu. I quina cançó és?
6: La cançó que l'emmarca és de l'Alex Hall, un cantautor de Georgia que centra el seu treball al voltant de la guitarra i la composició. Des dels 14 anys estava convençut de quin era el seu somni i així el va treballar. Amb tan bona feina que actuant en bars i festes locals va captar l'atenció d'un agent de reserves de Nashville, la qual cosa va donar lloc a uns 125 espectacles a l'any mentre encara cursava l'escola secundària. Vet aquí.
0: Corai.
6: Una proesa per qualsevol artista.
0: I tant.
6: I una valuosa introducció a la comunitat de la música country. Amb la influència d'artistes com el seu heroi Elvis, o el Keith Urban i l'Eric Church, juntament amb rockers com Bruce Springsteen i John Mayer, Alex ha trobat la manera de combinar aquests sons en el seu propi estil musical. L'àlbum on figura la cançó és The Side Effect of the Heart, del 2023. El títol de la cançó, Hair to Hear. El títol del ball, Still Hair. Com ja és habitual, us recordem que el vídeo on podeu veure les passes a càrrec de l'autora, la Montse, gravat al Barn d'en Greg, el podeu trobar al portal del Catalan Style clicant totcountry.cat. Espero que aquesta coreografia us hagi agradat força. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i fins la pròxima setmana.
0: A reveure, Frankie, moltes gràcies per aquesta descripció coreogràfica. Hair to Hear.

0: fan el millor programa de country de totes les ones de la ràdio catalana.
1: Music City.
2: Els Bellamy Brothers van començar l'any 68 i no han parat fins ara, continuen en actiu. Són germans de veritat. Amb David i en Howard Bellamy han fet coses molt estranyes, molt. A mi em tenen una mica despistat, perquè han fet cançons molt rarotes. Tot i així, han aconseguit 20 singles que han arribat al número 1 i 25 top 10s. O sigui que, déu-n'hi-do, han triomfat a llistes d'èxits d'arreu del món, no només dels Estats Units, i s'han prodigat molt també per Europa. I ara, si això fos un show normal de música country, recordaríem un d'aquests números 1. Però no, no ho farem. Per contra, posarem una cançó d'aquelles que tenen un títol estrafolari. Aquesta es titula Every Beauty Needs a Beast. Vaja, que tota bellesa necessita la seva bèstia. L'any 2019 ens va arribar el seu treball Over the Moon, del qual hem escollit aquesta cançó, que sona així.

0: Every beauty needs a beast. No em digueu que no és cachondo, això.
1: For those that forgot the roots of country music.
2: Playing all-time favorites.
3: Music City.
0: Un grup d'ara mateix que no oblida les seves arrels country, ells són els Midland. M'encanten.

0: Lonely for You Only, Midland. I els has escoltat al teu programa favorit de música americana.
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Baixa't el podcast del programa, està disponible a countryshackradio.com. Repetim, countryshackradio.com, i escolta'ns allà on vulguis i quan vulguis, al teu dispositiu de preferència. Crida el seguidor del gran George Jones. Ell és un dels meus favorits. Es diu Alan Jackson. I això és Short Sweet Ride. I can see.

Ens en va parlar Larry Kratka l'altre dia. L'únic número 1 d'en Johnny Paycheck va ser el Take This Job and Shove It, composat pel David Alan Coe. I aquí en teniu la versió d'en Donnie Young. Take this.

0: guys. That sounds really cool, man. You all are nailing it.
1: No, no, no, no, no es tracta d'en Joe Fields fent a l'Achy Breaky Heart després d'haver esnifat una ampolla sencera d'Eli. No, es tracta d'aquesta versió infantil que ens ha demanat en Larry Kratka del Achy Breaky Heart que va popularitzar en Billy Ray Cyrus. Si la versió del Billy Ray ja era així i així, ara imagina't aquesta. En qualsevol cas, això ens ha servit per arribar a tranques i barranques al final del Music City d'avui. Gràcies per ser amb nosaltres. Recorda que la setmana vinent tornem a ser aquí amb bona música americana. Intentarem que una miqueta millor que això que has escoltat en aquest moment. Però volíem satisfer el desig d'en Larry i de l'audiència infantil del programa. Salutacions cordials de l'equip del Music City amb les veus en off de l'Eva Lluch i en Ramon Hernández, Marta Balaguer, Joe Fields, Frank Colom, Larry Kratka, Víctor Uller, tota la colla de tècnics de continuïtat de la ràdio...
2: Ya ha llegado, ya está aquí. Permitidme que os invite a subir a mi tren, el tren de la música.

0: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició, els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
1: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
2: Del pita, pita, del.
1: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
3: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas: medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
0: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
4: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
0: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
4: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
3: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
0: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del Centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'Estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
5: Ràdio Cunit. al 107.0.
6: Vols estar informat de les estrenes?
7: Saps quins són els mites del setè art?
6: Ho saps tot del món del cinema.
7: Quines són les millors pel·lícules de la història?

0: Si t'agrada el cinema, si ho vols saber tot de les bandes sonores, directors, actrius i actors, cada divendres Jordi Mauri et portarà al fascinant món del setè art. So, càmera, silenci, acció.
1: Benvinguts una setmana més al món dels 35 mil·límetres, al món del 7è art, del silenci i acció amb Jordi Mauri, al qual, com sempre, compartim diverses seccions, entre elles la pel·lícula Fantasma, que, com sempre, destaquem perquè és l'espai per la participació dels nostres oients, on mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals, els quals passarem a repassar tot seguit, però abans que res també recordem que teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu participar d'aquest espai, al qual, doncs, en aquests moments ho podeu fer via telemàtica en qualsevol moment i en el marc del programa Cunit al dia de dilluns a divendres, el qual podeu sintonitzar aquí a Ràdio Cunit, doncs també via telefònica. Com sempre us avisem perquè us agafi temps a agafar paper i bolígraf per apuntar-vos les vies de comunicació directes. Ja ho sabeu que els que encertin la pel·lícula Fantasma entraran al sorteig d'aquest fantàstic lot de regals consistents en una beguda o refresc en tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç, aquí al carrer Costa Durada número 17. També tenim aquest esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepafret al Rincón del Tapeo 2 a l'Avinguda Barcelona 177. També 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs a Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i Geltrú. I també un menú per dues persones a l'Hotel Àdia a l'Avinguda Mediterrani cantonada Avinguda Tarragona just fent frontera amb Segur de Calafell i la invitació per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i Geltrú. Participar és molt fàcil. Ja ho sabeu que els afortunats que els hi toquin aquests premis han de venir aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a dijous, de 9 de matí a 2 de migdia, a recollir els vostres tiquets, els quals heu d'utilitzar amb el vostre DNI, perquè són premis personal intransferibles i que caduquen també al cap de 15 dies. Recordem les vies de comunicació directes a les que són aquestes i estan ben obertes.
0: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918. 4918.
2: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
1: Busca'ns, aquí ens trobaràs com sempre, com cada divendres a les 5 de la tarda i en reposició els dissabtes a la 1 del migdia, com sempre, amb Jordi Mauri. Què tal estem?
3: Sí, cada setmana ho diem. Busca'nos.
1: Sí, senyor, aquí ens trobaràs.
3: Què vas a encontrar, Colin?
1: I també per podcast, www.radiocunit.cat.
3: Això mateix, Jaume. Doncs bé, Jaume, una altra setmana, sempre, cada setmana, Jaume.
1: I tant, i tant.
3: I portem molts anys cada
1: setmana. Sí, sí, sí, passa volant, eh?
3: Passa volant el temps, tot i aquestes històries que, de tant en tant, històries mundials que neixen. Ara tenim un altre virus, tu, sisplau, que ja vam fer una prova de foc.
1: Sí, toquem fusta, esperem que no vagi més, això, eh?
3: Mare meva, tu. Ai, senyor, veus, això passa per agafar un vaixell. Ah, anirem de vaixell per al món. No, home, no.
1: No cal, home, ja tenim les golondrines aquí.
3: Exacte.
1: I això no passa.
3: Exacte, i la costa de Cunit.
1: Sí.
3: No fa falta, home, anar tan lluny i gastar-te la pasta.
1: I tant.
3: Bé, escolta, Jaume, escolta, molt content aquesta setmana, perquè hi ha un altre tema, que ja l'acabarem de polir quan acabi la temporada, ho dic així de clar, futbolística.
1: Ah, molt bé.
3: Però de moment estem molt contents.
1: I tant.
3: Uns ho veuen de color i els altres ho veuen de color blanc.
1: Sí, estan en blanc.
3: Bueno, va, vinga, anem per feina, que és el que interessa el nostre programa, és de cinema. Ara podem fer comentaris, allò en plan, doncs mira, divertit i tal, però el cinema és el més important. Per tant, si et sembla, jo ja començaria el programa, doncs, amb el que fem sempre. Ui, tenim una mosca aquí dins, sembla la mosca de televisió.
1: Sí, no?
3: Aquesta és de la ràdio. Amb el sumari, eh? Comencem amb el sumari, Jaume?
1: Som-hi.
3: Vinga.
2: Cinèfils, pareu molta atenció. Aquest és el sumari d'avui.
3: Mm-hmm.
2: Ells són els clàssics de la televisió.
3: Sí, de clàssics de la televisió hi ha molts, i de molts estils. Aquesta vegada en tenim un que, després de la seva estrena, l'any 1978, va causar un gran impacte entre els telespectadors per la crudesa de la seva temàtica, el drama de les víctimes de la política nazi durant la Segona Guerra Mundial. La sèrie és Holocausto.
2: Quina és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana?
3: Aquesta vegada ens visita una de les pel·lícules més famoses del llegendari director John Huston. És de l'any 1951 i narra una sèrie d'aventures que transcorren en un atrotinat vaixell de riu amb Katharine Hepburn i Humphrey Bogart com a protagonistes. Fàcil, no, aquesta setmana?
2: Oh, els grans mites del cinema.
3: Doncs sí, aquesta setmana ens visita un actor britànic que potser no ha estat massa valorat pel gran públic, però que la seva qualitat com a actor resta reflectida en papers que va representar en pel·lícules d'èxit. Ell és Oliver Reed.
2: Podrem saber quines són les estrenes de la setmana?
3: Sí, és el que dic cada setmana. Jo us recomano 4 pel·lícules. Ara, depèn de vosaltres, trieu la que creieu que pot ser més interessant i aneu al cinema. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: Molt bé, Jordi. Tenim, com sempre, programa força cargadet.
3: I tant.
1: I si et sembla, doncs entrem en temari, no, ja?
3: Ui, sí. Jo aniria a buscar ja els sospirs de la tele, què et sembla?
1: Ai...
2: Com enyoro les sèries clàssiques de la tele. Heidi, Bonanza, Los Intocables... Vosaltres també?

0: totes, totes les trobarem a Els clàssics de la televisió.
1: Molt bé, Jordi, què tenim aquesta setmana?
2: Doncs mira, Jaume, aquesta setmana ens visita una minissèrie de televisió estrenada l'any 1978 a la cadena nord-americana NBC i sota el títol de Holocausto, la qual es va emetre en 5 capítols entre el 16 i el 19 d'abril del 1978 i va assolir una enorme popularitat arribant a una quota de pantalla del 49%. Doncs sí, aquesta minissèrie narra la història de l'Holocaust jueu de la Segona Guerra Mundial des de la perspectiva dels Beis, una família de jueus alemanys, així com des de la perspectiva de la família Dorf, un dels membres de la qual acaba convertint-se en oficial de les Schutzstaffel, és a dir, les macabres SS. Amb aquest argument, com us podeu imaginar, al llarg de la sèrie, cadascun dels membres de les dues famílies experimentaran els horrors de l'Holocaust i com va passar-li a milions de persones amb un terrible final. Cal destacar com a protagonistes principals la presència de Meryl Streep i de James Woods. Malgrat ser un èxit entre els espectadors, la sèrie va donar lloc a crítiques com, per exemple, la del New York Times, dient que era incerta, ofensiva, barata i que com a producció de televisió aquest treball és un insult per als que van morir i per als que van sobreviure. Bé, doncs, Jaume, aquest és el clàssic que he triat per aquesta setmana, Holocausto, de la que escoltarem l'intro dels capítols. Què et sembla?
1: Molt bé.

És veritat o no? Tots tenim motius per enyorar les sèries de la tele. Per això, cada setmana, a Silenci, Acció, escolto els clàssics de la televisió.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Sí, sí, el temps passa volant. Encara ressonen a les vostres oïdes les pistes de la darrera pel·lícula fantasma. I després del sorteig ja en tenim una altra. Ho veieu, cinèfils? Que fàcil! La gent del Silenci Acció sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca per descobrir quina és aquesta vegada. Per tant, anem ja amb les primeres pistes. Avui tenim una pel·lícula de l'any 1951 dirigida pel llegendari director John Huston amb l'actuació de dues estrelles de Hollywood del moment, Katharine Hepburn i Humphrey Bogart. El film va rebre 4 nominacions a l'Oscar: actor, actriu, direcció i guió, dels quals en va guanyar un, Humphrey Bogart, com a millor actor.
2: Amb mantega?
3: Sí, sisplau.
2: Germà?
3: Gràcies. El soroll que em fan els budells. Qualsevol diria que hi porto tigres a l'estómac.
2: Agafi més pa amb mantega, senyor Olnet.
3: Gràcies, senyoreta. Amb molt de gust. Perdonin. És estrany. Vull dir, per què ens fan tant de soroll de vegades els budells.
2: Agafi una mica de pastís, senyor Olnet.
3: Moltes gràcies.
4: En Harvey Morton ja és bisbe.
3: Què?
2: No sé qui és.
4: Que no te'n recordes d'en Harvey? Era ros, una mica més jove que jo i galtes rosades. Va cantar un solo al concert de commemoració. Em sembla que era el Sant Sant.
2: Em sembla que me'n recordo, ja fa molts anys d'això.
4: Ara ja és bisbe.
2: Que bé.
4: Crec que en Harvey és més jove que jo. 4 o 5 anys. És força curiós. No era un bon estudiant. I no pertanyia a la millor classe social. Però això sí, va fer un bon casament.
2: Ah?
4: Sí. Amb la vídua d'un fabricant. Es deia com? Griggs? Briggs? Això mateix, Alfred Briggs. Feia sabó, em sembla. La vídua d'en Briggs. No ho dic per desmereixer en Harvey, me n'alegro per ell, naturalment.
2: Esclar.
3: Ho sento, no ho puc evitar.
4: Era el Sant Sant.
2: Més té, senyor Olnet?
3: No, gràcies. Me n'he d'anar immediatament si vull arribar a la mina abans de demà al vespre.
2: No tingui pressa.
4: No es vol quedar a sopar?
3: No, gràcies, de tota manera. Uf. Probablement no tornaré per aquí durant un parell de mesos.
4: I què passarà amb el correu?
3: No crec que hi hagi correu en una temporada.
4: Per què no?
3: Els alemanys el retindran.
4: Digui'm, per quin motiu?
3: Per la guerra.
4: Guerra? On, senyor Olnet?
3: A Europa.
4: Ah, sí? Entre qui?
3: Doncs Alemanya, Anglaterra...
2: Anglaterra?
3: Sí, senyor.
4: Així estem en guerra.
3: Això és el que m'han dit. Alemanya diu que va començar a Anglaterra i ells diuen que va ser a Alemanya.
4: Però què més en sap? Què ha passat?
3: A veure, no recordo res més. Ah, sí, els francesos també hi estan ficats. Hi ha Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya... Ja no recordo qui està amb qui.
4: No en sap cap més detall?
3: No sé res més. A veure què me'n poden dir a l'invasi.
4: Però quina serà la nostra condició, enemics?
3: Quin mal els podria fer els alemanys en aquest lloc deixat de la mà de Déu?
2: Déu no ha deixat aquell lloc, senyor Olnet, com ho testifica la presència del meu germà.
3: Oh, no s'ho prengui malament. Sí, es veu que sí. Bé, jo me'n vaig ja.
1: Bé, situem-nos a l'època i el lloc on transcorre la història. Som a l'any 1914 i la Primera Guerra Mundial ja ha començat i la història ens situa a l'Àfrica Oriental Alemanya. El personatge principal és un tal Charlie Almond, un canadenc que es dedica a transportar mercaderies pel riu Ulanga. Un bon dia, amb la seva vella embarcació anomenada The African Queen, arriba a un indret que visita regularment per lliurar subministraments i el correu a dos germans anglesos que fan de missioners en un petit poblat.

0: També hem passat per aquí. L'altre dia, després de marxar, els tambors van ressonar. Per això els meus homes gemegaven i es recargolaven. Els vaig preguntar què passava i em van dir que els tambors deien que els soldats atacaven la seva gent i els cremaven els poblats perquè no tinguessin enlloc on tornar. I efectivament, quan vaig retornar al poblat i els meus homes ho van veure, van fugir cap a la selva. A mi em sembla que volen convertir els nadius en soldats per quedar-se tota l'Àfrica. I el reverent?
1: És a dins. És mort.
0: Vaja, això sí que em sap greu. Si s'han atrevit a matar un home incapaç de fer-los cap mal, és que ningú no està segur.
2: Bé, la història dona un gir inesperat. El poblat és atacat per un escamot de soldats alemanys, els quals s'han endut a tots els vilatans. El reverent de la missió mort tràgicament i llavors tan sols la germana resta viva i sola. El nostre protagonista, a la dona perquè, vaja, la insta, perquè marxi amb ell, amb el seu vell bot riu avall, malgrat els perills que hauran de suportar i que suposadament els alemanys els estaran buscant per requisar la seva embarcació.

0: Què? Què me'n diu?
1: De què, senyor?
0: Li han agradat?
1: El què?
0: L'aigua blanca, els ràpids.
1: No hauria dit mai que...
0: No li retrec gens que s'hagi espantat. Gens ni mica. Qualsevol persona amb sentit comú té por de l'aigua blanca.
1: No hauria dit mai que una simple experiència física pogués ser tan estimulant.
0: Què vol dir?
1: He experimentat una emoció com aquesta poques vegades, amb algun sermó del meu estimat germà quan estava inspirat pel sant esperit.
0: Vol dir que vol continuar?
1: Naturalment.
0: Senyoreta, que és boja.
1: Per què ho diu, això?
0: Sap què hauria passat si haguéssim topat contra una d'aquelles roques?
1: Però no hi hem xocat. La veritat és que m'omple d'admiració la traça que té, senyor Olnat. Quan hagi practicat una mica més amb el timó, creu que ho podré intentar, jo?
0: Li diré una cosa, aquells ràpids no eren res comparats amb els que hi ha més endavant. De fet, d'aquells no se'n podia dir ràpids.
1: Em moro d'impaciència.
0: Però, senyoreta...
1: Ara que per fi ho he provat, no m'estranya que li agradi anar en barca, senyor Olnat.

0: Li passa alguna cosa, senyor Olnat? Digui-m'ho.
1: Res. Vostè no ho entendria.
0: No comprenc què el preocupa. Ha sigut tan agradable el dia. Digui'm què té. Digui, senyor Olnat.
1: Aquest disbarat d'atacar el Luisa. Això de baixar pel riu.
0: Un disbarat?
1: No farem res d'això.
0: Esclar que sí. Quina idea més absurda.
1: Quina idea més absurda? Quina idea més absurda? Senyoreta, vostè té idees 10 cops més absurdes que jo.
0: Però per què no vol seguir endavant, senyor Olnat?
1: Pel riu. I Xona.
0: Xona?
1: Exacte, Xona. Una sola bala sobre aquesta matèria explosiva i saltarem pels aires a trossos així de petitets.
0: Doncs hi passarem de nit.
1: Ah, no, de cap manera. Després de Xona hi ha els ràpids i ningú amb dos dits de front hi passaria de nit per allà.
0: Doncs hi passarem de dia. Baixarem per la part del riu més allunyada de Xona tan de pressa com puguem.
1: No, no ho farem.
0: Vostè va dir que sí?
1: Això no és cert. No vaig dir que sí a res.
0: És un mentider, senyor Olna. Pitjor encara. És un covard.
1: La covarda és vostè. Vostè no és una senyora com cal. Això és el que la meva mare li diria. Si la meva pobra mare la sentís.
2: Durant tot aquest perillós viatge de fugida pel riu, succeeixen situacions a vegades de caire tràgiques i altres vegades divertides. És clar, els dos tripulants són de caràcter i d'estil totalment oposats. El capità de l'embarcació, Humphrey Bogart, és un bon home, molt rudimentari, una mica ximplet i molt aficionat a la beguda. En canvi, la passatgera accidental, la missionera que dona vida a Catherine Hepburn, és una dona culta, molt carca i d'educació clàssica. Malgrat tot, en aquest llarg viatge arribaran a tenir una entranyable relació.
1: Tornarà a ser aquí demà. Quan torni a passar, l'estarem esperant.
0: Charlie, hauríem de fer una neteja a fons. Freguem el pont i brunyim els metalls.
1: Sí, ha de fer força goig perquè serà la representant de l'Armada Reial. Escolta, Rosie, he pensat que...
0: Què, Charlie?
1: Que no cal que ho fem tots dos. He tingut temps d'estudiar-ho i crec que ho pot fer una sola persona.
0: Tens tota la raó, amor meu.
1: Vaja, m'alegro que hi estiguis d'acord. Quan sigui el moment et deixaré a la riba est i m'hi esperaràs mentre jo m'encarrego del Luisa.
0: Res d'això, et desembarcaré jo o tu.
1: A mi?
0: Tot això va ser idea meva, no? El més lògic és que ho faci jo.
1: Però, Rosie, ara em deixes parat. Normalment ets una dona assenyada, no en parlem més d'això.
0: Escolta, Charlie, jo sé portar aquesta barca tan bé com tu i ho saps perfectament.
1: Rosie, et falta un bull.
0: Què passa? No la vaig portar bé pel ràpid?
1: La vas portar força bé, però del motor no en tens ni idea. Imagina't que tinguessis pan al llac, a veure què faries. En canvi, jo, ja saps, tinc mil solucions amb el motor. Escopir, puntades de peu i tornaria a funcionar de seguida. Oh, ell sap qui mana a bord, no ho dubtis gens ni mica.
0: Suposo que tens raó.
1: Aleshores, ja està decidit. Em llançaré un segon abans de topar i vindré nedant cap a la riba. I en acabat, tots dos anirem cap a Kenya.
0: No, jo volia dir que caldrà que tu també vinguis.
1: Jo també? Què vols dir? No havíem quedat que això ho podia fer un de sol.
0: Però tu m'has convençut que no. I ja està decidit. Ho farem tots dos.
1: No, de cap manera. Tu m'esperaràs a la riba est.
0: Però qui et penses que ets per donar-me ordres?
1: Jo sóc el capità, em sents? I no et deixaré venir amb mi, només faries nosa.
0: També et devia fer nosa quan vam baixar pels ràpids. I evidentment tot allò que em vas dir quan érem al riu era mentida. Que mai no ho hauries aconseguit tu sol, que havies perdut el cor. I tot allò, ets un mentider. Oh, Charlie, per què ens barallem ara?
1: Oh, Rosie, és que no puc suportar pensar que et podria...
2: Bé, res més, cinèfils. Aquestes són les pistes de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Un treball del director John Huston, el qual algunes escenes es van rodar en escenaris naturals d'Àfrica i altres en uns estudis d'Anglaterra. Com a anècdota, cal dir que la pel·lícula va patir endarreriments en el rodatge africà, ja que el director, John Huston, volia aprofitar la seva estada al continent per anar a caçar un elefant. Vaja, tot un caprici. Us deixo amb un fragment de la banda sonora del film. Amigues i amics, fins la propera setmana. Sayonara, baby.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
4: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova.
5: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
6: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Ja ho diem, nosaltres tenim la clau de la fàbrica dels somnis. L'obrim i què hi trobem? Els grans mites del cinema.
1: Molt bé, què tenim aquesta setmana?
2: Doncs sí, Jaume, com passa cada setmana, en obrir la fàbrica dels somnis ens permet parlar d'un mite del cinema. Aquesta vegada ens visita un actor molt peculiar, llevat de ser un bon artista, eh?
1: Mm-hmm.
2: Ell és Oliver Reed, el qual va néixer el 13 de febrer de l'any 1938 a Wimbledon, al sud-est de Londres, i que morí en dos anys... aquí m'està liant pensant en Wimbledon. Dic, no és un tenista, és un actor.
1: Actor, sí.
2: A veure, i que morí el 2 de maig del 1999 a Malta. Reed va ser un actor de cinema notable per la seva corpulenta presència i amb una gran personalitat cinematogràfica. Després de fer les seves primeres aparicions destacades a la gran pantalla en pel·lícules de terror de la productora Hammer a principis de la dècada de 1960, les seves pel·lícules més destacades inclouen La trampa, del 1966, o el paper de Bill Skye, el film dirigit per el seu oncle Carol Reed, Oliver, que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula el 1969, o The Devils, el 1971, donant vida al personatge Athos al film, per exemple, Los tres mosqueteros de l'any 1973. Mira, ja que he parlat d'un dels seus èxits, Jaume, la pel·lícula Oliver, un musical basat en la novel·la de Charles Dickens, Oliver Twist, què tal si escoltem un fragment de la seva banda sonora?
1: Molt bé.

0: Un gran musical, Oliver.
1: I tant.
0: Que va guanyar l'Oscar, recordem, el 1969. Bé, continuem. De vegades la fama costa d'assolir, Jaume, tu ja ho saps.
1: Mm-hmm.
0: De jove, Oliver Reed va treballar com a porter d'un club de striptease i boxejador de fira abans de convertir-se en actor. Posteriorment va començar en el món de la interpretació participant com a extra en diverses pel·lícules dels anys 50. Mai abans havia estudiat en cap acadèmia d'art dramàtic, ni tampoc tenia experiència al teatre. Això sí, era un gran admirador de l'actor Errol Flynn, protagonista de pel·lícules d'aventures. El primer paper protagonista de Reed va arribar quan la Hammer Productions li va donar el paper del personatge central a la pel·lícula La maledicció de l'home llop de l'any 1961. L'any 1969 arribaria el seu famós rol a la pel·lícula Dones enamorades, en la qual surt nu lluitant amb Alan Bates. El 1971 va participar en la controvertida pel·lícula The Bales amb Vanessa Redgrave i quatre anys després el musical Tommy, inspirat en el disc del grup The Who, Tommy. Aquest gran actor tenia un problema personal. Bevia molt. No, moltíssim. Tant és així que molts productors desconfiaven de donar-li papers. Per exemple, l'any 1969 podria haver protagonitzat el rol de James Bond. Llavors, la productora va triar Sean Connery per donar vida a l'agent 007. El seu últim personatge va ser el de Pròxim, el mestre de l'escola de gladiadors a

0: pressionat per haver acceptat una competició de begudes. Van arribar a beure 3 ampolles de rom jamaicà, 8 ampolles de cervesa alemanya, nombrosos whiskies dobles i haver raptat a fer uns polsos a 5 joves mariners de la Royal Navy.
1: Gram.
0: O sigui que l'home, el seu cor, no va resistir.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, malgrat tot, Oliver Reed sempre serà recordat en el món del cinema per les seves bones i acurades interpretacions a les pel·lícules que va protagonitzar. Ja ho deia al principi, tot un actor molt peculiar. Donem-li, doncs, la benvinguda a la nostra galeria de mites del cinema, tot escoltant el tema principal del seu darrer treball, a títol pòstum, Gladiator.

0: Vols saber quines pel·lis pots anar a veure? Doncs al lloro. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: Al lloro, eh?
2: Al loro, ¿cómo estamos? Que nos salimos. Oh.
1: I tant, i tant.
2: Hablando de cine, eh?
1: Sí, sí.
2: Parlant de cinema. Escolta, Jaume, aquesta setmana, com sempre, tenim quatre pel·lícules

0: Tenim una comèdia negra, tenim una pel·lícula basada en fets reals, tenim una comèdia romàntica, i què hi falta?
1: La de Sustito.
0: Una de Sustito, doncs també la tenim.
1: Si molt bé.
0: Cada setmana.
1: Sí, sí, de tot avui, eh?
0: Exacte. Bé, comencem amb la comèdia negra. La pel·lícula és britànica i es titula Jugada Maestra. Atenció, és una comèdia negra molt curiosa. Un tal Beckett és un potencial hereu d'una fortuna supermilionària, però té un petit, gran problema, que és l'octau de la línia de successió.
1: Mm?
0: O sigui que per davant en té 7.
1: Déu-n'hi-do.
0: Llavors, tu què faries, Jaume? No, millor no m'ho diguis, millor no m'ho diguis. El que fa el protagonista és molt senzill. Matar a tots fins que només resti ell viu. Per tant, escoltem el tràiler d'aquesta comèdia, Jaume.
1: Molt bé.
0: Jugada Maestra.
2: Vale. Si es a vida o muerte, ¿qué harías con 1.000.000.000 de dólares?
3: ¿Estoy obligado a responder? Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
4: Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
3: Ya ves. Pero no en el centro.
4: ¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
3: La heredaré. Algún día.
4: Vale. Llámame cuando los hayas matado a todos.
3: Eran 7. 7 cabrones forrados.
5: ¡Wow!
3: ¿Qué me separaban de 28.000.000.000 de dólares? Si tuviera que podar algunas ramas del árbol genealógico,
6: espera, ¿quién eres?
3: Soy Beckett.
4: Dos llamadas, dos emails.
3: He estado liado.
4: ¿Con qué?
3: Mis líos.
7: Has estado ascendiendo a tu manera. Digamos con malas artes.
8: Espero no molestar.
9: Teníamos un acuerdo.
10: De aquí no sales hasta que confieses.
9: ¿Sabes lo de los Red Fellow?
10: ¿Qué les pasa?
9: ¿A quién le toca? Yo estaría nervioso.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Home, és que són 28.000.000.000 de dòlars.
1: Ui. Tela, eh?
0: Ai, senyor, no vull ni pensar-ho.
1: Sí, sí.
0: El que faria jo.
1: Ui.
0: Bé, doncs sí, comèdia divertida, comèdia negra, això sí, Jugada Maestra, pel·lícula britànica. Vinga, tenim una altra de britànica, però en aquest cas és irlandesa.
1: Mm?
0: Aquesta és la de Sustito. Es titula Hocum. És terror sobrenatural, bruixeria, etc. Un escriptor estatunidenc de novel·les de terror visita amb les cendres dels seus pares una fonda a Irlanda. Mentre prepara el ritual d'extendre aquestes cendres, passa uns dies en aquest indret, diu, escolta, mira, saps què? Quedaré uns dies de vacances. Però, què passa? Llavors comença a viure uns fenòmens paranormals i terribles. Hocum, escoltem el tràiler, Jaume.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
3: Tots els dissabtes a les 11 del matí.
4: Hola, hola, hola. Què tal, my brothers and my sisters? Sou en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
3: I ara també repetim els divendres a les 6 de la tarda.
5: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició, els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
6: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva multa, codonito amb pastifat de brumen, t'agradarà Hit Parade.

Quina cançó tan meravellosa! Te'n recordes d'un senyor que es deia Lobo? Te'n recordes d'aquell que va cantar Baby, m'agradaria que m'estimessis, Baby, I love you too, come to me? Bé, doncs Lobo, a part d'aquella meravellosa, aquella romàntica, aquella cançó tan dolçona, també tenia altres cançons fantàstiques. Jo recordo una altra també que es deia Mi Dog Namek Boo, dedicada amb el seu gos. Però aquesta és una meravella. No obstant, aquesta cançó, i de forma curiosa, va tenir una versió també molt coneguda al nostre país. Va ser la versió que van fer Alicia i Nubes Grises, i amb un títol molt diferent, que no tenia res que veure amb aquest tema meravellós de Lobo, amb Don't Expect Me. I aquí es deia, si te marxes, te'n recordes? Do you remember? Sí, sou el Para que no m'olvides. 2 hores, 120 minuts màgics per recordar.

Gràcies, amic Ernest, gràcies amb l'Ernest González per acompanyar-nos i fent aquesta meravellosa cançó al nostre Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Weekend, cap de setmana, Remember Records, des de fa 3 dècades, el Para que no me olvides, amb aquesta freqüència que ara escoltes des de les ondes màgiques de la teva FM, des de les emissores també, que estan sortint, no direm que a l'aire, però sí interiorment, des de les xarxes, ràdio, internet també, per tot el món. Des del Bressol del Penedès, des de Canal 20 Ràdio, us saluda cordialment Joan Enric Vidal i tot l'equip de la ràdio, Moncho Viala i Patrick Hernández. T'agrada recordar? I què millor, amb aquest Para que no olvides, que tinguem en compte la data que l'estem enregistrant, parlar de la tardor, aquesta estació, per uns màgica, per altres no tant, per altres diuen que és una estació que t'aprimeix, no sé per què. La tardor és meravellosa, almenys amb la seva part inicial. Ja si anem a la part final, la cosa ja canvia bastant. Amigues, amics, les cançons de la tardor, de l'otoño, de autumn, i també, evidentment, cançons que fem una mica de trampa amb el bon sentit, són de la tardor o estan vinculades a la tardor. Som-hi, doncs, perquè en tenim bastantes i de molt divertides. La tardor és potser la cançó, l'estació de l'any, conjuntament a l'estiu, més prolífica a l'hora de fer, de compondre, d'inspirar-se amb les cançons. I és que la tardor dona per moltes inspiracions. I si no, que li preguntin amb el Sembra Tristó, per què te cantava Dani Daniel. La tardor i el vent estan associats, almenys amb altres temps i èpoques. Avui en dia, amb això del canvi climàtic tan pregonat, ja és una altra història. Però vaja, la tardor i el vent estan molt associats. Viento de otoño, Dani Daniel. Cançons de la tardor, Para que no me olvides.

La primera i bona mostra del que anirem escoltant amb aquest pare que no m'olvides. Dani Daniel, que bé cantava. Cançons molt tristes, de desamor, de trencament. I també algunes de divertides com aquell vals de les mariposas o aquella niña no te pintes tanto. Però les demés eren d'un to... Ai! Les cançons de la tardor, Dani Daniel, la primera. La segona, amb un mític de la música dels Estats Units que cantava freqüentment amb un castellà molt peculiar. Do You Remember, s'han recordat de Nat King Cole? És la seva versió d'aquelles hojas muertes, o chumlips, que més tard escoltarem amb alguna altra versió també molt important. Però Nat King Cole va fer aquesta versió que escoltem ara al Para que no me olvides. Que bé cantava aquest home. Una de les veus mítiques dels, de la postguerra, dels 50 i 60, Nat King Cole. Aquí, amb Americà. Of red and gold, I see your lips.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Els diumenges i festius són per recordar.
2: Sintonitzes el programa líder de la música revival dels caps de setmana. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.

Cristina, buena música. También del mundo cinema. Come to September, cuando llegue septiembre. La música del gran Bobby Darin de la película del mateix nom, Come to September. I és que la tardor i setembre estan més que associats. És el mes en què arriba la meravellosa tardor. Després ens arriba octubre, que també... Novembre ja la cosa canvia bastant, més fosqueta, poques hores de sol. I el desembre ja ens arriba l'hivern. Para que no me olvides, les cançons de la tardor. En plena tardor, què millor que enregistrar i homenatjar les cançons que parlen d'aquesta estació màgica. Quan diem estació màgica, diem sota el nostre criteri, clar, però amb cançons, com podem veure, n'hi ha de moltes i molt interessants. Ja hem tingut el Danny Anel, ja hem tingut el Nat King Cole, el Bobby Darin, quan la llegue setembre instrumental. Quina bona música feia en aquella època, eh? I també les generacions joves dels 80-90 van també fixar-se en la tardor. És el cas d'un dels grups d'aquella moguda musical dels 80-90. La Guàrdia té en aquesta cançó que parla de la tardor a la ciutat. Otoño en la ciutat.

canvis de la tardor Autumn Change, la gran dona Summer, l'omple pistes mil per mil dels anys 70 i també part dels 80. Era d'una llarga durada que feia així, curiosament. Four Seasons of Love, les quatre estacions de l'amor. Cançons de la tardor.

Donna Summer, la Lady, oh. Cançons de la tardor en anglès, en francès, en castellà, en italià i també en català. La tardor és font d'inspiració per moltes cançons i cançons en forma de poema. És el cas d'aquesta preciosa cançó que ens va delectar als 80 en Jordi Serra, un cantant no massa conegut, però la cançó és una delícia que va sonar força en la ràdio d'aquella època. Poemes de tardor.

0: Els caps de setmana són per recordar, para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.
1: I així, cançó a cançó, passen dues hores, 120 minuts, de Ràdio Remember, Ràdio Nostàlgia, tot un clàssic de la música, per mirar enrere, per fer funcionar el retrovisor musical. Tercera dècada del Para que no m'olvides, cada dia amb més ones en sintonia. Poemes de tardor i Jordi Serres, que bonica la cançó, eh? Potser no era massa coneguda, però sí, sempre ens va agradar. I avui, que estem parlant de la tardor i del seu entorn, mereixia punt i a part. Com dèiem, la tardor porta associat setembre, octubre, no tant, i porta associat, doncs, efectes meteorològics. Entre ells, el vent. El vent i la tardor, almenys històricament, memorialment, sempre ha tingut una vinculació molt estreta. Una preciosa cançó d'un grup que es deia Cristal, dels anys 70, que no van ser massa coneguts, però van treure tres o quatre cançons molt bones, una alguna d'elles feta pel gran José Luis Perales, que evidentment també més tard tindrem aquí el gust d'escoltar. Cristal, un trio que van cantar aquesta cançó de mil i un bons records, almenys per mi, per tu espero que també, con el viento.

que bonica, Venien des de Sud-amèrica, es deien Cristal. I Con el Viento va ser una preciosa cançó. Potser la millor del seu repertori. Hi ha alguna que altra. Ens arriba a massa èxit, però sonaven de meravella. Les cançons de la tardor, amics, amics. En aquestes dues hores d'aquest cap de setmana. I què millor que en aquesta època de l'any que estem enregistrant aquest parc, que no m'olvides. Parlar de la tardor. Tardor màgica. El Serrat també tenia el seu pensament, el seu punt de vista amb la tardor. Aquí va una cançó preciosa de Joan Manuel Serrat cantada en castellà. Va ser una de les primeres que va cantar Joan Manuel Serrat en castellà i que prodigaria a molts més altres. És aquella mítica Balada de Otoño, un tema ple de poesia i sentiment de tardor.

0: Temps de ràdio, temps de records. Des del Penedès i per tot el món, amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
1: T'acompanya Joan Enric Vidal.

Els Pop Tops, amb la seva etapa inicial i més comercial, amb el Filtering com a gran solista, acaba d'arribar als Estats Units. Va ser una de les grans bandes que va trencar amb el tòpic dos conjunts de 4 o 5 components. 6 components excel·lents, més el cantant. Pop Tops i aquest Viento de Otoño. No obstant, la cançó màxima de les de la tardor, n'hi ha moltes de boniques, però n'hi ha dues sobretot, aquesta és una, l'altra vindrà després. És aquesta cançó que un dels millors cantautors que mai ha donat la música del nostre país, estem parlant de José Luis Perales, clar que sí, va ser aquesta cançó que ell va dedicar-li amb aquella tardor que ell vivia amb aquells paratges de la seva terra natal, a Cuenca. Hi ha una cançó preciosa que defineix el que és la tardor amb les terres de l'Espanya interior, diuen de l'Espanya buida, i on d'ell mai va marxar. Perales, i aquesta preciosa i gran cançó dedicada a la tardor, Canción de Otoño, un tema memorable.

Spring, Summer, Winter and Fall, dedicada a la tardor, però també a les altres tres estacions. Primavera, estiu, hivern i tardor. L'època de Demi Roussos, on era l'heroi solista d'un gran grup format a Grècia, Aphrodite Child. Com van les cançons de la tardor? Ets el pare que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. I com sempre diem, recordar és tornar a viure. Recorda nosaltres el pare que no me olvides, com ja fan alguns, moltes dècades, i altres amigues i amics que es van incorporant poc a poc amb noves freqüències, sintonies i llocs d'emissió d'un clàssic de la música revival arreu de Catalunya i el món. Pare que no me olvides, Blue Velvet. Les cançons de la tardor, Aphrodite Child, que bons eren, Demi Roussos. El gran Vangelis Papatonisseu, els teclats, va ser un autèntic, podríem dir, pròdic de la música. I l'altre component, el Lucas Sideras. També des de Sud-amèrica, a part de la música del trio Cristal, que abans ja puc sentir, hi havia cançons de la tardor. Leo Dan, un dels millors cantautors dels 60 i 70 d'Argentina, li cantava a Un dia de tardor, Un dia de otoño, un tema d'un Leo Dan molt i molt jove, abans que triomfés amb aquell mític Te prometido, o amb aquell Solo una vez, o Como te extraño, mi amor, Como te extraño, Un dia de otoño.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Beethoven.
1: Dos factors que van junts a la mà. Winds of Change. Quina meravella de Scorpions. Amb aquest xiulet meravellós, ben tocat. Cançons de la tardor, Scorpions. Quina meravella, anys 80. Para que no me olvides, 120 minuts, 2 hores, en cap de setmana, 3 dècades.
2: T'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

Miguel Gallardo també es va apuntar a les cançons de la tardor. Va ser una de les últimes que va gravar abans de que ens digués adeu molt prematurament, abans del que seria molt desitjable. Molt bona gent, el Miguel Gallardo. Va tenir el gust de compartir amb ell bones estones de ràdio amb la seva estada a Vilanova i la Geltrú. Luna de otoño, les cançons de la tardor, para que no me olvides, d'aquí, d'allà i de més enllà. Hi ha un tema preciós que parla, no directament de la tardor, parla del temps de foscor. I és que la tardor dona peu a l'entrada del món fosc de les hores sense sol. I amb aquest món de foscor, posem imaginació, els Platters van cantar aquest Twilight Time, temps de foscor. Para que no me olvides, posant l'imaginació a la tardor.

Mare Trini, Liam Cavans, havia cançons predilectes de la tardor, una de les millors, a part d'aquella fantàstica canció d'otoño de Perales, és aquest vals d'otoño de la murciana universal, ja també desapareguda, la gran Mare Trini, afincada molts anys a París. Vals d'otoño, quina meravella, cançons de la tardor.

0: recordant cap de setmana a cap de setmana. 120 minuts, dues hores del Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Posant-te de fons cançons que refresquin la teva memòria musical. Aquest senyor es deia Marty Gail. La cançó es deia Sea of Love. Si no recordo malament, també la van cantar Jeff Platters, que abans he pogut sentir amb el Twilight Time. Com dèiem, hi ha cançons que parlen directament de la tardor, com aquest vals d'Otoño de la Mari Trini, però hi ha cançons que inspiren tardor. Les cançons del vent, les cançons de, del canvi de temps. Hi ha una cançó que està dedicada a la tardor, sense parlar de la tardor. Ja sabeu que la tardor és temps de fulles, i fulles mortes, fulles que cauen dels arbres perquè arriba l'hivern. Aquests colors de la tardor no els veuen en cap més estació de l'any. Yves Montand, un dels grans de la chanson francesa dels 60, va cantar aquesta cançó que va tenir moltes versions en diferents llengües i arreu del món. Inclús aquí en Catalunya va dir molt bones versions. Yves Montand, un gran de la música del nostre veí país, tan proper i tan musicalment desconegut. I tant, Yves Montand, de Fille Morte.
1: Que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets.

Cançons de la tardor. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Nino Bravo no té una cançó molt coneguda, però també té cançons de la tardor. És aquesta Arena de Otoño, en homenatge al gran cantant de Aiero de Malferito, al País Valencià, Manel Ferri. Les cançons de la tardor a mitja veu, Para que no me olvides, i aquesta Arena de Otoño de Nino Bravo.

0: T'agrada de recordar?
1: Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides.
0: El vent i la tardor, com sempre diem, van molt associats. I si el vent porta pols, per allò de que no plou, surt aquesta cançó, Dust in the Wind, pols en el vent. Te'n recordes de Kansas, les cançons de la tardor.

0: Será la tardor, será el otoño, será que llega el otoño. Los Pecos ara canturnat, 30 anys després, Pedro i Javi, van deixar molt bones cançons. Serà que llega l'otoño, va ser ja d'una de les últimes gravacions, abans de dissoldre's i abans de tornar anys després. Pecos, aquest estiu, 2025, han fet, s'han prodigat en moltíssimes actuacions. Ai, serà que llega l'otoño, ja hi som a l'otoño. Aquí la tardor i aquí les seves cançons. I les cançons del vent i la tardor van molt associades. I si no, que li diguin a Joan Manuel Serrat. Com ho fa el vent. El Serrat de les patilles, pantalons de campana i molt de cabell. I jove.
1: És així com jo vull viure, com ho fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. I vaig créixer buscant els

escriure entre la gent. Jo no he nascut per llosa de marbre, per geure damunt d'un mort. La terra sols atrapa l'arbre i jo vaig de por en por com fa el vent. És així com jo vull viure, com fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. Obre'm, nina, la teva porta, obre'm i deixa'm passar. Res

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
0: Shambhala, mons paral·lels.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
1: tu programa de hard rock y heavy metal.
2: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
1: y Sergio Striper.
3: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
4: Cunit al dia.
3: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
4: Cunit al dia.
3: Amb Jaume Asens.
0: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
0: Tots els divendres a les 9 de la nit.
5: Vibracions. Vibracions.
4: Vibracions.
0: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
4: Amb DJ Jazz. DJ Jazz.
6: Això sona bé.
7: DJ Jaumix presenta
8: el Tecnòdrom.
9: Sí, no, no.
0: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
9: El Tecnòdrom.
7: Amb Jaume Sens.
4: Jaumix in session.
0: M'agrada. I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
10: Ada Sarasvati, del programa Shambhala, Mons Paral·lels, de Radio Cunit, investigadora, diplomada en antiguas civilizaciones como la egipcia, diplomada en esoterismo, astrología cárnica, transparapsicología, por la maestra María Rosa Vicens y el gran Sinesio Darnay, diplomada por la Universidad de Nueva York, máster por la Universidad de Florida y participante de las Danzas del Sol, de los indios Lakota Sioux, Cheyennes, hinduismo y mística Rom.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Shambhala, mons paral·lels.

0: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
1: Soy mujer migrada.
2: Je suis les femmes migrées.
3: Ich bin migrierte Frauen.
4: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
5: وشنرنتيني.
6: Sono donne migrati.
7: 私は移行された女性です。
8: I migrated women.
9: Estou mulheres migrados.
1: Soc dona migrada.
10: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
1: A Ràdio Cunit.
10: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji. Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
11: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
10: La CDteca, con Karen Iles.
12: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.

A la història de les grans big bands del jazz només hi ha un director que pot tenir l'honor de que la seva banda encara sigui oferint concerts amb entrades que s'esgoten de seguida en tot el món, amb músics elegits personalment per ell, però després de 42 anys que fa que va morir aquest director. Era el pianista i director d'orquestra William James, més conegut per Count Basie, que segueix sent una institució nord-americana que personifica la grandesa i l'excel·lència del jazz. Avui, aquí a les grans orquestres, que sigueu tots benvinguts, tinc el plaer de portar l'orquestra, per mi, la que m'agrada més, la meva preferida. N'hi ha una altra, allò que diuen 50-50, que és l'orquestra de Duke Ellington. Sempre se les petaven de l'un a l'altre. Tant van escriure els crítics de la seva rivalitat, que hi ha un disc que encara no li puc aconseguir, el persegueixo nit i dia, que hi ha un enfrontament. Van voler fer un enfrontament entre les dues orquestres. La del Count Basie, l'escoltarem avui, i la del Duke Ellington. Count Basie, per mi, millor, però bueno, sempre n'hi ha que són del Barça i n'hi ha que són del Madrid. No hi podem fer res amb això. Bé, avui porto un disc en directe, de l'any 1956, concretament el 29 de setembre, en directe des de Suïssa. O sigui, està enregistrat a Suïssa, una de les gires que feia per Europa. De tant en tant sortien aquests nord-americans, sortien, i que no era tan fàcil com ara, que agafes un avió cap de Norrea i ets a posto, doncs van sortir dels Estats Units i se'n van anar a Suïssa a fer un recital, i van anar a París, van anar a Hamburgo, van a molts patos. El concert de París avui l'escoltarem. Per començar, comencem amb un tema que traduït diu 16 homes ballant.

Un bon començament, eh? Un ritme trepidós. El Cambeix va néixer el 21 d'agost del 1984. El seu pare, el Harvey Bessie, portava camions i la seva mare, la Lady Ann, era rentadora i s'encarregava de rentar la roba i de planxar també. Un germà que tenia va morir quan el William era petit. La família sempre va tenir un piano, sempre van tenir un piano. I una gran artista d'aquell temps, una tal Lily Han, va pagar perquè el William el va escoltar i perquè l'ensenyés a tocar. A més, aquest, el Canvés, d'ajudar amb els seus pares, també treballava en un teatre, el teatre de Red Bank, de la ciutat on va néixer, i un d'aquests que portaven les, allò que deien abans les màquines de cine, el que portaven el projector, li va ensenyar a rebobinar els carrets i canviar el projector d'una banda a l'altra i posar el focus, perquè també en aquell teatre s'hi feia bobedils d'aquestos, i a la tarda, una tarda, el que portava totes aquestes eines no es va presentar i ell va tenir un gran disgust perquè no el van posar al seu lloc. Però tot i amb això, va continuar estant en aquell teatre perquè a ell li agradava la faràndula, la música, la faràndula, el ball i tot això, i el van convidar ja un dia a tocar allí. Ara sentirem a continuació una peça d'un cubà, una peça que és curiós. És un cubà, compositor nord-americà, saxofonista, clarinetista, trompeta i arreglista, que ha fet molta música, però llatina, molta música llatina, entre ells l'estil del mambo. Doncs bé, va escriure un mambo que, digui pel que sigui, aquest mambo se'l van quedar totes les big bands en aquella època per fer la seva versió. Es diu Mambo In, és del Mario Bauza.

Encara que de jovenet les intencions del Camp Basie eren de ser un bateria, eh? I les seves ambicions doncs, anaven cap a aquesta direcció, però de seguida li van fer treure del cap perquè va escoltar, va tenir la pega d'escoltar el Sonny Greer, de, que més tard sortiria a la fama aquest Sonny Greer per ser el bateria del Duke Ellington, i era, va veure que era tan superior a ell que va deixar la bateria i es va dedicar al piano, que és el que doncs, sempre va ser. Tot i això, es van fer amics i inclús van fer coses amb dues, el Sonny Greer i el Camp Basie. Anys més tard, els dos estarien entre els 50 i pico de músics retratats a l'entrada d'un edifici de pedra vermella que hi havia a Harlem, amb una forma d'acompanyar la portada d'una revista que era sobre l'edat d'or del jazz, que més tard aquesta fotografia seria famosa perquè, per el que representava i també pels dos que hi havia retratats, per fer inspirat en un documental inspirat en el jazz de Harlem que es deia Un gran dia a Harlem. Ara escoltarem una peça escrita en aquell temps per un que després havia de ser company per tota la vida, el Neil Hefti, que es diu Tu per mi.

Em doneu compte, doncs, que el que em vegi aquesta mania que tenia de jovenet de tocar la bateria, quina incorporació de bateries hi ha amb les seves peces que posem avui amb aquest disc que tenim en directe des de Suïssa. Doncs bé, el 1920 el Vesey se'n va anar a viure a la ciutat de Nova York, allí va conèixer i va estar influenciat per, en aquell moment ja eren destacats pianistes com el James Johnson i el Fats Waller, tenia només 20 anyets aquí el Can Vesey, encara que només tingués 20 anyets, doncs estava en un gira i acompanyava amb pianistes amb principals circuits del vodevil, i es creu que, doncs, diuen els entesos que aquestes experiències, aquests rols que finalment va conduir a la reputació del Clan Vesey, és el que va influir com per ser líder de banda després, i el ser tan jove i haver començat tan jove, també hi havia músics joves que van estar al tanto de lo que podia fer o lo que podia estirar per formar la seva pròpia orquestra. Ara tornem a sentir una altra peça d'aquest amic seu, el Neil Hefti, que es diu, devia ser afició als pastels perquè es diu Punt de Cirera.

Com podeu escoltar, estem amb l'estudi tot ple de swing. Avui sí que no podem dir que no tenim swing. El 1927, el Count Basie tenia una gira, però se li van parar. Van parar per problemes de diners i estaven atracats allí parats a Kansas City. Va estar allí uns quants de temps, però al final no va poder més que ajuntar-se amb un grup, els Blue Devils, del baixista Walter Page, i un grup que també incluïa el vocalista, que després va fer discos amb ell, Jimmy Rassing, i el trompeta Oran Hot Lips. Algun dia, algun d'ells, com el que estic dient ara, ocuparia un lloc destacat en la pròpia banda del Count Basie. Basie va deixar els Blue Devils a principis de l'any 1929, per tocar amb altres bandes molt properes, doncs, del seu territori, i més tard es va plantejar la seva vida per anar més lluny, per anar a tocar el piano a la banda més important d'aquell moment, que era la banda del Benny Moten. Escoltem a continuació també del Neil Hefti, sentirem Mitges Brillants.

Hem deixat el Can Basie, que entrava a l'orquestra famosa en aquell moment del Benny Moten. Bé, el Moten també ho era pianista, i els trossos que podia tocar el Can Basie van influir molt en la seva, en la banda, i va veure que es havia de fer un pas enrere i es va quedar com a arreglista i com a pianista de substitut. Però bé, el Moten dirigia la seva orquestra, que li deien l'orquestra de la banda de la Commonwealth, en la que cada membre de la banda tenia veu i vot amb les operacions que feia la banda. Durant una disputa que van tenir sobre una propera actuació, la banda va votar a favor de destituir el Moten com a líder, i encara que no el Basie no fos un dels instigadors, doncs el Basie es va quedar com a nou líder. O sigui que l'amo, els treballadors van fer fora amb l'amo. Sentim a continuació el Blues entre bastidors.

La nova banda es va posar per nom Count Basie and East Sherry Bolson Orchestra, el que va marcar per primera vegada i va afegir, perquè ell es deia William Basie, i va afegir oficialment el Count al seu nom de l'orquestra. Encara que diuen, hi ha històries, corren moltes històries perquè es va posar aquest nom, Basie ho va explicar més tard com a atribut a la tendència que tenia sempre a cometre errors durant les sessions d'organització amb el Benny Moten. Basie va recordar que tan aviat com tocaven els primers compassos i ell s'equivocava, el Moten exclamava: "On està aquest conde poca solta?" I per això es va posar aquest nom. Li va quedar, no és un capritx, li va venir bé de que era conegut per això. Escoltem a continuació una obra, un escrit del Frank West que es diu Suc de flauta.

Encara que el Can Basie va aprofitar l'oportunitat de liderar una banda, la va abandonar ràpidament per treballar amb una nova banda que havia fet el Benny Moten. Va estar allí fins a l'inesperada mort del Moten a l'any 1935. Molt aviat, Basie i el saxofonista Buster Smith van formar el seu propi conjunt amb 9 músics. Estava integrat per membres del Blue Devils, també de la Benny Moten Band, i aquest nou col·lectiu va aconseguir una residència estable a dintre del Reno Club de Kansas City. Una instància que els historiadors que estudien el jazz diuen que va ser el millor pensament que podia fer en aquell moment el Can Basie. Escoltem ara una peça molt curiós, perquè el Can Basie, amb els discos que la posa, sempre li posa que no té títol. Una peça que no té títol. Ho he buscat per davant, per darrere i pel mig, i sí senyor, sempre surt que aquesta peça no té títol. Escoltem.

Bé, ja tenim el camp d'Eixi de residència al Reno Club com a líder permanent dintre de la banda. I degut a que totes les presentacions que feien, totes les actuacions que feien, les transmitien per ràdio, perquè en aquell moment era molt important una orquestra tenir un programa de ràdio com a mínim setmanal. Era el nova màgia, era la publicitat que podien fer, doncs l'escoltaven la gent per la ràdio. Aquí va a nivell nacional, ho sentia tot als Estats Units, i una nit a Chicago un jove compositor de nom John Hammond el va escoltar la ràdio i aquest el John Hammond ha sigut un músic que va ser un músic que va fonamental per ressuscitar les carreres de la Bessie Smith, i durant una època ja molt posterior va influir també en les carreres de la Billie Holiday, l'Aretha Franklin, el Bob Dylan i com també amb el Bruce Springsteen. Aquest John Hammond va ser la clau perquè va llançar de tot i per tot amb el que amb Bessie, diguéssim, l'estrellat, doncs. Ara sentirem a continuació una peça que es diu Recordar.

El John Hammond, després d'escoltar el Canvessi per la ràdio, li va escriure i va, li expressava doncs, l'idea que volia col·laborar i presentar la seva banda en públic. Quan el Bessie li va contestar, Hammond va anar directament i ja immediatament cap a Kansas City i va estar en un concert. En un concert en què el Canvessi el va veure i el va fer pujar a dalt de l'escenari del Reno Club i el va sentar entre els músics. Entre els músics. Allí el Hammond i el Bessie van compartir amistat ja per tota la vida, sempre van ser col·laboradors. Va presentar més tard el Bessie amb els famosos concerts de Spiritual of Swing amb el Carnegie Hall. El Hammond va aconseguir un contracte de contratació nacional i un contracte discogràfic per la Decca Records i en 1937 es va presentar davant d'una orquestra de 13 integrants, com conegut en aquell nom ja, la que li va quedar ja perpètua, Can Basie Orquestra. Sentim a continuació B-Blob Blues.

Fixeu-vos quin bateria que portava aquí en aquell concert a Suïssa, o també, si és el Sonny Payne. Durant el que estàvem explicant, durant els 13 anys següents, l'orquestra de Basie va gravar, va realitzar gires intensament, no paraven, va establir també una nova base al Teatre Apollo de Harlem, actuant allí diverses vegades a l'any. El 1938, el Basie va tornar a Red Bank marcant la seva primera actuació de tornada a casa, i el va acompanyar la cantant Billie Holiday, que es va juntar per aquest espectacle, ni més ni menys. Estava també a l'Illa Vora, tenia un teatre que es deia Teatre Con Basie, però era petit i van tenir de fer aquí amb un altre. Com a testimoni de les actituds i les mentalitats de l'època, de socials de l'època, un diari local va dir, doncs, que la Billie Holiday era la millor cantant de la seva raça. Això els hi va portar problemes amb aquest diari. El 1950, econòmicament el Can Basie anava malament i va parar per dissoldre l'orquestra, però al cap de 2 anys la va reorganitzar com a segona orquestra de Can Basie, que va ser molt, molt emocionant, vibrant i inclús més bona que la primera. El nou grup també va realitzar gires internacionals, com per exemple el que estem fent avui des de Suïssa, però tocava per reis, per reines i per presidents. Va fer una gran quantitat, molta quantitat de discos en aquella època, entre els 50 i els 60, i com acompanyament de diversos cantants, molts cantants, i allò, per exemple el Benny Bennett. Però entre ells, que tinc el goig de tenir els discos d'ell, va acompanyar, que és la millor època, del Frank Sinatra. Ara escoltem a continuació una peça que es diu Ahir.

I amb aquest goig de música d'avui, del Can Basie, si vostès han disfrutat, jo encara més. Perquè, doncs ja s'ho he dit al començament, és un dels meves orquestres de big bands per directes preferides, o com voleu dir. Amics, tenim una feina, que és preparar la setmana que ve. Adéu i gràcies al Menjaume.

0: tots els dimecres a les 8 del matí amb DJ Jazz. Vintage Electronic Music. Amb repetició els dissabtes a la 1 de la matinada. Vintage Electronic Music.
1: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
2: Tots els dissabtes a les 11 del matí.
3: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Som en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
2: I ara també repetim els divendres a les 6 de la tarda.
4: Hola, sóc Josep Maria Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunits. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada, Hot Dance 80, amb la millor música dance de dècades anteriors.
5: Això sona bé.
6: DJ Jaumix presenta...
7: El Tecnòdrom.
8: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
9: El Tecnòdrom.
10: Amb Jaume Sens.
11: Jaumix in session.
12: M'agrada.
2: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
13: Ada Sarasvati, del programa Shambhala Mons Paralels de Ràdio Cunit, investigadora, diplomada en antiguas civilizaciones como la egipcia, diplomada en esoterismo, astrología kármica, transparapsicología, por la maestra María Rosa Vicens y el gran Sinesio Darnay, diplomada por la Universidad de Nueva York, máster por la Universidad de Florida y participante de las Danzas del Sol, de los indios Lakota Sioux, Cheyennes, hinduismo y mística rom.

California, California, California.